0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal, com estan? Toca Abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per l'A i l'altre per la B, fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim nombre de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de loca juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, els de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén, ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Havanera del Vallès per Mar i Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Acabem d'escoltar aquest Isles Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, les

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Marra i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

Sole Mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent, i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor...

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb mar brava, amb si fossin gaire.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les havaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem! It's

0: Salutacions.
1: Avui honorem Billy Joel, el pianoman de Nova York, que narra històries quotidianes amb talent i humor. La seva cançó Piano Man inicialment no va tenir èxit, però va prendre foc gràcies a una actuació en directe que la va popularitzar. I el 1972, una actuació radiofònica de Captain Jack va cridar l'atenció de Columbia Records. Les seves cançons més famoses ompliran aquesta hora amb ritmes variats i lletres intel·ligents. Relaxeu-vos i gaudiu d'aquest recital urbà.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: to me.
1: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys, omplint la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant. Els esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Bon dia, què tal? Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida a la sintonia de Ràdio Arenys. Doncs bé, ja ens teniu aquí un divendres més d'11 a 12 per acompanyar-vos fent un repàs a la història, als fets i a la música que s'escoltava i que formen la banda sonora de la nostra vida. Però primer de tot, diguem un bon dia a la resta d'integrants del programa. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
3: Bon dia, tinguem tots.
4: Yo les invito a que se relajen, dejen volar la imaginación. Voy a intentar que pasen 5 minutos muy agradables. Estaré algo más, pero agradables nada más serán 5 minutos, ¿saben?
3: Dit bon dia a tothom, us haig de dir que em va cridar l'atenció un article titulat Els noms dels carrers Arenys. I per què no conèixer-los? Era el 1974, quan el senyor Josep Maria Pons Guri va escriure a la revista Vida Parroquial sobre l'origen i l'evolució dels noms dels nostres carrers. I comença així. En una població important, no gaire lluny d'aquí, hi ha el carrer de l'Hort, en una rotulació oficial confonent hort per or. Es traduïa al castellà del oro. Tot seguit, la gent comença a dir carrer del oro i més tard, carrer del lloro. Ara, una placa bellament esmaltada i rotula la calle del Loro. Els topònims es muden a voltes per evolució natural, altres per a raó dels esdeveniments, variacions topogràfiques, motivacions, corrupció dels mots i, fins i tot, pot influir a la imposició oficial.
2: Un nom posat de vell nou podrà rebre l'acceptació del costum, però si ve a substituir un topònim tradicional, li serà molt difícil d'arrelar, perquè els noms populars s'acostumen a mantenir al marge de les nomenclatures imposades. Avui, que deixem enrere l'any 1974, ja n'hem extret aquest any tot el petroli que podíem, i avui que comencem el 1975, volem encetar els programes dedicats aquest any a alguns carrers d'Arenys. Evidentment, si l'article del senyor Pons Guri és de 1974, els carrers seran anteriors o de 1974. I si es pot, a trobar l'origen i l'evolució dels seus noms.
3: Començarem a partir de la setmana que ve. Avui només volem deixar la nostra intenció. I com que ja fa estona que parlem, música mestra!
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Bambi i Moby Dick.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: No em direu que aquesta no és una de les cançons més màgiques i icòniques de la música catalana. Nascut a Barcelona l'any 1948, Cisa és una de les figures més singulars i lliures de la música del nostre país. Als anys 60 i primers 70 es va moure en l'òrbita del folk català, molt a prop del col·lectiu del grup de folk, però sempre amb un estil propi, més fantasiós, còsmic i poètic. I l'any 1975 va publicar el disc Qualsevol nit pot sortir el sol, ja plenament en solitari després d'aquella etapa més col·lectiva. És un treball que trenca esquemes i que esdevé un autèntic univers personal ple de personatges de conte, referències populars i una mirada tendra i, sobretot, llibertària.
2: La cançó que ha donat títol al disc és molt més que una peça musical. És gairebé un himne generacional, amb la seva atmosfera onírica i amb aquell inici confusible com una invitació a entrar en un món imaginari. Cisa ens diu que la màgia pot aparèixer en qualsevol moment. Amb els anys, Qualsevol nit pot sortir el sol s'ha convertit en una de les cançons més estimades i reconeixibles de la música catalana. Ha travessat generacions i continua viva, com un símbol de creativitat, llibertat i imaginació.
1: Doncs bé, l'any 1975 és un any de frontissa. És un moment en què tot sembla a punt de canviar, sobretot a Catalunya i a Espanya, perquè és inevitable situar-nos en el final del franquisme, amb la mort del dictador Francisco Franco el dia 20 de novembre. S'obre així un període d'incertesa, però també de gran esperança, malgrat que el temps ha acabat mostrant que el règim del 78 va ser més aviat un canvi d'aparença que no pas una transformació real.
2: A Catalunya, la cultura i la llengua, llargament reprimides, comencen a recuperar espai i la música, el teatre i la literatura es converteixen en vehicles d'expressió i d'identitat. Avui, en canvi, estem retrocedint a marxes forçades i tornem a l'època d'oscurantisme i de l'intent d'anorrear la llengua catalana i, amb ell, la nostra identitat, però tot molt democràticament.
1: Oh, sí, democràcia.
2: Aquesta sí que és una gran fal·làcia.
1: Mare de Déu. En l'àmbit internacional, el món també viu moments intensos. S'acaba la guerra del Vietnam amb la caiguda de Saigon i es consoliden canvis socials i culturals iniciats als anys 60. Musicalment és un any ric i divers. Queen publica Una nit a l'òpera amb l'emblemàtica Bohemian Rhapsody. Escoltarem, evidentment, algun dia, alguna setmana d'aquestes l'escoltarem. I en l'escena catalana apareixen dos discos que marcarien tota una generació, però molt ben allunyats l'un de l'altre. Aquest que acabem de sentir, De qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Jaume Cisa, i Viatge a Ítaca, d'en Lluís Llach.
2: Pel que fa a la cultura, el 1975 també deixà empremta en el cinema i la literatura. Arriben a les pantalles pel·lícules que esdevindran clàssics com Tiburón, de Steven Spielberg, o L'ocell va volar sobre el niu del cucut, amb Jack Nicholson, fent el paper de la seva vida. En literatura és l'any de la publicació de Salem's Lot, de Stephen King, després del seu debut amb Carrie, que va tenir molt d'èxit i el va donar a conèixer ràpidament, sobretot després de la seva adaptació cinematogràfica. En conjunt, el 1975 és un any que marca el final d'una etapa i l'inici d'una altra, un punt de partida que es reflecteix també en la banda sonora de tota una generació.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Mireu, estava esperant que arribés 1975 per posar justament aquesta cançó que acabem d'escoltar, I'm Not In Love, de 10 centímetres cúbics. Formada a principis dels anys 70, a Manchester, el grup va destacar per la seva capacitat d'experimentació i per un so sofisticat a mig camí entre el pop i l'art rock. Pertany al disc The Original Soundtrack, i és precisament aquí on trobem aquesta cançó que trencaria esquemes i motllos. I'm Not In Love és una balada molt poc convencional. Lluny de les orquestracions habituals, està construïda amb capes i capes i més capes de veus enregistrades per als mateixos membres del grup, i així creen un efecte gairebé hipnòtic, eteri, que encara avui sorprèn. Una innovació tècnica i artística que la va convertir en un èxit internacional. I darrere d'aquesta aparent negació, no estic enamorat, s'hi amaga en realitat tot el contrari. Una confessió subtil, continguda, gairebé tímida d'estar enamorat. I ara, aquí va una confessió que només sabem dues persones ara que no ens escolta ningú. Qui és avui encara el meu marit, quan érem joves? Us haig de dir que s'expressava millor amb cançons que no pas parlant ell mateix. Cada emoció que tenia, doncs, tenia una cançó. O cançons, que em dedicava, evidentment. I aquesta, entre d'altres, la va fer servir per demanar-me sortir i expressar el que sentia. Apa, ja ho he dit.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: El 18 de juny de 1975 es produeix un episodi que, tot i no tenir grans titulars immediats a la premsa oficial, té un fort valor polític de fons. Joan de Borbó pronuncia un discurs davant representants de l'oposició democràtica al règim franquista. Un gest que, en aquell moment, és interpretat com una presa de distància clara respecte a la dictadura.

0: La resposta del govern de Francisco Franco és immediata i contundent. Se li prohibeix l'entrada a l'estat espanyol. És una decisió que evidencia fins a quin punt la relació entre el pretendent dinàstic i el règim era ja irrecuperable i com qualsevol moviment cap a l'oposició democràtica era vist com una amenaça directa. Aquest episodi no és aïllat, sinó que forma part d'un conflicte llarg entre legitimitats, la del franquisme, que controla el poder real, i la de la monarquia en l'exili, que intenta mantenir la seva autoritat històrica. I enmig de tot això, la figura de Joan Carlos I, que es mou en un equilibri complex entre el règim i la futura transició.
1: Bé, anem per pams. L'animadversió entre Joan de Borbó i Francisco Franco no només era real, sinó força coneguda en cercles polítics i diplomàtics, tot i que durant el franquisme no se'n parlava obertament als mitjans. Joan de Borbó, hereu legítim de la monarquia després de l'exili d'Alfons XIII, esperava ser restaurat com a rei un cop acabada la Guerra Civil espanyola. Però Franco tenia altres plans. Volia controlar la successió i assegurar la continuïtat del seu règim. Això el va portar a saltar-se el pare i apostar pel fill.
0: Durant anys hi va haver una relació de conveniència i desconfiança. Joan de Borbó intentava projectar-se com a alternativa institucional al règim, fins i tot des de posicions cada vegada més obertament distants del franquisme. Franco, en canvi, veu el pare com un problema polític. És massa independent, massa imprevisible i poc fiable per garantir la continuïtat del sistema.
1: I aquí entra en joc una decisió clau del dictador: separar la figura del successor dinàstic de la figura pretendent legítim. Això culmina amb la designació de Joan Carles I com a futur rei, però educat dins del sistema franquista i fidels als seus principis en el moment de la successió. És una jugada política molt calculada, o una jugada mestra, diria jo.
0: Atado y bien atado.
1: Franco no restaura la monarquia com a institució tradicional, sinó que la reconfigura al servei del règim.
0: I tant al servei del règim. El resultat és una situació explosiva. El pare manté la legitimitat dinàstica històrica, que tampoc és qualsevol cosa, però el poder real el té el dictador, que imposa el seu propi successor. Això genera una tensió constant, silenciosa, però molt present entre legitimitat històrica i legitimitat política. I és en aquest xoc on s'entén que la relació entre tots tres actors, Franco, pare i el futur rei, fos més una partida d'escacs que no pas una successió natural. Anem ara a escoltar una cançó i després encarem la successió a la mort d'en Franco i la posterior renúncia de Joan de Borbó.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: I el 1975 també ens va deixar una de les cançons més delicades i alhora més simbòliques de la música en castellà, Un ramito de violetas, de Cecília. Una cançó que parla d'amor, de rutina i de petites il·lusions quotidianes, però que també amaga una mirada molt fina sobre el pas del temps i les relacions silencioses, el desamor i la tendresa. Publicada en el seu disc Un ramito de violetas, es va convertir ràpidament en un èxit, amb aquella sensibilitat tan característica de Cecília, una de les grans veus femenines de la cançó d'autor dels anys 70.
2: Bé, reprenem el relat. Amb la mort de Franco, de Francisco Franco, el 20 de novembre de 1975, s'activa automàticament el mecanisme successori que el mateix règim havia dissenyat anys abans. Aquell mateix dia, sense sobresalts institucionals, el cap d'Estat passa a ser Joan Carles I, tal com havia quedat establert per les lleis fonamentals del franquisme. No hi ha ruptura immediata, sinó continuïtat jurídica del sistema, però amb una peça nova al tauler.
1: El que fa singular aquest moment és la contradicció de fons. La monarquia torna, però ho fa des del marc legal del règim que havia substituït la pròpia monarquia històrica. I això deixa en una posició complexa Joan de Borbó, que continua sent el pretendent legítim, segons la línia dinàstica tradicional, però que ha estat sistemàticament apartat de la decisió política real. Durant mesos manté una tensió amb el seu fill i amb la nova realitat institucional, perquè ell representa la legitimitat històrica, mentre que Joan Carles representa la legitimitat efectiva del poder.
2: Aquesta tensió es resol finalment el 1977, quan Joan de Borbó renuncia formalment als seus drets dinàstics en favor del seu fill. És un gest de gran càrrega simbòlica, no només accepta la realitat política ja consolidada, sinó que legitima la nova monarquia parlamentària en construcció. Amb aquesta renúncia es tanca una etapa de conflicte silenciós entre pare i fill i s'obre definitivament el camí de la monarquia dins la transició.
3: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
4: Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande.
1: No sé com hauria estat realment si l'haguéssim tingut de rei, però que segurament hauria estat tan estafa com ha resultat el seu fill i ara el fill del fill.
2: El fill del fill.
1: Ai, senyor de Borbó, ni un de bo.

0: Radio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Radio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1975, l'Organització de les Nacions Unides declara l'Any Internacional de la Dona, reconeixent oficialment una desigualtat que feia segles que existia. Però per entendre la dimensió d'aquest gest, cal mirar enrere, perquè el dret de vot femení, per exemple, no es consolida fins ben entrat al segle XX. A l'Estat espanyol arriba el 1931 amb figures com Clara Campoamor, mentre que en els altres països, com a França, no es reconeix fins al 1944 o bé a Suïssa fins al 1971, cosa que evidencia fins a quin punt aquest dret bàsic és recent.
2: Però és que... Perdona.
1: No, anava a dir que a Catalunya, durant la Segona República, s'aconsegueix l'any 1931 i gràcies a Teresa Claramunt, coneguda també com la Verge Roja, que es promogués la igualtat política i social.
2: Veus? No, sí, quan una cosa és justa, és justa.
3: My dear friends, I would like to welcome you all to this really historic event. Why historic? It is the first intergovernmental meeting in the world where women form part of virtually every delegation.
2: A més del vot, l'accés a l'educació també ha estat una conquesta progressiva. Durant molt de temps, les dones només podien accedir a formacions bàsiques o orientades a tasques domèstiques.
4: És mi guerrero. Cada dia se ve obligado a librar una dura batalla. Para él mi agradecimiento, todo mi cariño y Vías 96. Vías 96, el brandy de los nuevos guerreros.
2: I no és fins al segle XX que comencen a entrar massivament a la universitat. A l'Estat espanyol, per exemple, no és fins a finals del segle XIX que algunes dones, com Emilia Pardo Bazán, comencen a defensar obertament el dret a estudiar. I tot i així, l'accés real a la universitat no es normalitza fins ben bé entrat al segle XX. De fet, fins als anys 60 i 70, encara era minoritària la presència femenina en estudis superiors, cosa que condicionava, evidentment, directament les seves oportunitats professionals. Si no m'equivoco i no recordo malament, la nostra generació, Anna, la teva i la meva, encara que ens portem 10 anys de diferència, és la que ha entrat massivament
1: a les
2: facultats i a les universitats.
1: El mateix passa en el món laboral, on la incorporació femenina es veu accelerada durant les guerres mundials, però sovint en condicions precàries i amb salaris inferiors. Mentre que els drets civils, com poder obrir un compte bancari, signar contractes o administrar-se els seus propis béns sense permís del marit, no es normalitzen fins a la segona meitat del segle XX en països europeus.
2: Mira, com que en volem parlar una miqueta més, deixem pas a la música i després reprenem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Rosa León és una cantant i compositora espanyola molt vinculada a la cançó d'autor i també a la música infantil. Va començar la seva trajectòria musical als anys 70, en un context molt marcat per la cançó de protesta i la recuperació de la llibertat d'expressió a l'Estat espanyol. Amb el temps també va tenir una faceta molt coneguda com a intèrpret de cançons per a públic familiar, però sense abandonar mai el seu vincle amb la cançó compromesa i de contingut social. La seva versió de A l'Alba, escrita per Luis Eduardo Aute, és una de les interpretacions més conegudes d'aquest tema. La cançó està carregada d'un fort simbolisme. S'ha interpretat habitualment com una peça que parla de comiat, de por i d'esperança alhora, amb una atmosfera molt continguda i poètica. En la versió de Rosa León, aquesta tensió emocional es manté molt present, amb una interpretació molt sòbria, gairebé íntima, que reforça el sentit de la cançó com un moment de reflexió i de comiat.
2: Bé, tornem-hi amb el que dèiem. Parlem ara dels drets civils i laborals de la dona. També en aquest àmbit la situació també era molt restrictiva. Fins a la dècada del 1970, moltes dones casades a Espanya necessitaven el permís del marit per treballar, per obrir un compte bancari o signar un contracte. Una limitació que no es va eliminar fins al 1975, coincidint precisament amb aquell reconeixement internacional de l'Organització de les Nacions Unides.
1: Jo tenia una tia, que germana del meu pare, que feia d'hostessa a Ibèria, i un cop casada ja no podia treballar més.
2: No, perquè la venien els fills i era l'obligació era estar a casa cuidant.
1: Sí, sí, netejant. Allà només es permetia treballar a solteres.
2: Sí.
1: Bé, de fet, aquest fet no es va eliminar el 1975 només per la mort de Francisco Franco, tot i que el context hi té molt a veure. En realitat, la reforma clau arriba amb la llei de 2 de maig de 1975, que elimina la necessitat del permís marital i s'aprova uns mesos abans de la seva mort, en un moment en què el règim ja mostrava signes d'esgotament i intentava donar una imatge d'obertura cap a l'exterior, també pressionat per organismes internacionals, com ara l'Organització de les Nacions Unides.
2: Però hi ha un factor igual o més important. La societat anava per davant de la política.
1: Això sempre.
2: Als anys 60 i 70, moltes dones ja treballaven, estudiaven i reclamaven autonomia real. I el model legal franquista havia quedat desfasat respecte a la realitat social i econòmica del país. Així que el canvi no és tant un gest sobtat, sinó el resultat d'una pressió acumulada, interna i externa, que feia insostenible mantenir aquelles limitacions.
1: Si mirem el món en conjunt, els avenços són evidents. Avui, en la majoria de països, les dones tenen reconeguts drets legals bàsics i accés a l'educació primària i secundària, una realitat que fa només unes dècades no estava garantida ni tan sols a Europa. Segons dades de la UNESCO, la bretxa en l'escolarització bàsica s'ha reduït molt en les últimes generacions i cada cop hi ha més dones accedint a estudis superiors. Mentre que en l'àmbit polític també s'ha avançat, amb una presència creixent en parlaments i governs, tot i que encara lluny de la paritat.
3: Any 1975.
2: Però aquests avenços conviuen amb desigualtats persistents. A nivell global, les dones continuen cobrant menys que els homes per feines equivalents.
1: Ah, no sé que siguis funcionari.
2: Ah, mira. Una bretxa salarial que, segons l'Organització Internacional del Treball, se situa entorn del 20%. Encara més, la violència de gènere continua sent una realitat estructural. L'Organització Mundial de la Salut estima que una de cada 3 dones al món ha patit violència física o sexual. I l'accés al poder econòmic i polític segueix sent desigual, amb una clara infrarrepresentació femenina en llocs de decisió.
1: Anna, què et sembla si tornem a fer una pausa abans de rematar el tema?
2: Som-hi, que això va molt carregat.
1: Doncs que entri la música, mestre.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Segur que aquesta cançó ja l'heu reconeguda i la pel·lícula que no fa masses anys que ens la va recordar, també. You Sexy Thing, de Hot Chocolate, és una de les cançons més identificables de la música disco i soul dels anys 70, publicada el 1975 i escrita pel seu vocalista Errol Brown. El tema es va convertir en un èxit internacional i, a més, aquesta cançó va recuperar una gran popularitat als anys 90 perquè forma part de la banda sonora de la pel·lícula britànica The Full Monty, on s'utilitza en una de les escenes més recordades, la de l'estriptease final, quan els protagonistes es preparen per la seva actuació.
2: És ben bé que en aquest canvi de finals de segle es fa evident un reajustament de rols. Mentre les dones avancen en drets i visibilitat, alguns homes es troben davant d'un escenari social que ja no respon als models de sempre. Encarem el final del tema que ens ocupa. Hi ha un àmbit especialment sensible, els drets reproductius. En molts països, les dones encara no poden decidir lliurement sobre el seu propi cos, ja sigui per restriccions legals o per manca d'accés real als serveis de salut. Una situació que organismes com el Fons de Població de les Nacions Unides denuncien com un dels grans reptes globals pendents en matèria d'igualtat.
1: I arribats aquí ens podem fer una pregunta incòmoda, però necessària. Els països són pobres perquè no tenen en compte les dones? O no tenen en compte les dones perquè són pobres? La resposta no és simple, però hi ha dades que apunten en una direcció clara. I és que quan les dones tenen accés a educació i a recursos econòmics, els indicadors de desenvolupament milloren de manera directa. Més escolarització infantil, millor salut familiar i més estabilitat econòmica. Aquesta és una realitat que organismes com el Banc Mundial han documentat àmpliament.
2: De fet, encara avui hi ha diferències molt marcades entre països. Mentre que en alguns estats europeus o d'Amèrica del Nord les dones tenen drets consolidats i una presència creixent en tots els àmbits, en altres regions del món continuen existint restriccions severes pel que fa a l'accés a l'educació, la mobilitat o el treball remunerat, cosa que limita no només la seva autonomia personal, sinó també pel potencial de desenvolupament de tot el país.
1: Tot el país? És el 50%, bàsicament.
2: Per això, cada cop es defensa més la idea molt clara. Invertir en dones no és només una qüestió de justícia, sinó també una proposta estratègica de futur.
1: Bé, i parlant de dones empoderades, us deixem amb Donna Summer, una de les grans veus femenines de la música disco dels anys 70. Nascuda com la Donna Adrian Gaines, va triomfar internacionalment amb una trajectòria que la va convertir en una icona del gènere disco i en una de les artistes més influents de la seva època. El tema que escoltarem ara és Love to Love You Baby, publicat el 1975 i produït per Giorgio Moroder, una cançó que va revolucionar les pistes de ball per la seva atmosfera sensual i repetitiva, amb una estructura llarga i hipnòtica que va trencar esquemes en aquell moment. Bé, tot i la seva polèmica inicial, es va convertir en un èxit internacional i va consolidar Donna Summer com la reina del disco.

0: Doncs sembla mentida, però ja ha passat el nostre temps. I per avui, tanquem la paradeta. Només hem fet que encetar el pastís i ens queden encara molts dies per anar fent mossegadetes aquest pastís i menjar-nos del tot el 1975.
1: Efectivament, hi haurà molt per explicar i molt per sentir en les properes setmanes, però ja ho anirem desgranant poc a poc. Ens trobareu, com sempre, a la sintonia de Ràdio Arenys tots els divendres de 11 a 12 del matí. I si no sou a temps, ja sabeu que després de l'emissió queda el podcast penjat a radioarenys.cat. Cliqueu a la carta i busqueu la banda sonora de la nostra vida. Fins a la setmana vinent, doncs, i que passeu un bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserva Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera música.

0: 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
7: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O... Vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar a quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
6: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peixar els animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
7: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps?, treballant temes que si sortís a fora, saps?, podria com, vull dir, no sé, saps?, que és com... podria estar fent mil altres coses, saps?, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps?, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
8: Ja clar, coneixies l'escola, però...
7: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món, al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
6: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
7: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica. I llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques. I una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
6: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
7: O sigui, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps, si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causes, com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
6: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
7: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
6: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
7: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això són al final qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
6: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
7: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
6: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
7: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb, bueno, amb meia, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
6: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
0: Ràdio Arenys.
9: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, volíem dir, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I, de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit en més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Ah, bueno, que aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo no aguanto. No, no, eh?
1: Al contrari. Si he arribat avui al matí m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort, Mariscot, i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh?
1: Sí, em diuen Mariscot.
0: Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que seria que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant la nit, les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo quan vaig llegir el tema vaig pensar, la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirada d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire.
1: Si corre.
0: És que clar.
1: Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint i ens està dient, ostres, jo és que visc que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. I llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar, és que és un món. És un món.
1: A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir.
0: Clar.
1: Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitjanit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em vegi... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Històries per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem que us expliqueu totes aquestes històries i la vostra aposta, finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: Doncs vinga, tot això ho podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim perdut.
1: Mira, ens ho podeu enviar. Vinga. Tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa al 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà dit de Mariscot, eh? Jordi,
1: quita. Cap problema.
0: Farem el que farem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ens aixequem amb sensació, bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Bé, és que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà en forma d'entrevista al programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no us els podeu portar de vacances. Dins l'espai Mar a Mar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo la veritat no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas, si no és així, perdoneu-me a tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un Obert per Vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel. I la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí, per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ja ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Va, fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob, que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels Comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració. Han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins dels nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià, Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicinc.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicinc, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com a diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina. Una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria, que vagi bé.
0: I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emun. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la festa major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs, aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent, des de Lleida, des d'Emun. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Virgili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prou efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista. Tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tot bé?
2: Tot bé, molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà, que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hi ha hagut, bueno, no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i de... I, bueno, és possible que en aquesta línia hi hagi anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no?, que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol, i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havíem de seguir lluitant, i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs, malauradament, la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si s'ha de fer... Si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no?, perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres i un segon a final de curs, al qual USTEC va acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos poc a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat. necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar, no s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar? Perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, jo crec que hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràtios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, a fer un apropament. En el tema ràtios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràtios, el tema de reduir els alumnes per aula, és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius, s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies va estar bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat. Tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant parada.
1: Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga.
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicant moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, I malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem a... Si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances, jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc a poc anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara per un defecte en principi tècnic no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que, a més, no queda clar què és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tira Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra des de la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar a curs, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
3: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
1: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
3: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 en Forra i Agulla, el 5 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i Agulla i els primers dels tres pilars de 8 en Forra i Manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls reivindiquen el seu paper i descarregaven el 5 de 9 en Forra per treure l'espina clavada de la setmana passada i els de Manel Urbano descarregaven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen i el 4 de 9 en Forra i Pilar, que no es veia des de la Dia de les Cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 en Forra i Manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la Supercatedral, el 5 de 9 en Forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Ford optaven per al 2 de 9 en Forra i Manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 en Forra i Pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 en Forra i Manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca es carregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 amb folre i manilles que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 amb folre i el pilar 8 amb folre i manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 amb folre i després descarregarien un 4 de 9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la Dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 amb folre i manilles i l'ajuntaven amb el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre i acabàvem amb el pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 amb folre el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 amb folre i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 amb folre. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
3: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital de l'Alt Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preu apassionant i que celebra diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la Diada Vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
3: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure, sobretot a la Diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de l'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i que ha reobert de gom a gom el debat horari en una plaça com és la plaça de l'Escol, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
5: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, que va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
3: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també. De tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges. I ojalà sempre parléssim que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és la, per mi, la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
2: sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipsi per baixar de Barcelona a Tarragona, que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant a l'estació de trens això. I tindria que haver un personal, com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo, per exemple, a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, doncs, pues, vinga, per aquí anem comptant quanta gent va a l'andana, una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transporta'm. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
2: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entris a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt, pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant. Pues aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no, perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... Jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest el Transporta'm, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar el Transporta'm. I és el que hem fet, és una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
1: Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transporta'm que pugui sortir aquesta informació?
2: Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transporta'm ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transporta'm ho agafem de les dades obertes, doncs de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells, ve d'ells, i la podrien, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això, quan hi ha un apagón que dius, és que s'ha caigut a DIF, doncs pues, clar, nosaltres deixem aquesta informació, abans, saps, es queda congelada. Si tenen un problema al metro, que aquell dia tampoc funciona, com va passar la setmana passada, doncs pues, aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres. Però és que Transporta'm, dignitat a les vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien, no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipsi, cap problema. Tenim tots els temps que van passar, tenim els models, tenim les capacitats, i aquí podem dir quines places van oferir. No és que digui totes les dies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com ho es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algú bo que ens porta el Transporta'm. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
1: Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
2: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir, ara obrirem portes i la gent que vagi al tren li preguntarem si té el Transporta'm. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, saps que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
1: I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dates oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc, que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
2: Bueno, no és confondre-la, és el fet de que tu quan busques, clar, no és una aplicació feta per Catalunya com abans. I això per mi és algo molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves Torredembarra i ja et sortia Torredembarra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan tu poses Torre ha sortit tot el que té enregistrat, pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el Transportam. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
0: I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i això té molt de mèrit.
2: Jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets l'usuari perdut, de la que no en té ni idea, i si l'han arribat, ella, quan abans diu, això no ho veig, clar, qui li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha algú malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí, és a dir, Anna, és que no ens ho podem pensar gaire.
0: Anna, un minutet, ens queda només... Mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
2: Ja queda molta lluita pendent. I a vegades ens toquem amb massa pedra. Encara ens toquem amb molta pedra. Perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
0: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de
2: bueno,
0: reunió.
2: Al setembre sí que ens hem de sentar amb ells. I, de fet, al setembre hi haurà, en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que, per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
1: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de Dignitat de les Vies i moltes altres plataformes. I bueno, esperem que aquesta plataforma doncs, pugui ajudar a més usuaris del territori.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
1: fem l'agenda.
0: Fins ara, Lídia.
1: Fins ara, adéu.
0: Gràcies.

Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, Transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Ràdio Arenys és informació.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un repositori?

0: Rius dels Aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
1: Ràdio Arenys és entreteniment.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat els desplaçaments de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a Terres Tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, el company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja i em sembla que avui també ve pluja. També. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és, quan plou, obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: sí, a mi m'agrada molt. És un xampullet, és molt xulo.
1: La oloreta pluja, que corre l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
0: No sé si estan en la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
1: He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
2: Sí. Oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada... O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
1: La Núria ens obre moltes possibilitats.
0: Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana... Quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí.
1: Per tant, això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no?, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, muntar un ventilador. Sí,
0: doncs
1: és,
0: mira, m'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant, podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
3: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que d'entrada hi anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
0: Ui.
3: De manera que si jo volia... a dormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No.
1: Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles, i tampoc...
1: Jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
4: Doncs jo dormo amb la finestra oberta, però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final,
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Però és veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i problemes de coll.
0: Està clar, està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí, sí. No, tot no, i que no. El ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo.
1: És important saber on el poses. Amb el ventilador que va, quan, que va oscil·lant, aviam sí. Quan et toca, quan no, sí. trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
0: Sí, sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
1: Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes sí. Més, així ho dividim una mica.
0: Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, i a mi m'agrada, jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso que estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
0: sí.
1: No puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Que si les de l'aeroport, les que no toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, super... aquestes no les he provat.
0: Ah,
1: m'estàs obrint un món, eh? Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada. Fins ara.
1: Perfecte, parlem. Fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant, ara amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs, conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs, totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs, per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
5: Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
6: Sostres de vidre per trencar curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
7: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
8: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
6: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del por, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
7: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
9: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé, doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció, van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
7: A poques passes de l'església hi ha el Forn Romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys, aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
9: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. N'hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-Off, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que havia aquí es deia Teòfil i és una de les marques que es troben arreu perquè aquí doncs, hi havia una bona producció d'àmfores masculines als envasos de l'època.
7: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem per això amb l'assessorament d'experts de confiança.
10: Hola, sóc el Biel Mora. M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina. El que més m'agrada a Sant Vicenç és en el cau jugar amb els amics, amb el Marc, amb l'Omar, amb el Merak.
11: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on ens banyem a l'estiu.
12: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queda molt bé.

0: és perquè hi ha una vaca d'un tobogan molt gran i també recorden que també hi ha un tobogan molt gran i m'ho passo pipa.
1: El Parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el mamut Banux.

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires i a l'ull llarg, l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10 i 12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova. Un ou dur, bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys ànsim, podem incloure unes gotes, no, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la. Llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, pla. Totes les estructures perquè giri pla. Passa als monestirs de Sant Pau del Camp, al monestir de Montserrat, etc. Això era el Molí dels Frares, però aquí el que hi havia era un matrimoni, el moliner, la seva dona i les criatures, que són els que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
0: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres. I al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
2: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
0: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
2: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
3: I abans com creuaven?
2: A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs, amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundaven. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran, doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi Sagristà, que li dèiem nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
0: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.

0: Que xula, no la coneixia, aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, eh? Gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens n'anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar, directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal,
3: Manel? Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
3: demanda, no?
2: demanda, sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina. Tant la peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context. Estàvem parlant i hem dit dues paraules claus. Dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año. Y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis, no pots. I deixar-lo per vacances, que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent. Però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-li el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i, sobretot, fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Sí, ¿a qué hora se levanta? Sí, ¿en ese horario come? ¿Los paseos? Entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí. Y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena, porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero. No, no es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Molt bé. Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
4: Gràcies,
1: perquè això...
4: Clar, això
1: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant a econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val. Molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic ara.
1: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues, me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres,
3: sí. Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás se ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chuche, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida per als veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres. I la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent, que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar, doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge? Com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat al juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Uh-huh. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se les va formando de esa manera y no lo olvidan. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos, al encontrarse con su manada humana, es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estén medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices, y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos, doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria, eh?
0: I tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut, a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a la Habanera.
5: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
6: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava, i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Habaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'habanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa habanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'habanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'habanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'habaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
7: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'habanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'Havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar-se en marxa una iniciativa semblant.
6: L'Havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat, a Catalunya, es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'Havanera passa per un bon moment.
7: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'Havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
6: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'Havanera als mitjans de comunicació. Programes com el Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
8: L'Havanera dintre el món dels mitjans de comunicació a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de veneres, com es diria en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí, s'ha passat de les clàssiques d'abans que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces, com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu, que hi hagin cada vegada doncs, que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
6: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup Escalenc Oreig de Mar.
9: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert de veneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
6: El grup escalenc Gorets de Mar comença a pujar als escenaris a l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però l'Havanera ha triat allò de renovar-se o morir.
9: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent del que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi, nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La Havanera, quan va arribar aquí, que se'n deien Americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Bastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre havaneres, boleros... Clar, quan parlem d'havaneres, hem de parlar de cant de taverna. Havaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'havaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà, estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Bastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta havanera en català o valsets en català.
6: Un dels músics i cantaires que també va passar per Orets de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
10: Jo no sé, les cançons del Monasterio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palamós, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual. És que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb l'Orfeo Català entremig i la Palmira Jaqueta i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden amb uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari. Es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la havanera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos, vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans ara.
6: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'havaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
5: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya, és en aquest punt de pau i de celebró cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
6: Friki Time d'estiu.
0: Música
11: música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre es madurem. Amb aquest punt de partida, l'autora Ayazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries d'un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
12: Has dit manga per noies?
11: Sí, sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Ayazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
12: Has llegit moltes obres a Ayazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
11: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida i, clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kazenban, que tenim 7 volums, precisament 7, no? Que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què. Doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere, que ens parla, no? Bé, ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no? I jo crec que això és molt interessant, i a més té un altre punt molt interessant, Paradise Kiss, doncs, que connecta precisament amb una altra obra d'Ayazawa, amb personatges, amb una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime, o sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim, i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
12: Jo som parella no només al Freaky Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
11: Sí, has fet una confessió aquí que en realitat sí que som parella des de fa molts, molts anys i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu o el dibuix d'Ayazawa et crida l'atenció o...
12: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix i com em parlaries o com el definiries el tipus de dibuix d'Ayazawa?
11: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk que a mi m'encanta perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, a Nana, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més, és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els retalls que fa són espectaculars.
12: Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, per a esquís, quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents i espero que amb aquest podcast d'avui doncs haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Aya Zawa, i fins aquí el Free Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Free Time i som en Dani.
11: I la Mercè. Fins la propera.
12: Adéu.
0: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Friki Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
13: Hola, bon dia.
0: Has obert i tanques programa, eh?
13: Quasi.
0: Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
13: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui a les 2 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
0: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
13: També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I doncs bé, com tots els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música per crear una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
0: Anem pujant del Catllà cap a Igualada i ara ja amunt de tot, a l'Escala.
13: Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, i té un preu de 13 euros l'entrada.
0: Molt bé, doncs ja està ras i curt avui la gent, així una mica més ràpida, però queden apuntades aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
13: Fins demà, adéu.
0: Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts, per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
14: Bon dia de nou.
0: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
14: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
15: Hola, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre't de calor o que tot creguis tu que va passejar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi, a la meva senyora, en paños menores. O sigui que estic...
0: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu. Si vas en paños menores. És broma, és broma. Que a casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui. No des del carrer, si tu veus una finestra oberta, preparat.
14: Estàs jugant amb la curiositat humana. Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo, com a persona curiosa, t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
0: Sí. Bueno, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
14: Això ja a gustos de cadascú.
0: A ell i a la seva senyora.
14: Sí, sí, molt ja bé. Per tots els públics. Molt aquí bé. Cobrim tot l'espectre.
0: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà, i ja.
14: Si vols, també t'avanço els de la setmana
0: ja
14: vinent.
0: Ja sé que ja els teniu.
14: El tema de demà és Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
0: Xancles.
14: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
0: Sí. Dona molt d'estil el tema. I tant.
14: Jo he de dir que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva
0: preferència. És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
14: Aquí...
0: fa calor.
14: Cadascú fa amb la calor el que pot.
0: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
14: Perfecte, fins demà.
0: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu, que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel, i ja m'ho deia l'Alexa, que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Qui no ha fet mai un bon forat per... Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930 234 522.
8: Restaurant 7 de Mar, al mar.

0: A l'AP7 dificulten la circulació. Una a Tarragona només hi ha un carril obert i un altre al Vendrell que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus Les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa obert a tots els homes per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar de què ser home avui, d'on venim i cap a on volem anar. Formes de pensar i sentir que potser s'han de revisar i actualitzar perquè ens siguin més útils. Un programa on les dones també hi seran presents. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer deixant-nos un missatge de veu en el 93 795 79 12. 93 795 79 12. També ho podeu fer enviant-nos un e-mail a l'adreça homes@radioarenys.cat. homes@radioarenys.cat o a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook. Ens agrada que ens expliqueu les vostres opinions, suggerències i temes que us agradaria que tractéssim amb aquest programa. Aquest és un programa plural i obert al públic. Obrim portes i comencem amb ganes. Ens podreu escoltar tots els diumenges de 19

0: a 20 hores. Un programa creat i dirigit per Rim Garcia. Us parla David Herrero i avui en el so ens acompanya David Valverde. Bona tarda, David.
1: Hola, bona tarda.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit, depèn de quan ens estigueu escoltant. Benvinguts a una nova emissió de la secció Creences, el programa en el nostre programa d'homes. Si ens escoltes, si ens estàs escoltant aquest diumenge per la nit, gaudeix-lo.

0: El dia d'avui portem una altra convidada al nostre programa, una persona que per mi és molt estimada, perquè ha sigut una de les meves mestres. Tinc el plaer de poder-vos presentar aquí amb nosaltres a la Mireia Grossman. Bona tarda, Mireia.
1: Bona tarda. Quin gust estar aquí.
0: La veritat és que tenia unes ganes boges de poder-te tenir aquí i anava ja... Des que vaig començar el programa, la Rim, que m'ha sentit parlar molt de tu, et seguia per poder-te tenir aquí. Farem un petit resum, més o menys, per ubicar-te. Qui no et conegui, que sàpiga qui ets. Diguem que els teus orígens comences, doncs... És una cosa molt curiosa, perquè quan estava repassant la teva biografia m'he adonat que tenia moltes coses que eren en paral·lel. Tu i jo hem viscut de manera separades, però molt en paral·lel, per dir-ho així. Els teus orígens s'ubiquen a les arts marcials.
1: Sí.
0: Una dona, dins d'un àmbit femení, i on aquí es veu un rol masculí. Comences amb judo, vas provant una sèrie d'arts marcials fins que al final decantes per una, que és el jiu-jitsu. I arribes a un segon dan de jiu-jitsu.
1: Sí, cinturó negre, segon dan.
0: Poca broma.
1: Sí, sí, era una de les meves fites, cinturó negre. I un cop vaig arribar, doncs mira, ja vaig pensar, tirem una mica més enllà.
0: Està bé, i vas arribar a un segon dan de cinturó negre.
1: Sí.
0: I clar, com passa sempre amb les arts marcials... Bueno, les arts marcials són qualsevol de la filosofia oriental, que després impregna tota la teva vida la filosofia oriental. Sí. Dins de la filosofia oriental, un dels grans màxims és que si pots fer una cosa s'ha de saber fer el contrari. És a dir, en el cas de les arts marcials, si tens la capacitat de trencar un os, has de tenir la capacitat de poder-ho guarir.
1: Sí, és l'equilibri aquest, s'han d'equilibrar.
0: És aquest yin-yang, aquest equilibri constant. Això et porta a transitar... per tot el que són tècniques orientals, i concretament et porta amb el shiatsu.
1: Sí, la meva arrel terapèutica.
0: La teva arrel terapèutica, també la meva, curiosa, no?
1: Sí, sí.
0: I allà coneixes... Bueno, de fet, el shiatsu t'entra per la mà d'un sensei, d'un mestre, que és el Hideo Asai.
1: Sí. És de les poques persones que jo reconec com a mestre.
0: Com a mestre.
1: He tingut molts instructors, mestres no tants.
0: Sí. Sí, sí, i tenim una manera de pensar en aquest semblant. El shiatsu porta a fer la primera apropament dins de la teràpia manual i entendre el cos des d'un altre vessant completament diferent que havies entès fins al moment. A mi, per exemple, també em va obrir tot un món, no? I jo per això dic que fa molt de temps que ens coneixem, perquè tu vas ser una de les meves, i fent aquesta puntualització, mestres, no instructores, mestres, perquè em vas aportar molt més. I m'has aportat i m'aportes molt més del que realment una simple persona pot arribar a portar com a formació. Allà, amb el shiatsu, tu arribes a muntar una escola que és on bueno, conec a l'escola aquesta, que era l'escola de shiatsu japonesa a Barcelona.
1: Sí, sí, sí.
0: I formes durant molt de temps fins que, bueno, un bon dia... per coses de la vida, doncs cadascú o comença la teva vida per un cantó, decideixes deixar l'escola i també estudies una mica de medicina tradicional xinesa.
1: Sí, que a més, aquí no us ho perdeu, a mi em fan por les agulles. Em fa por tant punxar com que em punxin. Jo, o sigui, hores ara encara no en tinc perquè vaig estudiar allò, perquè vaig patir molt, però clar, a vegades el camí... no se sap per què el fas, però és important fer-lo.
0: Et va obrir una altra porta.
1: Totalment.
0: Sí, jo vaig dir, quan vaig començar a fer medicina tradicional xinesa, quan em preguntaven, deies que li tinc fòbia a les agulles, és una manera de treure'm la fòbia. Encara no me l'he tret. Jo tampoc me l'he tret, la fòbia. Vull dir que segueixen allà, tot i que sí que les utilitzo. Tu ets una dona d'impulsos.
1: Sí.
0: I un impuls, diguem-li un impuls, una... Bueno, digue-li com vulguis.
1: Sí.
0: Cap allà, a prop dels 40 anys, et decideix dir, mira, saps que estàs molt còmode, i si donem una cosa més, ens compliquem una mica la vida i anem una mica més enllà. I et porta a estudiar fisioteràpia.
1: Fisioteràpia. Que, a més, jo en aquell temps, clar, jo estava molt polaritzada a la medicina xinesa, i a mi la fisioteràpia em semblava, jo els deia que eren maquineros, perquè jo els que coneixia eren gent que s'anava a la llum i ja no podien treballar, perquè només feien servir màquines. I per mi, quan els tenia com alumnes, els fisios, eren a veure, amb tot el carinyo, era una mosca collonera. Perquè era tot el rato era... I aquest múscul quin és? I això què és? I jo els deia, o sigui, no penseu tant, tanqueu els ulls i sentiu-ho. perquè sentien molt poc, eren molt mentals. Llavors, jo amb aquest sentir vaig tenir l'impuls d'estudiar fisioteràpia. I va ser, no, per favor.
0: Sí, però, sí, clar, amb aquest rebuig, i aplicant una de les teves màximes, una frase que li tret d'un dels vídeos on expliques una mica la teva trajectòria, després donarem el que són les teves xarxes socials perquè puguis seguir, i allà aquesta frase em va fer molta gràcia. Si no te gusta la línia, entra i canvia-la. Oh yeah. en lloc de quedar-te en l'eterna, no sé, disputa, en l'eterna enfado, és un, vale, doncs ho canviaré des de dins.
1: Sí, sí, les coses des de dins. És que des de fora pots cridar, però no és efectiu i és molt desgastant. Si vols fer una cosa potent, fica't en el sistema que no t'agrada i des de dintre hi haurà els canvis. Sí.
0: Doncs...
1: I allà, a fisioteràpia, als 40 anys.
0: Als 40 anys.
1: Amb nens de 18. Oh, quin momentàs.
0: Tot ple de... Tu hauries de ser la mama de tothom.
1: L'àvia, no? directament. Però va ser un dels grans regals, perquè clar, la perspectiva que tens no té res a veure. I a més, clar, tenia la mateixa edat que els professors. Llavors vaig fer uns lligams preciosos. I el que vaig aprendre, ho vaig aprendre amb uns nivells d'una profunditat, va ser molt bonic. Per això és que quan no et queixes, perquè la vida ja sabia el que em tocava. Era la meva personalitat i el meu ego que no estaven tan d'acord.
0: Allà, clar, tu com a dona experimentada que ja ha fet tota una trajectòria, que ja sap com funciona el teu cos, que moltes vegades per el fet de una mica la màxima aquesta de, doncs si jo sóc català sé fer un bon pa amb tomàquet, o si sóc valencià una bona paella, que no té per què ser així. I clar, també amb tota l'experiència que tenies com a terapeuta, que no és poca, de shiatsu i de medicina tradicional xinesa, i el miler de persones que han passat ja per les teves mans, doncs ho enfoques des d'un punt de vista a la manera com que t'entra per casualitat, que jo no crec que sigui casualitat, si les casualitats no hi crec no. Més amb les causalitats. Es passa per allà una cosa que es diu periné, o sol palviar.
1: A més, va entrar d'una manera peculiar, que jo, enteneu-me, en el meu moment vital, jo estava treballant, jo no tenia espai per una carrera, però jo estava immersa en una carrera. Llavors, jo vaig escollir l'assignatura de Salut Dona, autènticament, i així és, així és, així, buscant una assignatura per dormir una estona. Literalment, és que les coses pel seu nom. Perquè, clar, jo pensava, home, les nenes de 18 sí que ho tenen tot per aprendre, però jo, que en tenia 40 i que venia més de món de cos, vaig pensar, a mi què m'han d'explicar? I vaig pensar, mira, aquí dormiràs una estona, que bé. I va ser un impacte. Em va pagar un impacte al món d'entre les cames, quan el vaig descobrir.
0: Aquí és on impactaria de ple, per dir-ho així, una frase d'en Sòcrates que deia només sé que no sé res.
1: Sí, sí. Però aquí, en aquest món, o sigui, l'impacte primer va ser aquest, de dir, ui, però jo no sé res d'aquest món. Però va tenir un doble impacte, el segon més profund, perquè el segon impacte és, jo no sabia que no sabia res. És més pervers.
0: Diguem que dins de l'aprenentatge, des del punt de vista de psicologia, hi ha quatre fases de l'aprenentatge. El primer d'ells és el que s'anomena com incompetència inconscient. És a dir, no sé què no sé i tampoc m'importa no saber-ho.
1: Ah, clar.
0: Després aquí passa el que li diríem la incompetència conscient. És a dir, sé que no en sé, però caram, i per què no en sé? Uh-huh. És quan arribes a aquesta segona fase, que és quan comences a investigar, comences a tirar cap endavant. Després ja arribaran unes altres, com serien el que seria la competència conscient, i després passa a ser la competència inconscient. És a dir, ho saps, però ho fas de manera inconscient. És a dir, són les diferents fases. Jo crec que ara estàs en aquesta última fase. Però és curiós com sí que il·lustres aquesta de, ostres, no sé res, però és que no era conscient de que no sabia res.
1: Sí. A mi és que em va impactar moltíssim, això.
0: Clar.
1: Perquè de sobte vaig ser conscient de la magnitud del silenci. Clar, que era enorme. Clar, perquè dius, si jo no sé res, les meves amigues tampoc. Llavors vaig pensar, pues que aquí, d'aquest món, ningú no en sap res. Això s'ha de solucionar. Llavors, clar, va ser com una cosa com personal. Sí.
0: Clar, tot això d'aquí et porta impulsat per el com tu ho anomenes, el món entre les cames, que és el sol palviar. Mm. Clar, impulsat per tot el món femení, perquè principalment impacta en el món femení, però per tots els que ens estem escoltant, tinc una mala notícia. Homes, nosaltres també tenim sol palviar. I ja parlarem de tot el que hi ha. I ja parlarem de tot el que comporta que el sol palviar hi hagi algun tipus de coses. Avui m'aprofitaré de que tinc aquí la Mireia i ens posarà una miqueta de llum amb això. Però seguim rascant una miqueta més, entrem aquí. Clar, tot això d'aquí ja està molt bé i ve una altra vegada un altre impuls. I aquest impuls et diu de I si fem osteopatia?
1: Sí, érem els pocos. Som-hi.
0: Vinga, un mes a la festa.
1: Perquè a més va ser acabar el juny i al setembre entrava amb osteopatia. Era una cosa non-stop, o sigui, sense digestió. Una cosa...
0: Bueno, però això et va donar encara molta més amplitud de mires i entendre les coses des de molts punts de vista. Entre tot aquest baltadaix o tot això que... tots aquests moviments d'estudis i de més, tu, clar, abans et guanyava la vida. Jo recordo que vas estar treballant com a terapeuta a casa de més gent i arriba un punt en el qual tu decideixes donar el teu pas.
1: Sí.
0: I començar a obrir un centre. I jo recordo que quan estaves obrint el centre, un dia em vas dir una frase que em va encantar, que diu, comences imitant amb el mestre. I quan portes com 10 o 12 anys, repetint el que has après, toca l'hora de fer el teu camí. I en aquell moment ja havien arribat al teu moment de començar a fer el teu camí. Jo aleshores portava com 2 o 3 anys i dic, ui, encara em queda molt de temps.
1: Sí.
0: Però era una manera d'entendre quins serien els meus següents passos. Clar, això et porta a obrir un espai a l'E.
1: Sí, l'espai de salut a l'E.
0: Espai de salut a l'E.
1: Sí, perquè a més jo no li volia posar... Jo era fisio ja, però no li volia posar centre de fisioteràpia, perquè no era això. Era un espai de salut, era un concepte molt més obert. I a l'E, perquè era el meu alè de vida. I jo pretenia que fos l'alè de vida també de tota la gent que passés per allà. Com així ha sigut.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Vull dir, aquí tenim una noia que comença amb arts marcials, comença a fer shiatsu, d'allà a medicina xinesa, salta a fisioteràpia, de fisioteràpia a osteopatia, munta un centre de teràpia, comença a entrar dins el món del sol pelvià i allà comença a descobrir un munt de coses i com a bona divulgadora que ets, perquè una cosa sí que haig de dir, tot el que has estudiat porta molts anys i pot tenir un llenguatge supercomplex i superdifícil. Ella jo crec que aquí el que fa és aplicar la màxima la frase de l'Einstein de si vols explicar una cosa, fes-ho senzilla i l'elegància deixa-s'ho amb el sastre.
1: M'encanta aquesta
0: I
1: frase.
0: I la veritat és que coses tan complexes com pot ser el sol pelvià i com funciona la dinàmica que hi ha dins, amb un globus i un llenguatge molt planer però al mateix temps molt eficaç, arribes a molta gent i fa que et converteixis en un referent dins el sol pelvià. Això et porta a escriure un llibre, un primer llibre.
1: Sí.
0: Que és aquest primer llibre que el tenim aquí, el primer llibre, que a més, espera que vaig cerrar el llibre, és El suelo pélvico al descubierto, claves para cuidar tu periné. Que aquesta és la segona versió del títol. La primera versió era molt més divertida. digue-li.
1: Jo, a mi sempre m'agrada parlar d'un món entre les cames i més enllà.
0: Clar, però
1: l'editorial no li va semblar massa bé.
0: Bueno. I ara ha escrit un segon llibre, que l'ha presentat fa relativament poc, que és Menopàusia, no hi regles, sempre jugant amb els títols.
1: Sempre jugant.
0: Sempre jugant. Bueno, és una trajectòria molt breu, perquè podíem tirar-nos aquí per molts programes, però més o menys perquè vagin ubicant a la Mireia i ara entrem una miqueta en més profunditat de tot això que estem donant. El que fem 5 cas és... donem, perquè la gent ja, ara que més o menys et coneix, que et sembla si fem que la gent pugui ballar una mica, que es pugui tendre un momentet de ball i d'estirar una mica les cames.
1: M'encantaria.
0: Anem a escoltar de les 3 cançons que t'havíem demanat, la primera d'elles, que em vas dir era la teva època més hippie,
1: sí,
0: que era dels Eagles, una cançó que, quan parlem d'Eagles, poca gent, el primer que passa pel cap és el famós Hotel California.
1: Efectivament.
0: Anem a escoltar una mica de l'Hotel California.
1: Tot una època.
0: Vinga.

0: Eagles. Hotel California.
1: Ai, ai, que me'n vaig cap a una època. Quin remember. Hi ha gent que paga, per fer regressions d'aquestes.
0: Sí, sí, sí, aquí a la ràdio les podem fer fàcilment.
1: Ha sigut un regal, tu,
0: sí, això. Sí, sí, jo el tinc vinculat, això també, aquesta cançó la tinc vinculada amb un passatge d'un llibre que estava llegint. I just cada cop que sento aquest passatge del llibre, em recordo del... Cada cop que sento aquesta cançó, em recordo el passatge del llibre, vull dir, a més em puc dir com anava vestit, que anava a l'autobús, vull dir, és una àncora molt important.
1: Sí.
0: Però bueno, com ens vincula, no?
1: A la
0: vida.
1: Sí.
0: Seguim una mica amb la teva vida, la teva trajectòria. Un parell de punts aquí. Hi havia dues coses que jo em vaig apuntar per fer-ho una miqueta. Una d'elles és una frase: dame serenidad para aceptar lo que venga, fuerza para cambiar lo que pueda cambiar y sabiduría para distinguir lo uno de lo otro.
1: Sí.
0: Una frase que va repetir i que, si no recordo malament, està vinculat amb un viatge a Calcuta.
1: Ui, Calcuta. Sí. Seguint un impuls d'aquests, em vaig trobar anant a Calcuta. Vaig comprar un bitllet d'avió, així, a la brava, i em vaig anar a treballar amb les monges de la Mare Teresa de Calcuta, en el centre d'atenció als moribunds, que no sé, em va cridar d'una manera salvatge. És el millor que he fet a la meva vida, el millor. I en allà, clar, en allà vaig aprendre a no ocupar-me i a no agafar-me amb el que no teníem, perquè no teníem res en allà. Llavors, clar, no teníem bolquers, no teníem medicines, no teníem res, però aquella gent no necessitaven tot això, aquella gent necessitaven somriures. I llavors ells em van ensenyar això: deixa de mirar el que no tens i mira el que tens. I què tens? Teníem alegria, teníem ganes, teníem humanitat, teníem braços, podíem petonejar, i això era molt més sanador. Pensa que jo estava a Càligate amb els moribunds, acompanyàvem a la gent.
0: Déu-n'hi-do.
1: El millor que he fet a la meva vida, el millor. Els primers dos dies no vaig ser el millor. Però quan vaig lograr transcendir, diguem-ne, l'horror que el meu cervell veia i vaig connectar amb els seres humans, jo m'hagués quedat en allà. Però clar, en allà la clau era com, quina mirada hi fas?
0: Clar.
1: Amb tot el que et falta, tot el que no tinc, o tot el que tinc? I va ser, per mi, un dels millors encaixos de la meva vida.
0: Bueno, això, de fet, després el que et marca és una mica de filosofia de vida que després et segueix perdurant durant tot el teu dia a dia.
1: Clar, és que la gent es pensa que aquest tipus de voluntariats, aquests moviments telúrics, són perquè vas ajudant a l'altre. No!
0: T'ajudes a tu.
1: El regal és per en aquest cas, el regal va ser per mi.
0: I tant.
1: Però,
0: i tant.
1: I perquè, a més, com dius tu, això t'acompanya tota la vida i és una manera d'entendre la vida.
0: Sí, sí, sí, sí. Hi ha també una altra fase, que aquí és on... o una altra etapa de la teva vida, on, per dir-ho d'aquesta manera, comença, com a dir que diu, a enlairar-te, tu com a divulgadora. D'una cosa que per tu és algo que és molt natural. Explicar les coses així tan planeres i de manera didàctica és una cosa que per tu tens innat, però que és una cosa que et fa diferent de la resta de la gent, que és el que per molta gent va ser una catàstrofe, la pandèmia que ens va clausurar tots, va donar una manera de mirar la societat. Allà van aparèixer molts gurus que feien molts exercicis i que tu deies, ai, ai, ai, mare, que encara es farà mal la gent aquesta. Haig de fer alguna cosa perquè no es facin tant de mal.
1: Sí, és que clar, veies unes propostes corporals que feies, però això és per atletes. I la gent de carrer, i la gent més gran, qui acompanya aquesta gent? Jo vaig dir, ui. Llavors, a més, em van començar a trucar pacients, és que no sé què fer, és que m'he fet mal. Llavors, dic que s'ha de posar remei. Vaig començar a fer propostes corporals cada dia, una estoneta.
0: Allà no vas fent propostes corporals i el que va passant és que comences a tenir cada cop més repercussió mediàtica.
1: Sí.
0: Fins a arribar al que és ara. Vull dir, de fet, vas arribar a muntar un curs online.
1: Sí.
0: Completament, que també per un altre impuls te n'adones que anava per un cantó, però...
1: Sí, perquè clar, jo no en tenia ni idea. Jo sabia... Se'm donava a parlar, però jo no sabia com funciona tot aquest món de fer coses online. Llavors la vida em va costar una persona, un català, però que vivia o viu a Amèrica, i llavors que ell va veure el meu potencial, i llavors em va impulsar. I així vam anar molt amunt. I jo em podia haver quedat allà amunt. El que passa és que les seves formes no anaven amb com funciono jo. Mm. O sigui, era una venda americana, i que molt eficaç, molt. Però, clar, jo li deia... Dic, és que no és un problema personal amb tu, és que jo... Tu en tens 30, jo en tinc, no sé, 55... Veiem la vida diferent i l'entenem diferent. Llavors, a mi no tot em val.
0: Clar.
1: I llavors va ser quan vaig... Jo no em sentia orgullosa del que feia. Sí, del que feia, però no de com s'ho faria.
0: De com s'ho faria.
1: I llavors, si no, jo penso que si no et sents orgullós del que fas, s'ha de fer un canvi ja, perquè això passa una factura molt alta.
0: És curiós, perquè ets íntegre amb el que penses, amb el que sents, i encara que això et suposi, de vegades, com per la resta de la societat, diria, ostres, t'estàs suïcidant, no?
1: Sí.
0: Però te n'adones que no és que t'estiguis suïcidant, és que no va amb el teu tarannà, segueixes sent original, segueixes sent autèntic, i la gent al final t'acaba entenent i t'acaba seguint. Això, d'una manera o una altra, sí que crea una certa repercussió a molt nivell i sobretot t'especialitzes amb el sol pelvià. Mm. D'aquí, després, quan surten els dos llibres que tens, el primer d'ells, el que ja hem parlat, el Periné, i clar, comences a divulgar i a fer moltes xerrades. De fet, ara mateix, fora de micro, estàvem parlant de que els tallers que normalment estàs oferint, és el teu primer llibre, per dir-ho així.
1: Tal qual.
0: Però en directe, amb la qual cosa és una versió de fer-ho més amen i més... Que després el pots tenir el llibre, però que millor que gaudir-te tu en directe.
1: Davant la presència d'una persona, perdona, que s'apartin onlines i que s'apartin llibres, jo ho sento.
0: Aquí comences a especialitzar-te, clar. Ets un referent a nivell... Jo, per mi, crec que és un dels referents principals a nivell de parla hispana, de el que és el sol pelvià. Sí. I clar, sempre nosaltres, com a homes, estem molt vinculats, que el sol pelvià és una cosa de dones. Uh-huh. I com he dit abans, ho sento, però tinc una mala notícia. Això mateix m'ho va dir quan jo estava estudiant anatomia amb una de les professores que teníem, la Yolanda, que també és fisio, també me l'estimo moltíssim, amb ella, i em va dir, tinc una mala notícia, els homes també tenen pubis. Doncs ara jo tinc una mala notícia per la resta d'oients, els homes també tenim sol pelvià, una mala, una bona notícia. Uh-huh. I també ens afecta el sol pelvià i provoca un munt de coses, el sol pelvià. I he fet una petita llista. Ja parlarem, anem entrant una miqueta més, i això com està afectant amb els homes, perquè evidentment, si diguem que hi havia dues creences principals, que és el que moltes vegades vertebra amb l'home, és que és el proveïdor principal, número 1, i la segona és la seva manera que té de relacionar-se amb el sexe. És a dir, l'home, tota la seva valor, o moltes vegades la manera com es té de valorar un home és a través dels seus genitals.
1: Sí,
0: quan
1: sí.
0: Hi ha problemes a nivell genitals o tot allò que l'envolta els genitals, evidentment el món trontolla.
1: Sí.
0: Trontolla, i realment és un patiment que moltes vegades no sabem com parar-ho. Què és el que es pot arribar a suposar el fet de tenir algun tipus de problemàtica amb el sol pelvià, és a dir, que hi hagi o una hipertonia, una hipotonia, un munt de coses. Ens pot afectar a nivell de disfunció erèctil, d'incontinència urinària. Pot haver ejaculació precoç, pot haver dificultat en el buidament de la bufeta, prostatitis crònica i, sobretot, dolor crònic. Un dolor, disfunció en els músculs de l'esfínter, amb el qual ja poden haver pèrdues tant d'orina com també de fecals, hemorroides, problemes de defecació... Aquí l'altre dia m'està parlant amb el tema del prolapse d'òrgans, que és poc freqüent en el cas dels homes, més que prolapse d'òrgans. Això és més de les dones. Els homes és més, em deies...
1: Els homes feu més hèrnies.
0: Hèrnies.
1: Hèrnies inguinals, hèrnies umbilicals. Les hèrnies són expressió de pressió fora de control. I llavors la pressió busca per on sortir, troba una fibra dèbil i zasca.
0: I
1: per allà entra.
0: I també, bueno, disfunció sexual.
1: Sense cap dubte.
0: Vull dir que tot un món que afecta a l'entrecama del cas dels homes.
1: Sí, sí, penseu que aquí podem posar uns punts suspensius i fer-ho tan llarg com vulgueu.
0: Sí, sí.
1: Però el concepte no està en fer la llista dels horrors, sinó entendre que els homes teniu sol pelvià. O sigui, el sol pelvià, diguem-ne, regeix en el món urinari, el món sexual i el món anal, els tres sistemes. Llavors, qualsevol problema en qualsevol dels tres sistemes és territori de sol pelvià. I aquí en els homes ens hem deixat els testicles, que van que volen.
0: També, que estan allà penjats fora, però per una cosa de refrigerar-ho, no per una altra cosa. Vull dir, però també depenen.
1: Que el món testicular dona... O sigui, jo un dia estava fent un taller de sol pelvià per homes, que em sembla que no hi ha ningú que faci tallers de sol pelvià per homes, en el nord, a més amb els bascos, que són molt bascos ells. I jo, quan els hi vaig posar sobre la taula, chicos, ¿qué tal os relacionáis con vuestros testículos? Va haver un silenci i uns rodons...
0: Així ells com a plats dient, ai, ai, ai. Ara vindrà quan ens el toquen els tots físicament, no? I dius, no, no, anem a
1: prendre-ho. Clar, però cadascú s'ha de tocar els seus, però han de saber la textura que han de tenir. O sigui, és que hi ha una sèrie de coses que no es tenen en compte perquè, saps què passa? El món del Salpelvià, amb el món femení, ja és silenciós, ja es viu amb silenci. Però és que amb els homes és un secret de sumari.
0: Sí.
1: O sigui, clar, i això, a part de molt greu, és duríssim pels homes. Perquè això els obliga a viure els problemes amb soledat.
0: I tant. Quan hi ha, per exemple, disfunció erèctil, que jo he tingut a consulta pacients amb disfunció erèctil, quan els estàs fent l'anamnesis, que li estàs fent la pregunta, si, bueno, i això com va, i la libido com va, i tu veus que estàs parlant normal. Ah, doncs, bueno, la libido bé, no sempre ganes, i què tal això, i què tal l'altre, i veus que bé. I quan dius, bueno, algun tipus de disfunció erèctil, baixen la veu i diuen, bueno... Sí, així amb el... Sí, amb, com, que dius, és que estem en un lloc que ningú ens escolta, però fins i tot parlar-ho amb un altre home t'està donant una mica de reparo, i ja no et dic moltes vegades, amb les parelles. Ja. Perquè és com si, i això ho parlo des del món de l'home, com a home que sóc, és com si fossis menys valuós.
1: Sí, això és un pes que aguanteu, és un pes salvatge, que algun dia us el podré treure de sobre, però és un pes... És tan injust, però sí, és curiós, però molts homes encara es valoren com a sers humans en funció del seu penis. I dius, home, som molt anem molt més enllà. És molt important això, és molt important.
0: És un tema, podríem dir-li que és el temazo, per dir-ho així.
1: El temazo, jo crec.
0: Perquè és una de les coses que després comportarà moltes maneres de funcionar de diferents homes. Simplement perquè hi ha aquesta sensació de pèrdua de valor per part de l'home. Anem a entrar una mica per sobre, com a especialista que és i la manera que tens d'explicar-ho una mica, així de manera planera. Ja hem dit que el Salpelvià, és a dir, aquest conjunt de músculs que estan a la base del... Allà recull tot el que té a veure amb els testicles, amb l'àrea genital, amb l'àrea urinària, amb l'àrea anal.
1: Sí.
0: Quines són les coses més freqüents o que tu hagis pogut veure o que t'hagis pogut trobar o que t'hagin pogut explicar?
1: Sí, o sigui, els homes, una cosa que pateixen molt és dolor.
0: Dolor.
1: Dolor, i que a més el pateixen amb silenci. Jo m'agradaria explicar, jo vaig ser conscient del silenci dels homes, perquè jo se sap que els homes no parlen, però com que el nostre públic era molt femení, doncs no li posava més importància. Jo fa anys, allò, en una festa, que allò que hi ha molta gent que no coneixes, i allò que et vas presentant, i pitos i flautes, i un noi se'm va enganxar, el portava amb mi. I llavors jo vaig pensar que aquest noi ja veia que molt interès en mi no tenia, per tant, si no el tenia amb mi, el tenia amb la meva feina. I al cap d'una estona em pregunta, els homes tenim Salpelvià? Aquest noi feia 2 anys que vivia un dolor anal fora de mesura. De fet, tenia una mala cara, perquè no podia ni dormir. Anava al metge i li deia, no tens res, és que tenia una contractura de l'elevador de l'anus, que és un múscul profund, salvatge. Però aquest noi estava patint amb silenci, amb soledat, feia 2 anys, perquè no sabia que existia remei. Llavors, per mi, molt important en aquest programa, que us quedi clar, hi ha camins, hi ha ajuda, perquè si no és duríssim. La pelvis masculina aguanta molt dolor.
0: Sí, i la manera que tenim d'enfocar les coses és que se'ns ha ensenyat, o hem après, o ens hem imposat, o la societat ens ha imposat que els homes han de ser durs, han d'aguantar.
1: Sí.
0: Una cosa és ser dur, una altra cosa és ser fort. La duresa moltes vegades porta a intentar desconnectar-te del cos o a minimitzar unes senyals que poden ser a la llarga un problema molt més greu.
1: Sí.
0: Perquè allà també hi ha tota una sèrie de patologies vinculades. Vull dir, fet del dolor que tinc a veure amb la pròstata, hi ha molta incidència de càncer de pròstata.
1: Moltíssima.
0: Hi ha problemàtiques que també l'afecta la pròstata sense que tingui que acabar amb un càncer, però després pot donar disfuncions, pot provocar que potser amb exercicis relativament senzills.
1: Sí, i amb consciència. És que, clar, només que el cervell sàpiga que aquesta zona existeix, i això ja fem un gran què. O sigui, hem de pensar que el Salpelvià és la part de baix de... O sigui, encara que sigui el món entre les cames, no és un món que està allà baix, aïllat. És, funcionalment, imagineu-vos un globo. És la part de baix d'aquest globo. Llavors, la part dalt del globo és el diafragma, el múscul respiratori. I la part de baix és el Salpelvià. Si aquest globo el pressionem de dalt cap a baix, la part de baix s'abomba o intenta bombar-se. En el vostre cas, que teniu la pelvis tancada per baix, no es pot abombar. Però, clar, qui viu a baix no viu molt content, perquè no, li cau el món a sobre. Llavors, clar, una estructura, un teixit que li caigui massa pes a sobre, tampoc es pot drenar a nivell de sang. No pot respirar. És molt fàcil que s'inflami. Llavors, clar, a partir d'aquí, pim, pim, pim, pim, podem anar pujant al nivell. Llavors, és una tonteria, però el món postural mana sobre el sòl pelvià.
0: Vull dir, una manera que tindríem, que se m'estava acudint primer a mi mentre anava explicant, que era, per exemple, depèn del que mengem, això és el que provocarà un munt de gasos, sí. I depèn dels gasos, aquí la podem dir més o menys parda.
1: Sí.
0: I més, ara que està tan amb la moda de hem de tenir el six-pack o l'egg-pack o els no sé quants pack, perquè hem de tenir els abdominals perfectament marcats,
1: que
0: aleshores el tenir aquests abdominals tan profundament marcats provoca que hi hagi una compressió constant i totalment, que aquells gasos no poden sortir per cap cantó. I clar, doncs al final acabarà passant el mateix. El cos ha de respirar, sí. El diafragma es mourà i al final acabarà patint el que està sota, que és el que està aguantant tot.
1: És això. O sigui, molt, molt bo el matís. O sigui, sòl pelvià i sistema digestiu van junts, perquè si el sistema digestiu s'inflama una mica, i una mica vol dir no és patològic, és allò que et toques la panxa i que dius, ai, no em toquis, que em fas mal. És allò que molesta, que et pressionin. Això és una inflamació. Llavors, una inflamació per sistema és que el teixit ocupa més espai. Clar, si els budells, que fan un munt de metres, ocupen una mica més d'espai, allà dintre, o sigui, qui rep és la part de baix.
0: Clar.
1: Llavors, actualment, si fem un cop d'ull al que mengem, fem un cop d'ull a com està la panxa, llavors heu de saber que són coses molt, molt, molt vinculades.
0: Dues coses, bàsicament, postural, una cosa que seria postural, depèn de quin tipus de postura, aquesta postura completament encorbada...
1: Sí, que si us serveix de referència, sempre que l'esternum i el pubis s'acostin entre ells, alerta la companyia.
0: És a dir, quan estem intentant acostar el pit, el pito, per dir-ho així, de manera molt ràpida, aquí hi ha alguna cosa que no anem pas bé.
1: Clar, perquè imagineu-vos, aquest globus s'està pressionant. Llavors, quan el globus es pressiona, qui rep és la part de baix del globus. No és negociable.
0: És increïble.
1: Sí, i llavors, clar, totes aquestes panxes grosses, clar, tot això, molt, molt, molt content, el sòl pelvià no està.
0: Jo dic que alguna vegada, amb els cursos que he donat, explicava que hi havia un canvi morfològic d'estructura dels ossos, que es veu sobretot en les dones quan estan embarassades, i amb alguns homes que també estan embarassats. Quan tens aquests homes que surt la panxa cap endavant, té exactament la mateixa postura, la pelvis sobre, el camines cap a fora, i fa caminada embarassada, i és simplement per intentar mantenir la postura i el que és l'equilibri dins del cos, no? Però que tot això que està creixent cap a fora, cap a dins, evidentment, ja no diem la pressió que pot haver cap enrere, però cap avall una pressió important, i allà pateixen els ronyons, pateix la bufeta, pateix tot, pateix la pròstata, pateix tot aquest teixit, que després farà que puguem tenir més o menys dificultats i dolors, que en el cas dels homes sembla que principalment hi ha més dolor, però també hi ha...
1: Sí, no, a veure, si podem trobar un xic de tot, incontinència urinària és real, o sigui, i separem-ho del món de la pròstata. Sí, perquè després d'una operació de pròstata, quan entra a cirurgia, doncs passa, les conseqüències poden ser variades. Igualment, el món de disfuncions erèctils, el món de els testicles congestionats, o sigui, això es veu molt, perquè quan no poden respirar tendeixen a inflamar-se també. O sigui, realment, qualsevol cosa dels tres sistemes. L'urgència miccional. L'urgència és allò que estem bé i de sobte ui, que em pixo. Això s'està veient moltíssim en consulta. Curiosament, estem tots els terapeutes d'acord. Des de la pandèmia s'ha disparat l'urgència, perquè el món dels pipís va molt vinculat al sistema nerviós, i actualment el sistema nerviós està pels núvols.
0: Yeah.
1: Llavors, clar, si el sistema nerviós està pels núvols, que ningú es pensi que la bufeta estarà zen.
0: No, clar.
1: Llavors la bufeta també va accelerada i tothom comença a córrer, i llavors és quan ens trobem fent pipís cada hora o cada hora i mitja.
0: Recordo que et vaig veure un vídeo que em va fer moltíssima gràcia, la manera com tenies d'explicar, que tu deies, perquè ens féssim una idea, diu, per saber quina és l'autonomia que teníem, diu, la bufeta té la capacitat d'una llauna de Coca-Cola. Diu, això ens dona una autonomia de 4 hores, més o menys.
1: Sí.
0: Si hem de pixar cada menys, és que hi ha alguna cosa de que tenim la bufeta estressada per algun problema.
1: Exacte.
0: Això pot donar una pista, perquè, per exemple, les miccions molt, molt freqüents, dius, és que vas molt cops, però clar, molts homes poden pensar, bueno, però és que
1: bec molt líquid.
0: És que bec molt líquid. Sí. O...
1: La clau no està en el temps, sinó el que surt. O sigui, la bufeta té uns receptors que van explicant constantment al cervell com està això. Llavors, la bufeta li diu, els receptors li diuen al cervell, escolta, això està mig ple, què fem? I donen unes mitges ganes i el cervell decideix lliurement. El que no té sentit és que ara la bufeta no, ara ningú no en parla i de sobte, ui, ui, ui, s'aixequen totes les alarmes. Llavors, si jo tinc ui, ui, ui, quin pipí, i quan faig el pipí són dos dits no verticals, sinó horitzontals, això ja ens diu que la bufeta està mentint.
0: Clar.
1: Que aquestes ganes no són reals. Que és un, el sistema comença a accelerar-se. Llavors, clar, hem d'estar al cas del que fem. Perquè és que el món del pipí és un món voluntari, però per ser un món voluntari no ens el mirem. Si jo a mitja tarda li pregunto a algú, qualsevol persona, quants pipis has fet, no en tindrà ni idea.
0: No, normalment clar. No en té ni idea.
1: Clar, per què? Perquè no és una cosa que fem de manera conscient. Però clar, un món voluntari passi al món, món de la inconsciència gairebé, això és perillós.
0: Clar.
1: Perquè si s'accelera no el veurem. Per això, posar consciència sobre aquest món.
0: Seria una manera de poder posar consciència.
1: Sí.
0: Mentre posem consciència, li posem una miqueta de música.
1: Magnífic.
0: Aleshores, jo crec que hi ha aquí una cançó que és molt teva, o que t'identifica molt que parla molt de la resiliència.
1: Ai.
0: I Will Survive.
1: Tal qual. De mi i de tothom.
0: I de tothom.
1: És una capacitat que tenim tots i totes.
0: Doncs sobrevivirem. Escoltem-la una miqueta.

0: té d'energia.
1: Uah, és una passada.
0: El que estàvem cantant és que jo, quan sento aquesta cançó, m'imagino per al carrer, donant saltets, vull dir...
1: Saltets, la imatge, no? Salts!
0: La imatge meva és anar pujant una escala o baixar una escala, donant saltets, un saltironets, un cantó o un altre, amb els braços ben a dalt,
1: sí,
0: i cantant, i si la gent mira, que miri,
1: que miri,
0: m'és igual. Soc feliç,
1: sí,
0: estic aquí, t'agrada bé, no t'agrada, tu t'ho perds.
1: Sí, és que és això, és un, mal, és un cant a la vida.
0: Sí, sí, sí, sí, és un xute d'energia, és un... És una... Bueno, és un crit a... Es pot. Qualsevol es pot. Va molt bé amb el que estem parlant, perquè, de fet, això d'aquí és com, com dir a la gent... És una manera de transmetre, és d'aquest món, d'aquestes coses que moltes vegades són silencioses, secrets del sumari i guardades sota set claus, posem-les una miqueta sobre... En un lloc on els doni una miqueta la llum. Ventilem-los una miqueta.
1: Sí.
0: Si hem d'anar... posant com una espècie de guió perquè ens pugui ajudar, per exemple, perquè està bé parlar de tot el que tenim aquí, de què és el que pot haver també com afecta dolor, disfunció erèctil, incontinències vàries. Sí que estaria bé doncs, donar com una espècie de guió. Després també parlarem d'alguna sèrie de coses que ens estaves dient, que jo tinc ganes de veure'ls alguns mini-tallers o mini-cosetes que aniràs aportant a les xarxes, amb la qual es puguin també donar doncs, maneres de poder fer per poder-nos ajudar. O per... Evidentment, sempre que detectem una cosa així, està bé tenir tot aquest tipus d'ajuda, però jo crec que una de les primeres coses que s'ha de fer és posar-nos en mans un professional. I tot el que vingui a continuació serà sempre molt benvingut, però quan ja detectem que hi ha alguna cosa així. El primer, entenc que és posar consciència.
1: Sí, però hem de saber, perquè a vegades no sabem quin professional ens pot ajudar. Parlem de fisioteràpia del sòl pelvià, que és molt específica. O sigui, no tots els fisios fan sòl pelvià. Ni totes, aquí sí que em sap greu per vosaltres, nois, ni totes les fisios de sòl pelvià treballen amb homes.
0: Clar.
1: Això és una veritat. S'ha de preguntar. S'ha de preguntar. El que passa és que també és veritat que cada vegada ens s'estan formant més i més, perquè a la professió sempre diem que els homes són un lleó adormit. De quan desperti, no hi haurà mans per tractar tan sol pelvià. I us ho dic de debò, eh? Llavors, per mi el més important d'aquí és que sapigueu que existeix aquesta professió, que existeix ajuda. Llavors, busqueu-la, perquè la trobareu, la trobareu.
0: Clar, és una manera de... És primer posar-nos en mans d'especialistes, com tu dius, fisioterapeutes, especialistes en sol pelvià.
1: Sí.
0: Homes i dones, perquè aquest programa també el poden escoltar tant homes com dones. Especialment està adreçada amb els homes perquè és el gran secret.
1: Sí.
0: És el gran secret de sumari.
1: Total.
0: L'altra cosa és prendre consciència.
1: Sí.
0: És a dir, comencem a portar a la consciència, és a dir, a posar consciència amb els nostres actes que són automàtics. Que anem a fer pipi? Doncs, a lo millor, mira, una de les maneres com es pot fer és durant una setmana cada cop que vagi a fer pipi m'ho apuntaré i ja diré, i miraré, aviam, quants cops estic anant a fer pipi al dia.
1: Això és molt bo. O sigui, posar aquest ull és més o menys quants cops hi vaig, em miro com em surt el pipí, em miro de quin color és, em relaciono amb el que surt del meu cos i amb com surt del meu cos.
0: Sí, sí, sí, perquè això és un tema molt interessant. Jo com a terapeuta m'he trobat molts cops com a terapeuta que quan li preguntes amb algun... Amb les dones encara us fixeu una mica més, però amb els homes és un... Quan vas a fer pipi, quants cops al dia vas? Doncs no ho sé. I de quin color és? Doncs no, bueno, groc.
1: Yeah.
0: Aleshores, els intentes fer una classificació perquè entenguin, no? Diu, el groc ha de sortir de ser un groc tirant a canari gairebé transparent, perquè això vol dir que tens el punt idoni d'hidratació, i quan s'acosta més amb el nivell del brandy, la Coca-Cola o del cafè, doncs ja ens estem anant amb un cantó que no és gaire agradable. El pipí no ha de picar quan surt.
1: No.
0: Ha de tirar... Vull dir, pot haver una mica dolor, depèn del que hagis menjat, però per norma general acostuma a ser inodor.
1: Sí.
0: És acostuma a ser força... Sí. Depèn del que si t'estàs medicant.
1: Recordem que si mengem remolatxa surt vermell, que ningú no s'espanti.
0: Sí, jo bueno, tinc una anècdota, ara te l'explicaré, m'acaba d'arribar una anècdota. Però bueno, ha de ser, no és això, tirant amb aquest color, no? Si és tirant molt groguent, vol dir que segurament o estem, per exemple, menjant molta cúrcuma, que també podria passar, o en el seu defecte curri, que ens pot tintar, vull dir, els nostres residus els poden tintar el que estem menjant. Això, per exemple, pot ser una de les primeres coses a l'agafar i posar consciència amb el quantes vegades, amb quina freqüència, quina quantitat.
1: Sí.
0: I la sensació que ens queda després. Perquè, per exemple, quan anem a fer pipí, hem de quedar a gust. Si després de fer pipí tens la sensació de que no has acabat de buidar o que hi ha alguna cosa que... o que pot ser pròstata, o que pot ser que potser la bufeta no s'ha acabat de relaxar del tot i no ha buidat, o...
1: Exacte, o que hi ha un goteig.
0: O que hi ha un goteig.
1: Pots miccionar-lo. Sí, són aquestes... És observar com funciona el sistema. I, important, quan fem pipí, no hem d'empènyer el pipí. O sigui, la bufeta ja té un múscul que s'encarrega de donar la potència al raig. Perquè tenim un costum estrany d'empènyer.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí.

0: Intens és previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclàfits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també ha repartit dues assistències, una estrena immemorable per al conjunt de Hansi Flack en set aixec la temporada amb autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia, estimats oients, fidels a la cita setmanal de diumenge si ens escolteu en directe per Ràdio Arenys, igualment si ens escolteu pel podcast a través de la web de la ràdio radioarenys.cat. Bon dia, Anna Cucurull.
5: Bon dia, Montse Comí. Bon dia, Joan Garcia. En aquesta ocasió encetem l'any 1965, així que haurem d'anar a veure què va passar, quines històries ens agraden, ens semblen curioses o ens retraten, a nosaltres i a la nostra època. I no estaria complet si no hi poséssim la banda sonora. Només un detall i de seguida escoltem música. Vam començar l'any amb l'èxit de la campanya de recollida d'ampolles buides de xampany a benefici de la Sil Torrent. I se'n varen recollir 3.751.
6: Sí, perquè aleshores era xampany, eh? El cava es veu que encara no existia.
5: No, era xampany.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
7: L is for the way you look at me. O

Hem començat amb el rei, Nat King Cole i Love. La cançó es va publicar el 1965, poc abans de la seva mort de càncer de pulmó. De fet, va ser una de

0: les últimes cançons que va gravar. L'àlbum, titulat també Love, va sortir aquell mateix any i es va convertir en un èxit immediat. L'autor de la lletra va ser en Milt Gabler, mentre que la música va ser composta per Bert Kempfert, un músic alemany que també va treballar amb els Beatles en els seus inicis. La lletra juga amb les inicials de la paraula Love, L-O-V-E, per descriure l'amor de manera tendra i elegant.
1: En el Palacio del Pardo son presentados a su excelencia el jefe del Estado por el presidente del Instituto Nacional de Previsión, señor Labadie Otermín, los prolíficos matrimonios que han sido galardonados con los premios nacionales de natalidad correspondientes a este año.
2: La dècada dels 60 va ser la dels baby boom, la del gran creixement demogràfic, així que no és d'estranyar que molts dels noms que us diré dels nascuts aquests anys ho sonin. Els periodistes Jordi Basté, Antoni Soler, Carles Capdevila, Miqui Moto i Gemma Nierga. I segur que me'n deixo molts. Però també la Pepa Plana, actriu i pallassa, i la Damaris Gelabert, pedagoga i musicoterapeuta, per dir-ne algun dels països catalans.
0: També van néixer aquest any les actrius Julia Ormond, a Anglaterra, Belén Rueda, a Espanya, i Sara Jessica Parker, als Estats Units, per posar un exemple, però no cabrien mai, perquè en van haver molts de naixements i moltíssims d'importants en cada camp de la vida. Però deixeu-me referir-me a J.K. Rowling, escriptora anglesa i creadora de la saga Harry Potter.
3: Harry, has de viure. Fer-te fort.
4: Harry Potter. Has lluitat valerosament. Ara vine a buscar-me i accepta el teu destí.
2: Ja sabeu que Harry Potter és una saga de 7 novel·les que narren les aventures d'un jove mag i els seus amics a l'escola de màgia i encanteris Howard. De la saga se n'han fet pel·lícules, videojocs i merchandatge. I en només 10 anys, els 6 primers llibres ja havien venut 400 milions de còpies i s'havien traduït a 65 idiomes.
0: Tot això ha fet de l'autora la dona més rica de la Gran Bretanya, amb permís de la reina, suposo, i la persona que més diners ha guanyat escrivint llibres.
5: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta que acabem de sentir és una d'aquelles cançons que defineixen tot una època, Poupée de Cire, Poupée de Son, interpretada per Franz Gall, una jove cantant francesa que només tenia 17 anys quan va guanyar Eurovisió amb aquest tema, que va escriure per a ella Serge Gainsbourg, un geni de la música francesa conegut pel seu estil provocador i sofisticat.
2: El 2 de juliol de 1965 es va crear el Patronat d'Esports de Mataró, presidit per l'alcalde, per cert, absent en aquella sessió de Constitució en què es van fixar tres objectius fonamentals: la finalització de l'estadi, l'aprovació del projecte de construcció del Palau d'Esports i la construcció de la piscina municipal coberta.
1: Bé, no és que abans no hi hagués esports, sinó que el que hi havia eren entitats esportives totalment privades i el govern de la ciutat se n'havia desvinculat, fora de subvencionar les activitats de les festes de les Santes o d'encarregar-se de fer millores en el Parc Velòdrom. Aquestes entitats esportives van tenir una gran importància en el desenvolupament de l'esport local, però la guerra del 36 ho va canviar tot. Després de la guerra, la política sí que va ficar el nas completament en la vida esportiva, amb un Frente de Juventudes que ho controlava gairebé tot, fins al punt de prohibir l'activitat d'algunes penyes per falta de deportivitat i espíritu falangista. Fins i tot l'any 1942 va sortir un ordre en què es deia que tots els joves entre 7 i 21 anys que practiquessin esport havien d'estar enquadrats al Frente de Juventudes.
2: Mentretant, a Arenys, aquest mateix any 1965, el velocista Lluís García Baena, el que coneixem com Titín, va ser el campió de Catalunya absolut en 200 metres en un temps de 22 segons i 6 dècimes, i de 400 metres en 50 segons i 6 dècimes. Va ser també campió provincial absolut en 200 metres, campió d'Espanya júnior en 200 metres i va actuar amb la selecció estatal júnior en un encontre celebrat a París.

0: Acabem de sentir un jove Joan Manuel Serrat, que començava a cantar i a despuntar. Una guitarra és el títol de la cançó i parla d'un jove amb la seva guitarra com a única companya, recorrent camins, aprenent de la vida i de la gent, sense més pretensions que cantar i compartir les seves vivències.
1: A partir de gener de 1965, la dictadura de Francisco Franco va permetre la lectura directa de l'Evangeli i les epístoles en el que ells anomenaven llengües vernàcules, és a dir, català, gallet i euskera. El cert és que una de les moltes coses que va canviar el Concili Vaticà II va ser que la missa ja no havia de ser en llatí.
0: De fet, el concili va canviar moltes més coses. Una d'elles, el títol i els procediments del Sant Ofici, és a dir, la Inquisició, que va passar a dir-se Congregació per la Doctrina de la Fe, sota la batuta d'un prefecte, càrrec que va ocupar des de 1981, a veure si us sona el nom, Joseph Ratzinger, fins que va ser anomenat papa amb el nom de Benet XVI. Joan Pau II va ordenar el 1998 que s'obrissin els arxius secrets d'aquesta congregació, on estaven recollides les actes dels processos de tota l'Europa catòlica. Des d'aleshores, l'arxiu històric ha estat accessible per a investigadors i estudiosos i s'han digitalitzat i posat en línia els materials més antics de l'arxiu.
1: En fi, queda per saber si encara ens amaguen res.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: Hem sentit a la Concha Velasco i la seva Chica Yeye. Aquesta cançó formava part de la banda sonora de la pel·lícula Històries de la televisió, on Concha Velasco era una de les protagonistes. La lletra i la música són obra d'Augusto Algueró i Antonio Guijarro, dos dels grans compositors d'aquella època. A la pel·lícula, Concha Velasco interpretava una noia que intentava triomfar en el món de l'espectacle i en un moment donat cantava aquesta cançó davant de les càmeres. Doncs mira, 60 anys després, continua estant de moda.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
3: El superagente 86. Temible operario del recontraespionaje. Con las pasiones helardes Donada. Y Bárbara Feldon.
4: O la agente 99.
5: Superagente 86, Get Smart, en el títol original en anglès. És una sèrie de televisió nord-americana emesa originalment entre 1965 i 1970 que parodiava les pel·lícules i sèries d'espies, una barreja de James Bond i de l'inspector Clouseau. Creada per Mel Brooks, era protagonitzada per Don Adams com a Maxwell Smart, l'agent 86, i Bàrbara Feldon com l'agent 99.
1: La sèrie se centra en les aventures de l'agent secret Maxwell Smart, un poca traça i procliu als accidents a cada moment, és a dir, si la pot cagar, la cagarà. Conegut també com a agent 86. La seva companya i més tard esposa és l'agent 99, el veritable nom de la qual mai no es revela a la sèrie. Max i 99 treballen per a Control, que és una paròdia de la CIA, una agència secreta del govern nord-americà. Tots dos s'embarquen en nombroses missions arreu del món i la incompetència de Smart sempre causa complicacions. Tot i això, Smart mai falla en les seves missions gràcies a la seva casual sort i a l'ajuda, evidentment, de 99. El superior de Max i 99 és el sofert cap de Control, conegut simplement com el cap.
5: L'enemic acèrrim de Control és Caos, paròdia de la KGB, l'Organització Internacional del Mal, una igualment inepta organització d'un país desconegut pertanyent al bloc de l'Est. Segur que encara recordeu, a banda de les inacabables portes que es van obrint de la careta d'entrada de la sèrie, el seu infal·lible sabatòfon, que era un avançat telèfon mòbil de l'època, el cos del qual era la sabata, que tenia un disc a la sola.
1: La sèrie es va emetre a la NBC del 18 de setembre de 1965 al 12 d'abril de 1969. Després es va traslladar a la CBS, on es va emetre la seva darrera temporada, de l'11 de setembre de 1969 a l'11 de setembre de 1970. La sèrie va ser molt popular durant la dècada de 1960 i va ser estrenada a Espanya el 1966 i a TV3 entre la dècada dels anys 80 i 90.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Silhouettes és el nom de la cançó que acabem d'escoltar. Va ser escrita per Bob Crewe i Frankie Valli, dos noms molt coneguts per la seva feina amb The Four Seasons. Tot i que la cançó va ser popularitzada per Herman's Hermit, que acabem d'escoltar, en realitat la primera versió de la cançó va ser gravada per un grup americà anomenat The Rays l'any 1957, però varen ser Herman's Hermits, amb la seva versió de 1965, qui la van portar a la fama mundial.
2: Del 9 al 20 de juny de 1965, a Arenys de Mar es va celebrar el campionat femení d'escacs a l'Ateneu Arenyenc. Així que la nostra vila va veure personalitats de l'època que feien de jurat, com l'excel·lentíssim senyor Joaquim Buixó de Baigar, marquès de Castellfloriti com a president d'honor, l'il·lustríssim senyor Juan Antonio Samaranch Torelló, vicepresident de la Junta Provincial d'Educació Física i Deportes, i, per descomptat, l'alcalde de l'època, senyor Joaquim Doy Iguri, que també era diputat provincial, tots del règim. La campiona per tercera vegada va ser la senyora Maria Lluïsa Gutiérrez Blanco. Els trofeus van ser otorgats per l'Ajuntament, la Junta Municipal de Turisme de l'Ateneu Arenyenc i Fills de Rossend de Julià, Movisa i Unió d'Escacs. La clausura dels jocs es va fer amb un gran dinar al restaurant del Pòsit.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: La Núria Feliu va debutar el 1965 i aquest va ser un dels primers discos que va gravar. La cantant de Sants, fet que va portar sempre amb molt d'orgull, va destacar pels seus discos de cançons populars, boleros, couplets, country i jazz. Malgrat que sovint se la inclogui en la nova cançó, la diversitat de gèneres que va tocar la van diferenciar del moviment i la van dotar d'una personalitat singular.
2: L'any 1964 va tenir lloc la primera edició del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, un festival de música lleugera celebrat a la ciutat de Palma de Mallorca entre 1964 i el 1970. Les bases de les convocatòries d'aquest festival afavorien la presentació de cançons que promocionessin la illa Balear com a destinació turística, i allí es van presentar temes que van tenir un gran ressò als anys 60.
1: La segona edició, la de 1965, va tornar a ser presentada per José Luis Uribarri i Irene Mir, acompanyats aquesta vegada per la grega Carlota Pascarbis, que era la copresentadora internacional. L'organització va rebre 336 cançons procedents de compositors de 18 països i la llista de seleccionades es va reduir a 20 temes de 7 països, entre els quals hi va haver composicions en castellà, francès, italià, anglès, grec o català.
2: Els temes representaven el país de la nacionalitat del qual era el compositor, encara que no coincidís amb la de l'artista que defensava el tema. Els artistes seleccionats per interpretar els temes van ser Michel, Juan Carlos Monterrey, Karina, Lita Torelló o Elder Barber. La cançó premiada amb la Caracola de Oro va ser Recordar, però la cançó més coneguda d'aquella edició va ser la subcampiona, Melo dijo Pérez, original de l'argentí Alberto Cortés i defensada per Mochi i Karina.
1: Justament, Melo dijo Pérez serà la cançó que sentirem a continuació, però no en la versió de la Karina, sinó en la de Los Tres Sudamericanos.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: L'any 1965 va ser el de creació de mítiques bandes de rock com The Doors, Pink Floyd, Grateful Dead, Jefferson Airplane, i concretament aquests grups tenien en comú l'estil musical conegut com a acid rock o rock psicodèlic, influenciat per la droga de moda en aquells moments, l'LSD, l'àcid lisèrgic, que produeix efectes psicotròpics i al·lucinacions.
2: Sota la influència del moviment hippie i de la filosofia de la generació beat, va néixer la psicodèlia, que havia de definir un estat de percepció sensorial expansiva que proporciona el consum d'àcids. La legalitat d'aquestes drogues en va afavorir la seva difusió i consum entre els artistes, i aquesta nova percepció es va reflectir en l'art, la literatura i en la música.
1: Els músics també composaven sota els efectes de l'LSD i per a un públic en el mateix estat. Aquest fet, juntament amb el desig d'originalitat de la filosofia hippie, va produir una música amb una gran varietat d'estils de tendència avantguardista. Es van utilitzar molts efectes de distorsió. Es van crear nous sons instrumentals gràcies als sintetitzadors electrònics i en el procés de gravació, gràcies als avenços tecnològics, també es van produir diversos efectes com ara ecos, superposicions de cintes, gravacions reproduïdes al revés, intentant crear un ambient al·lucinogen pròxim al que produeix l'LSD.
2: Mentretant, a casa nostra van néixer grups de música entre el jovent de cada poble i cada ciutat. A Tiana, el set d'aquí. Arenys, els Dublins, format per en Jordi García Clemente a la bateria, en Jordi Caparrós al baix, en Pep Espallargas a la guitarra rítmica i l'Àlex Aguiló a la guitarra. El cantant era en Pep Espallargas. I per cert, que el diumenge 20 de març es va fer una matinal musical amb els grups de música arenyens, els The Dublins, Los Misteriosos, The Jaguars i el grup convidat, Los Dràcules, amb molt bona expectació. Once upon a time, you dress so fine.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: Acabem d'escoltar en Bob Dylan en aquesta cançó que segur que ja heu reconegut, Like a Rolling Stone. En aquest moment en Dylan era vist com un gran poeta de folk. Les seves lletres estaven plenes de protesta social i el seu públic esperava d'ell cançons compromeses, però en Dylan estava en plena crisi personal i artística. Estava fart de ser el noi del folk i volia reinventar-se. Like a Rolling Stone va néixer d'un poema de 10 pàgines que Dylan havia escrit en un moment de ràbia i frustració. Per sort, en el moment de la gravació, es va poder reconduir.
0: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 12 de març de 1965, arran de les declaracions que va fer el diari Le Monde el 14 de novembre de 1963, en què defensava la identitat nacional catalana, les autoritats franquistes van expulsar l'abat Escarré d'Espanya i es va haver d'exiliar a Milà, Itàlia.
1: Aureli Maria Escarré i Gené va ser un monjo benedictí i abat de Montserrat. Va ser ordenat sacerdot el 1933 i després de la revolta militar del 18 de juliol del 36, a causa de la persecució religiosa de la CNT i la FAI, va aconseguir passar a Itàlia gràcies a la protecció de la Generalitat de Catalunya. Va formar part de l'Acadèmia de la Llengua Catalana i va fer possible l'existència de publicacions com Germinàbit, Serra d'Or, Qüestions de vida cristiana i Estudia monàstica, i va acollir tota mena d'iniciatives sense discriminacions. Això el va fer xocar sovint amb el govern de Franco, malgrat que hi tenia una certa relació i que el tractava de tu, i la seva postura crítica el va convertir en un símbol i representant de l'Església catalana.
2: El 14 de novembre de 1963 van ser publicades al diari francès Le Monde unes declaracions seves d'oberta oposició a la dictadura, entrevistat pel periodista José Antonio Novais, per iniciativa de Josep Benet i Albert Manent. Aquestes declaracions van permetre donar a conèixer una corrent d'opinió creixent entre catòlics catalans que volien un futur democràtic per al seu país i una funció i una actitud diferents de l'Església en el seu conjunt.
1: L'abat Escarré es va pronunciar i va emetre les seves declaracions en un context on el Vaticà havia promulgat l'any 1963 l'encíclica Pacem in Terris, que avalava, per part de l'Església Catòlica, el respecte i la defensa dels drets humans i els règims democràtics. El concili encara estava treballant a Roma quan el mes de maig va començar la campanya dita de les instàncies, que demanava a l'Estat espanyol la normalització del català a l'ensenyament i als mitjans de comunicació, aleshores severament prohibit.
2: El 1965, el govern franquista el va obligar a abandonar Catalunya i passar a residir al monestir de Viboldone, a Llombardia, amb l'Aureli Argemí Roca, qui va ser el seu secretari entre el 1965 i 1968. El 1966, el govern espanyol el va obligar a renunciar al títol d'abat de Montserrat. Malalt de mort, l'abat Cassià Just el portà a Barcelona al monestir femení de Sant Pere de les Poeles, on morí el 21 d'octubre del 1968. Fou enterrat a Montserrat.

0: El 1965, en Sonny Bono, que en aquell moment era compositor i productor, treballava a l'ombra del famós Phil Spector. Sonny estava convençut que ell també podia produir grans èxits i volia crear una cançó que fos especial per la seva parella, la jove i talentosa Cher. Va compondre I Got You Babe, que acabem d'escoltar, inspirant-se en la seva pròpia relació. Ell, 11 anys més gran que ella, havia hagut de lluitar contra la desconfiança dels pares de Cher, que no veien clara la seva relació. Finalment s'ha convertit en un clàssic que no passa mai de moda.
1: Parlem ara dels germans Enric i Juli Torra i Pòrtoles, ja que el 1965 en Juli va compondre la sardana Buscant la llum. Malgrat que tots dos són nascuts a Fornells de la Selva, estan molt vinculats al Maresme. Tots dos van aprendre les primeres notes amb el seu pare, aficionat al piano i al cant. L'Enric va ser un músic precoç i als 7 anys ja acompanyava en piano les projeccions de cinema mut del seu poble i als 11 escrivia la seva primera obra.
0: El 1927, la seva família es va traslladar a viure a Mataró, on des d'aleshores l'Enric va ser professor de piano de diverses generacions de mataronins. En el període anterior a la Guerra Civil Espanyola, va manar una carrera de concertista de piano que la contesa va estroncar definitivament. Molt vinculat a la seva vila d'adopció, Mataró, Torra hi destacà per la vinculació a la Sala Cabanyes, que ja es remunta al 1939, i com a director de la Missa de Glòria de Manuel Blanc, que s'executa per la Festa de les Santes. Diverses obres i arranjaments de Torra es van vincular a la capital del Maresme, la inèdita òpera Burriac, que va donar a l'Ajuntament de la ciutat, l'arranjament de la Missa de Glòria, la instrumentació dels Pastorets de Mataró, que es representen cada any a la Sala Cabanyes, l'orquestració dels Goigs de les Santes, en fi, que per la seva tasca ciutadana, l'any 2001, l'Ajuntament de Mataró el va declarar fill adoptiu i 4 anys més tard va posar el seu nom a un dels nous vials del Parc Central.
1: Tots dos germans van ser compositors. Tots dos van tocar l'Orquestra Casal, el Conjunt Bahia i a la Banda Municipal de Mataró. Però així com l'Enric va estar tota la resta de la seva vida vinculat a Mataró, el seu germà Juli, intèrpret de clarinet i saxofon, va venir a viure a Arenys de Mar, on entre els anys 1955 i 1966 va dirigir la coral de la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar i de la coral L'Esperança. Van tenir un tercer germà, l'Àngel, ja nascut a Mataró, que va ser sacerdot escolapi i durant 41 anys professor a Califòrnia.
0: Mira, parlant d'escolapis, va resultar que l'any 1965 els hermanos d'Arenys, perquè es deien així, els hermanos, només van poder admetre un grup reduït de nens i que el 1966 no en podria entrar cap per problemes d'espai i saturació. Així, per exemple, en una classe del que abans es deia Pàrvols hi havia més de 80 nens, el doble del que estava permès. Si el 1961 van entrar al col·legi del carrer Sant Pere 30 nens, a partir d'aquest any les xifres van pujar a 70 sol·licituds anuals. Quina tristesa!

0: La banda sonora de la nostra vida, any 1965.
1: La cançó que acabem d'escoltar l'ha interpretada Lluís Olivares, un cantant català que cultivava la balada romàntica i que va editar el seu primer disc en català el 1965. Dins l'entorn, que sense pertànyer obertament al món de la nova cançó, sí que hi va circular de forma paral·lela.
2: El 6 de febrer de 1965, en el Regne Unit, Sir Stanley Matthews juga el seu últim partit de primera divisió de futbol a l'edat rècord de 50 anys i 5 dies. Efectivament, als 50 anys es va retirar el futbolista que ha tingut la carrera més llarga de la història d'Anglaterra. Stanley Matthews, un futbolista internacional i una de les figures més importants de l'esport britànic i del futbol mundial.
1: De fet, va ser el primer futbolista que va guanyar l'actual Pilota d'Or, el 1956. També va ser el primer jugador i únic a qui s'ha atorgat el títol de Sir quan encara estava en actiu. Està considerat com el paradigma del joc net, perquè no va ser expulsat mai ni va ser amonestat en cap dels 710 partits oficials de Lliga que va disputar en els 33 anys en què va estar en actiu.
2: Quan es va retirar amb 50 anys, va intentar ser dirigent i entrenador, però amb poc èxit, així que es va dedicar a expandir la pràctica del futbol a l'Àfrica. En reconeixement a la seva tasca, la FIFA el va nomenar ambaixador d'honor i li va otorgar la medalla d'or al mèrit el 1992.

0: Heus aquí el debut de Tom Jones amb It's Not Usual. A mitjans dels anys 60, Tom Jones, un jove cantant gal·lès amb una veu potent i un carisma innegable, intentava fer-se un lloc en la música, però tot i tenir una gran veu, no acabava de trobar una cançó que el portés directe a la fama. Les Reed i Gordon Mills van composar aquesta cançó per la Sandy Show, però en Tom Jones es va enamorar de la cançó i no va parar d'insistir que havia de ser per ell. I efectivament, va ser l'èxit que el catapultaria a la fama.
1: La banda sonora de la nostra vida.
0: I amb aquesta cançó nosaltres tres ens acomiadem per aquesta setmana. Però si us ha agradat, ja sabeu que hi tornarem la setmana vinent, o que ens podeu escoltar a través del podcast que trobareu a la web de la ràdio, radioarenys.cat.
2: Per tant, toca dir adéu. Més històries i més músiques la setmana que ve. Que passeu un molt bon diumenge.
3: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
8: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
7: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
9: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia. Comencem l'informatiu d'avui dilluns, 24 d'agost, i l'actualitat ens porta a dir-vos que l'Ajuntament treballa en la nova concessió de la piscina i el gimnàs municipal amb dues prioritats. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Aquestes passen per garantir un servei de qualitat a un preu competitiu i millorar la relació entre el consistori i l'empresa adjudicatària. L'actual concessió acaba al febrer de l'any que ve, després de 25 anys.
1: Parlarem també de l'arenyenca Tatiana Albert, que dona visibilitat a una malaltia rara que pateix.
2: Es tracta d'una malaltia que es produeix per la mutació del gen TBX5, que provoca aturades cardíaques nocturnes i mort sobtada.
1: I d'altra banda, el festival d'Escollona t'arrenca avui al Castell de Can Xalpí.
2: Fins divendres, Arenys de Munt serà l'escenari d'aquest festival d'humor en català que comptarà amb

0: L'informatiu migdia.
1: I comencem, doncs, perquè l'Ajuntament treballa en la concessió de la piscina i el gimnàs municipal amb dues prioritats sobre la taula. Garantir un servei de qualitat a un preu competitiu i també millorar la relació entre el consistori i l'empresa adjudicatària. I és que l'actual concessió acaba el febrer de l'any que ve, després de 25 anys.
2: Un cop disposen de les auditories sobre l'estat i les necessitats dels equipaments, el govern municipal ha començat a preparar el nou plec de condicions per a la futura licitació. El regidor d'Esports, Pau Moret, explica que es preparen uns plecs de clàusules atractius tant per les empreses com pels usuaris. Per això es treballa en dues línies estratègiques, garantir la qualitat del servei i establir una relació més fluida amb l'empresa concessionària.
3: La primera, la més important, és que l'usuari tingui un servei de qualitat a un preu competitiu. Hem de mirar a l'entorn, què és el que tenim, quina és l'oferta que hi ha, quina és la demanda de l'usuari, què és el que busca una persona. I d'altra banda està la col·laboració ajuntament amb la concessió. És superimportant que hi hagi fluïdesa, que hi hagi comunicació, que hi hagi col·laboració i que realment doncs, no ens passi com ha passat els últims anys amb aquesta concessió, no? Que hi ha hagut doncs, moltes disputes, molts confrontaments.
2: Entre els detalls que s'estudien i que ha d'incloure la nova licitació hi ha el termini de concessió, una de les fórmules que es posa sobre la taula perquè sigui prou atractiva i permeti amortitzar les inversions és que sigui de 15 anys amb dues possibles pròrrogues. La principal novetat és que els pavellons queden fora de la concessió i, com ja s'havia avançat, passaran a la gestió directa municipal. Pau Moret assegura que aquesta gestió es pot dur a terme amb els recursos actuals de l'àrea, tenint en compte que en els darrers anys el consistori ja n'ha assumit part de les tasques i ha fet diverses inversions.
3: Que ja no trobes una empresa que et gestioni també els pavions. Això fa 25 anys segurament sí que era més habitual. Ara si ho féssim així, doncs segurament això quedaria desert i, per tant, la gestió l'hem d'assumir nosaltres. Com a increment de personal, no gaire. D'aquests tres últims anys, nosaltres ja hem assumit molta part del manteniment i de la gestió i de la inversió, sobretot, dels pavillons. Si fem un resum ràpid, els pavillons hem invertit molts diners els últims tres anys. Per què? Preveient que això arribaria al moment i el que no podíem fer al 2027, fer-ho tot de cop.
2: L'Ajuntament preveu licitar la nova concessió a principis del 2027 i el regidor confia que aquesta nova concessió pugui estar adjudicada durant la primavera. Pel que fa al gimnàs municipal, el regidor d'Esports avança que estan en converses amb la direcció de l'UFEC per donar resposta a les queixes dels usuaris de la instal·lació després de la recollida de més de 120 signatures per denunciar-ne els dèficits. De cara al setembre, avança, podran anunciar novetats.
1: I canviem totalment d'equació perquè l'aranyenca Tatiana Albert dona visibilitat a la malaltia rara que pateix provocada per la mutació del gen TBX5 que provoca aturades cardíaques nocturnes i també mort sobtada. Ho ha exposat a través del Diari de Barcelona per ajudar altres persones que puguin trobar-se en una situació similar.
2: Tatiana Albert explica que en edat escolar ja la van operar a cor obert, però per antecedents familiars ara ha volgut investigar si el problema era sols cardíac o bé genètic. Això ha destapat un gen ultrarar que ha passat al seu fill. Per això els dos porten un holter i ella també un marcapassos per evitar les caigudes de pulsacions al mínim o l'aturada sobtada del cor. Tot plegat s'exposa a l'article El mapa invisible del cor, de Diari de Barcelona, escrit per Gina Riera, vinculada a Ràdio Arenys com a estudiant en pràctiques l'estiu passat. Tatiana Albert destaca que el seu objectiu és fer visible aquesta malaltia minoritària.
4: La meva cardiòloga del Vall d'Hebron, clar, jo li vaig dir que a mi el que m'agobiava una mica és que sempre que ho preguntava als cardiòlegs el meu gen, TBX5, síndrome de Hollorum es diu, ningú pràcticament sabia de què es parlava. Tothom coneix el síndrome, el Brugada i el Cotellard, que són dos síndromes que dona mort sobtada, i no coneixia el que tinc jo, no? Perquè ja et dic que és ultra rara. Llavors la meva cardiòloga em va dir, home, estaria bé que em donessis una mica de visibilitat, doncs que segurament hi ha més gent que té aquest gen, però no es busca. Suposo que ara, mica a mica, l'hi han buscat, perquè aquesta gent que té mort sobtada doncs pot ser perfectament que tingui aquest.
2: L'aranyenca celebra els avenços de la genètica que permeten que, quan sigui hora de tenir un net, es podrà fer un cribatge i eliminar el gen TBX5. I en aquesta mateixa línia, en la protecció de la salut, fa una crida per tenir una vila cardioprotegida. La seva proposta és ensenyar a utilitzar els aparells desfibriladors que hi ha a diversos equipaments municipals i que n'aprenguin infants i joves als instituts.
4: Estaria bé tenir Arenys cardioprotegit, doncs no sé, les dues escoles d'Arenys, a quart d'ESO estaria bona idea doncs que els nanos fessin el curs de fer anar la RCP, bueno, la màquina aquesta, que n'hi ha a diversos llocs de l'Ajuntament, la tenen, que si algú li passa alguna cosa d'aquesta pel carrer, doncs pugui saber.

0: Molta gent, i jo penso que una bona idea seria que els joves, quart d'ESO, primer de batxat, ja potser s'escapen, que fan mòduls i així, però que puguin anar fent cada any que es pugui fer. I així molta gent podria saber-ho fer. Vas pel carrer i algú o altre podria saber fer, perquè ara passa algú qui ho sap fer-ho.
1: Segons informa l'Ajuntament, tot i que és important la formació per un ús òptim dels aparells de desfibril·lació, qualsevol persona pot posar-los en funcionament seguint un protocol i uns mecanismes d'ajuda que s'indiquen en el mateix procés d'operació.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: I abans de passar a publicitat, us informem que els 573 plàtans del municipi rebran avui un tractament fitosanitari contra la cendrosa. La intervenció es durà a terme aquesta matinada en diferents zones del municipi.
1: En total, el tractament afectarà a més de mig miler de plàtans del municipi en una acotació que començarà a les 10 de la nit al passeig del Cargol, també al camí de Can Quintana, la zona del Xifrer i als carrers Olivar, Professor Castelló i Oterif. Tot seguit, a partir de la 1 de la matinada, s'actuarà a la Riera, Passeig Xifrer, Lloberes i Mare Paula. La tècnica que s'utilitza, l'empresa Endoteràpia Vegetal, és l'automatització i es recomana tancar balcons i finestres, evitar deixar animals i roba estesa i no apropar-se a la zona d'aplicació durant el tractament.
2: Ràdio Arenys, notícies.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: L'informatiu migdia.
3: Seguim amb agenda cultural perquè el Festival d'Escollonat arrenca avui al Castell de Can Gelpí. Fins al divendres, Arenys de Munt serà escenari d'aquest festival d'humor en català que comptarà amb artistes de renom, com per exemple l'humorista Peyu i Marc Serrats i els tàndems formats per Albert Tom i Joan Maria Pou i Carles Xuriguera i Fel Feixedes.
1: La iniciativa neix amb la voluntat de diversificar l'oferta cultural i dotar Arenys de Munt d'una proposta de referència al Maresme durant l'estiu, més enllà dels concerts musicals que han tingut protagonisme en els darrers anys. L'objectiu és atreure un públic divers, tant del municipi com de fora, i reivindicar l'humor en català. Per això, durant els pròxims 5 dies, han programat 4 espectacles amb, principalment, monòlegs. Escoltem Feu Feixedes, que actuarà les dues últimes nits, acompanyat de Carles Xuriguera.
7: Serà un espai on a partir de les 8 del vespre la gent que vingui doncs es podrà fer una mica de pica-pica, prendre alguna coseta o fer un refresc o unes tapetes i amb la panxa més plena sentar-se i riure una bona estona. Els espectacles solen durar això entre 60 i 75 minuts, per tant quarts d'11, les 11 com a molt tard ets fora. I vam triar aquestes dates també perquè encara hi ha molta gent que està de vacances, molta gent que ja treballa, però és aquell treballar que encara tens ganes de no quedar-te tancat a casa.
1: Inicialment, el tren de sortida era demà dimarts 25 d'agost, però s'ha avançat un dia per qüestions d'agenda i avui s'oferirà Què t'ha passat? Podcast en gira, Dom i Pou, que estava previst per dijous. En el seu lloc, dijous es farà una doble funció de l'últim espectacle de Xuriguera i Feixedes, un show no fa estiu. Ja demà serà el torn de Vaques flaques, de Marc Serrats, i dimecres La niña bonita, de l'espectacle del Peyu. A hores d'ara, no queden entrades per la funció del divendres de Xuriguera i Feixedes i per l'espectacle d'en Peyu, i n'hi ha molt poques per la resta de propostes. Les entrades tenen un preu de 20 euros i tots els espectacles començaran a 9:45 del vespre. El festival és una iniciativa de Caltet Produccions i l'Ajuntament d'Arenys de Munt, amb la col·laboració del grup CERS, que també oferirà una proposta gastronòmica durant les actuacions.
3: I seguim parlant d'agenda, però tornem a Arenys de Mar, perquè un taller de pilates protagonitza la jornada d'avui a la Biblioplatja, una activitat que anirà a càrrec d'Anna Marín, responsable de l'estudi de dansa Cinera. La cita a les 7 del vespre i les persones interessades cal que s'inscriguin prèviament perquè les places són limitades.
1: Es tracta d'un taller lúdic enfocat a explicar els fonaments bàsics d'aquesta pràctica esportiva basada en el control del cos, la respiració conscient i els moviments suaus i de baix impacte. Anna Marín explica que l'objectiu d'aquesta tècnica és higienitzar la postura i tonificar la musculatura perquè l'esquelet mantingui una correcta alineació corporal. A més, recorda els beneficis de la seva pràctica.
8: És una tècnica que bàsicament el que fa és higienitzar la postura i tenir molta cura de com col·loquem el cos durant tot el dia, però que se sàpiga doncs, que muscularment doncs, hi ha una tècnica que fa això, que tonifica i que recull la musculatura que fa que el cos estigui en el seu lloc correcte. No? Això ens millora maneres de respirar, ens millora digestions, ens millora mals de caps, mals d'esquena sobretot, que tinguin la idea de que no és fitness, no és aeròbic, no és una cosa estètica, sinó saludable.
1: Les persones apuntades hauran de portar roba còmoda i una tovallola. La sessió serà avui a les 7 del vespre a la Biblioplatja d'Arenys de Mar.
9: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
3: I anem amb l'actualitat esportiva i parlem avui de bàsquet, perquè l'Acadèmia For Athletes i l'Arenys Bàsquet organitzen un campus de bàsquet 1x1 al pavelló Fondo de les Creus. És el primer campus d'aquestes característiques que es fa a Arenys i està especialitzat en la millora de l'1x1, pensat també per arribar a la pretemporada en les millors condicions possibles.
1: Es farà la setmana del 31 d'agost al 4 de setembre al pavelló d'Arenys de Mar entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Pep Cornellà, fundador de For Athletes Academy, ha explicat que la idea és competir i millorar de la mà dels millors entrenadors i convidats especials.
10: Nosaltres el que farem és portar entrenadors dintre del món del bàsquet, que ja siguin jugadors o que ja siguin gent reconeguda dintre d'aquest panorama i que sigui conegut per tot el tema del contra 1. I serà un campus pues, tot ambientat en aquesta dinàmica. També incluirem entrenadors d'Arenys. A part de també portarem persones professionals perquè facin xerrades, perquè se'ns reconeixen i tinguin aquesta proximitat.
1: A més, el campus comptarà amb el basquetbolista nigerià Koa Ongwu com un dels entrenadors, juntament amb altres especialistes en el 1x1. Ongwu és un reclam al campus per la seva vessant pública com a influencer.
10: Ongwu l'hem triat perquè és un, bueno, és un influencer, creador de contingut, que ha triat molt amb nosaltres, que és de confiança, i a part és reconegut dintre del món d'aquí a Espanya com un dels millors contra uns de streetball. A més, això també juga a nivell federatiu, vull dir que aplica els conceptes de l'streetball dintre un partit 5 contra 5 federatiu i el sap com aplicar i a partir d'allà treu avantatges.
1: El campus inclou la samarreta oficial, participar en competicions i reptes i rebre visites especials, concursos i altres elements que no s'han desvetllat i seran una sorpresa per tots els participants en aquest campus. Les inscripcions es poden fer a través de xarxes socials, tant de l'Arenys Bàsquet com de For Athletes.
9: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: I anem a conèixer la previsió del temps amb aquestes possibles pluges de cara a la tarda. En tenen tots els detalls des de la xarxa el seu meteoròleg Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
11: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui dilluns. Us hem acompanyat al control tècnic Martina Calvo i qui us hem parlat, Oriol Leo i Gemma Roig. Tornem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia. Que vagi bé.
12: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquet, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Anselm Clavé estaran tallats fins les 6 de la tarda i demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins les 12 del migdia i els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Anselm Clavé de 8 del matí fins les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
13: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
14: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
13: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys.

0: forma part de la forma, i la forma varia molt en funció també del que vulgui dir. Quan me'n poso a treballar cada dia, em qüestiono la bellesa, entre altres coses, i d'alguna manera voldria reinventar-la, no?
1: Bellesa potser és algo que ens fa veure una connexió amb lo diví, no? Amb Déu, amb coses més altes. Per això que és algo com que ens toca. Hi ha algo misteriós ja darrere d'això, no? Ens agrada algo, no sabem ben bé per què.
2: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
3: Qui no percep la bellesa està condemnat a destruir-la. Per això el recinte modernista de Sant Pau s'obstina a tornar la mirada sana, innocent i verge, a tot aquell que transita pels seus jardins i pavellons. Són tres els ingredients que predominen en el modernisme, i per tant a Sant Pau: el color, la llum i la naturalesa. L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner era un defensor de la premissa «la bellesa cura». Si ens estiréssim en un llit de l'antic hospital i obríssim els ulls, què veuríem? Verd, claror, bellesa.

0: dos violins, viola i violoncel per conjugar la bellesa del quartet de corda. 250 anys d'història d'una formació que encara viu amb una salut inalterable. El quartet Teixidor és el punt on es creuen les trajectòries professionals de quatre músics que, complementant el seu treball orquestral i pedagògic, desitgen aprofundir en el món de la música de cambra. Pren el nom del compositor, organista i teòric musical Josep Teixidor i Barceló, nascut a Serós, Lleida, del qual es conserven 6 quartets de corda. Un dels principals objectius del quartet Teixidor és donar a conèixer partitures desconegudes i interpretar-les al costat de les grans obres del repertori per a quartet de corda.
1: La bellesa presentada en infinitat de maneres és el missatge. El quartet l'equilibri en la conjunció del modernisme de Sant Pau. Un palau, una ciutat jardí per als malalts i l'hospital més ambiciós, modern i ben pensat del seu temps. Hi era i és molt vell, amb la bellesa insòlita i gratuïta d'un somiador entusiasta i genial, com va ser Lluís Domènech i Montaner. Un somni que la burgesia local va pagar, perquè no fora dit, durant més de 20 anys i que ara torna a lluir davant nostre tal com l'arquitecte va voler. Voldríem expressar la bellesa en paraules per tal de retenir-la amb nosaltres en el record, però la bellesa només es contempla silenciosament. Les paraules mai no l'acabaran d'expressar del tot. Ens hi apropem, però se'ns escapa.
0: Des del punt de vista formal, la seva obra ens ha ajudat a potenciar aquesta sensibilitat latent o activa cap al vell, o recrear-nos en reflexions que ens permeten veure, com en l'arquitectura i en la pintura, aspectes invisibles i profunds del temps, la vida i la naturalesa humana. Benedetta Tagliabue i Joan Pere Viladecans obren un diàleg de comprensió i una via d'accés al misteri de la bellesa.
2: Que bé estar aquí, a l'Hospital de Sant Pau.
3: Molt, i a mi m'alegra moltíssim veure'l com el veig ara, perquè jo vaig néixer aquí al costat.
2: Ah, sí?
3: I de nano, la colla del carrer, veníem tots aquí. Deixàvem anar amb les bicicletes i sobretot amb els patinets i tot això. Però estava molt, molt degradat.
2: Jo l'he vist perquè m'ha portat l'Enric Miralles, com una de les primeres coses que m'ha fet veure a Barcelona al 89. I encara a l'hospital, era increïble, increïble. Guapíssim, bellíssim com ara, però molt de cadència.
3: Sí.
2: I aquesta presència dels malalts era una cosa...
3: La presència dels malalts era molt, molt perceptible.
2: És realment una de les obres modernistes més increïbles de tota la ciutat.
3: Sí, no m'he de dubte.
2: Realment el Domènech i Montaner és un arquitecte molt especial. Però potser aquest és l'edifici més complex, perquè és un edifici també que no només és meravellós i molt bonic, però també fa molta ciutat. Té un mecanisme ben pensat.
3: Sí, és clar, i a més a més està molt fragmentat.
2: Ah.
3: I és una mica com una ciutat petita, no? Com un poble petit, un recorregut.
2: Sí que és com un poble petit i té jardins, però a sota tens totes les connexions. Llavors, a sota connectes i a dalt tens la individualitat.
1: Lluís Domènech i Montaner va idear el recinte de Sant Pau el 1901 i havia d'ocupar l'espai de 9 illes de l'Eixample. Va ser revolucionari. Faria edificis separats per als pacients en funció de la malaltia, l'edat i el sexe. Al centre hi hauria els quiròfans i, per connectar-ho tot, 1 quilòmetre de galeries subterrànies. El projecte global es va estroncar. Es preveia la construcció de 48 pavellons. Finalment, només se'n van construir 27. Domènech i Montaner va dirigir la construcció dels 12 pavellons principals i, després de la seva mort, el seu fill Pere va seguir l'edificació de 9 edificis més, amb un estil ja més eclèctic. Els 12 pavellons que integren el conjunt estrictament modernista varen funcionar com a instal·lacions hospitalàries des de la seva inauguració, el 1916, fins al 2009, any en què les activitats mèdiques es van transferir al nou hospital, construït en terrenys annexos a la part alta de l'antic complex. Sortien les lliteres i entraven els buldòzers. A partir de llavors, i durant 5 anys, es varen portar a terme uns grans treballs de restauració, per eliminar les diferents adaptacions que amb els anys s'hi havien fet, per recuperar així la configuració original. El primer que van fer és enderrocar estructures hospitalàries afegides, fora finestres tapiades i dobles pisos. Amb la pell dels edificis neta, es podia començar a dibuixar de nou.
0: Un barracó prefabricat instal·lat dins el recinte modernista de Sant Pau, a tocar del pavelló de Sant Frederic, es va convertir durant 4 anys en el despatx de campanya de l'arquitecte Frederic Crespo. Des d'aquí va coordinar la 30ena d'empreses de construcció, despatxos d'arquitectes, dissenyadors i artesans a banda, que van treballar alhora en aquesta macrorehabilitació de 13 hectàrees i mig. No és només que els pavellons estaven molt deteriorats pel pas del temps, sinó que les múltiples reformes per millorar el servei sanitari havien modificat radicalment el seu disseny primigeni. La recerca de fotografies i plànols va ser intensa i constant. El que es buscava és la màxima fidelitat al projecte original de Domènech i Montaner, que es va anar pervertint amb l'ús dels espais com a hospital durant 8 dècades.
4: El Domènech i Montaner, el que ell... la monumentalitat la don precisament per ajudar a sanar la gent. Ell, en aquells moments, la teoria de la medicina era que els espais amb ambients amb grans volums, la gent tenia més possibilitats com de respirar més, respirar millor, diguem-ne, no? Que no amb habitacions petites, tancades. Ells creien que veritablement no tenia una facultat de sanar, no? Aquest sentiment de, o aquesta cura amb tots els detalls, amb totes les coses, per intentar sanar la gent. I el concepte arquitectònic, que també era molt important, no? És a dir, pensar com es ventilaven els espais a l'estiu, com es ventilaven a l'hivern, quins espais tenien que tenir comuns perquè poguessin anar i prendre el sol, com es protegien del sol, etc, etc, etc. O sigui, hi ha molts detalls de l'arquitectura que veritablement desprenen aquest sentiment d'intentar curar la gent, no?
0: Els edificis modernistes havien experimentat nombroses modificacions arquitectòniques que havien afectat tant a l'estructura constructiva com als seus elements ornamentals. Els enderrocs i desmuntatges van deixar al descobert un seguit de ferides i mutilacions que van acabar determinant la intervenció arquitectònica. Destaca la marcada voluntat de mantenir els espais tal com eren en origen i considerar els signes del pas del temps com elements amb un valor estètic capaç de potenciar la vàlua de l'edifici, seguint com a criteri la recuperació de l'estat original en uns casos i l'explicació de la història dels pavellons a través de les seves cicatrius en d'altres.
4: Va entrar en una situació de col·lapse, però literal, no com. O sigui, hi havia pavellons com el d'urgències que la cúpula, la primera feina que vam tenir que fer va ser desmuntar-la i baixar-la perquè estava a punt de col·lapsar-se. I era necessari, és a dir, havia arribat un moment de col·lapse tots els edificis.

0: La cura i la bellesa, és a dir, la medicina i l'art, aliats per elevar l'estat d'ànim dels pacients. I així, la bellesa artística inaugura una nova manera d'acollida hospitalària.
1: Entenc que en un moment donat no tinguéssim més remei que fer moltes intervencions que segurament avui no les farien, per això. Els hospitals, com els coneixem avui en dia, no canviaran. Sí que pot haver-hi alguns espais que potser poden ser postconvalescència, que potser poden arribar a recollir alguna de les coses que en aquí crec que són interessants, no? Però els hospitals com a tal, no. Per descomptat que no.

0: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Avui en dia, el recinte modernista de Sant Pau recupera el seu valor cultural i el posa al servei de la ciutadania. Allà on els malalts buscaven l'ombra d'un arbre, en la seva convalescència, allà on els metges realitzaven autèntiques proeses de l'època, allà on tantes famílies van viure els moments més feliços i també els més malaurats de la vida dels seus, els visitants escolten atentament les explicacions del guia. Les veus del passat i del present es fonen en una sinfonia conjunta. La bellesa és una qualitat, un concepte, o fins i tot un sentiment. És un acte subjectiu que implica les sensacions que sent algú davant la visió d'alguna cosa o persona que estan influenciades per la seva cultura, desitjos, creences o maneres de viure. Molts estudiosos aleguen, doncs, que la bellesa és allò agradable als sentits i que, per consegüent, causa plaer. Així, doncs, no hi ha dubtes que per cada individu, grup social, raça o època, hi ha una manera particular i diferent de la percepció estètica. De fet, el conjunt de característiques que una societat considera com a bell, atractiu o desitjable, és el que anomenem cànons de bellesa. Aquests han canviat notablement en el temps, de manera que trobem una gran diferència entre els cànons antics i els actuals.
2: Quin lloc, eh? Això realment fa pensar a què és la bellesa.
3: Sí, l'atmosfera de la bellesa, eh?
2: Clar. No sé ben bé, no?, què podrà ser la bellesa.
3: És molt difícil.
2: Difícil?
3: És molt difícil perquè sempre és a posteriori, el cànon.
2: Clar.
3: I cada època té la seva bellesa, és clar.
2: Bueno, tens raó, no? Depèn, segur que depèn d'un cànon, d'una
3: sí.
2: època, va canviant. Però algo com permanent al món de la bellesa hi ha d'haver-hi.
3: Amb la bellesa passa com la felicitat. Per mils i mils de persones que ho preguntis, cada una et donaria la seva opinió. Independentment de que hi ha coses que són belles i s'ha acabat. Com és on som ara, no?
2: És veritat, aquesta contradicció. Però realment és veritat. És una mica la reacció que algo provoca a dintre sí. d'una persona o de les persones. Per això que últimament pensava, mira, en el fons la bellesa filosòficament podrà ser aquella connexió que trobem amb lo diví.
3: Sí.
2: Sobretot en arquitectura, ara que estem en una cúpula, aquesta cosa de l'espai sí. Redon...
3: Com la llum.
2: L'atmosfera,
3: el so.
2: Els colors.
3: Sí, sí.
2: Aquí aquesta cosa dels colors, aquí a dintre de l'Hospital Sant Pau, clar, juga amb aquest.
3: És una pinacoteca esplendorosa. És enorme. Sí, sí.
2: És veritat.
3: Tot el modernisme, eh?
2: Clar.
3: El modernisme.
2: S'atrevien molt.
3: Que s'enfrontaven per primera vegada amb la natura,
2: eh?
3: Clar. I volien donar constància.
2: Clar, potser ho volien reproduir d'aquella manera.
3: Sí,
2: com, sí. Que macos que són les flors. Pues fem tota l'arquitectura a forma de flors. La planta, les decoracions i, a més, els colors. Agafem tots els colors de la naturalesa. I és impressionant.
3: Potser sí que la bellesa és sanadora.
2: Clar.
3: I que hi ha colors que són més terapèutics que d'altres, i d'altres n'hi ha que irriten molt.
2: Segurament hi ha coses, belleses, que queden sobretot per l'esperit de la salut humana. No? Segurament hi ha coses que no van bé a l'individu, a la persona, i altres que sí, no? Altres que porten una mena d'harmonia, que segurament quan una persona està malalta necessita sí. tindre aquests inputs exteriors que li porten com una sensació de plaer a dintre.
1: Sí. Contemplem amb absoluta claredat Domènec i Montaner passejant entre pavellons, a mig alçar. Podem imaginar els escultors, els ceramistes, els mosaïcistes, els vitrallers, els pintors i els fusters que revestien l'art d'aquell futur hospital. Els artistes i artesans van captar la bellesa del món vegetal i el van interpretar adaptant-lo a les arts aplicades a la construcció. Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges en forma de vitrall, de ferro, de mosaic o de ceràmica. La ceràmica és l'encarregada de portar color, vitalitat i dinamisme al conjunt modernista de Sant Pau, tot alleugerint la densitat constructiva. Lluís Domènec i Montaner va utilitzar la ceràmica de manera intensiva a l'interior dels pavellons dedicats als malalts. A l'exterior s'hi troba, amb funcions decoratives, tant ceràmica pintada sobre portes i finestres com elements corporis de ceràmica vidriada amb pinacles, xemeneies i florons. Junt amb les peces policromades dels sostres en forma d'escates, aquestes peces mostren l'interès de l'arquitecte per la recerca de formes i motius plenament modernistes. Dins del projecte de rehabilitació del conjunt modernista, la restauració dels elements artístics va comportar una cura important per respectar al màxim l'obra original, recuperant les possibilitats decoratives que Domènec i Montaner va saber portar a la seva màxima esplendor.

0: En el taller de ceràmica Comella de Granollers, totes les possibilitats són benvingudes. Els materials, les formes, els motlles, els esmalts i els detalls, encara per perfilar, s'aturen en el temps per mostrar totes aquelles possibilitats infinites que poden acabar esdevenint. Fill del també ceramista Antoni Comella Serret, Toni Comella destaca per incorporar la ceràmica a l'arquitectura contemporània i d'autor, la seva constant difusió de l'ofici i col·laboració amb el món acadèmic i donant continuïtat a una nissaga d'artesans que prestigien la ceràmica en àmbit internacional. Entre la relació d'edificis històrics en què Ceràmica Comella ha intervingut de manera rellevant, sobresurten les actuacions al Parc Güell, al Palau de la Música, al Mercat de Santa Caterina o a l'Hospital de Sant Pau, tots a Barcelona.
1: A Sant Pau hem treballat durant molts anys, sobretot fent la ceràmica de l'exterior, dels exteriors. Hem fet pinacles, hem fet escates, hem fet les torres del dipòsit, però potser hem estat com 10 anys amb diferents intervencions. I ara sembla doncs, que llueix el que es mereix l'Hospital de Sant Pau, que és un edifici patrimoni de la humanitat, que és un exemple de l'ús de la ceràmica en arquitectura super, super interessant.
0: Domènec i Montaner donava una gran importància a la ceràmica, de la qual era un entusiasta i un estudiós. A finals del segle XIX, la recuperació de la ceràmica es va considerar un transmissor dels valors antics, convertint-la en una part important de l'ideari nacionalista. En aquest context, l'arquitecte tenia davant seu la millor oportunitat per desenvolupar un programa integral que va dissenyar detalladament.
1: Per mi és un exemple molt únic de com la ceràmica pot ornamentar tot un recinte. O sigui, per la ceràmica és un gran lloc perquè tota l'ornamentació doncs, és ceràmica.
0: El pas del temps ha passat factura en molts oficis artesans que s'han vist superats pels productes industrials, que en moltes ocasions han romput la trajectòria de nissagues familiars que havien transmès el seu bon saber fer de generació en generació. Donar rellevància a l'artesania per no oblidar que forma part de la història i de l'etnologia, però també dels temps actuals, perquè són oficis no només vàlids, sinó també necessaris i imprescindibles.
1: L'ofici i la tradició és el que ens fa diferent en un món global. Quan no hi ha ofici i quan no hi ha tradició, les coses per mi es vulgaritzen i són iguals aquí que a Tòquio, que a Londres. A mi m'agrada utilitzar aquest terme de glocal, que és lo local relacionat amb lo global. I l'ofici i la tradició fa que tinguis aquesta particularitat que et faci diferent.

0: La cura i la bellesa no és en si mateixa un fet, sinó el resultat de la trobada de la llum i la foscor. És a dir, la medicina i l'art aliats per elevar l'estat d'ànim d'aquells que van a les consultes mèdiques o dels ingressats en un hospital privilegiat. I què millor que rebre'ls amb l'harmonia de formes i colors de l'art, reflectida en les parets més transitades per aportar sossec als que anhelen resoldre qualsevol tipus de patologia?
1: Demà que anem a fer aquí una obra d'art.
2: Una obra d'art.
1: Una obra d'art.
2: Una obra d'art completa.
1: Sense pal·liatius.
2: Sí, sí, sí.
1: I fins i tot jo crec que molt funcional per l'època.
2: I amb un missatge que jo crec que és algo molt contemporani. O sigui, que pensar que als hospitals també tenen prendre en consideració l'alma del pacient, no només el seu físic, no? El fet que tu et trobis
1: clar,
2: bé...
1: Que no solament és el tracte humà, sinó que
2: exacte.
1: És el tracte visual.
2: També.
1: El tracte de l'ambient, de l'atmosfera... És que són moltes coses.
2: Clar.
1: Deu ser el secret de la bellesa.
2: Clar.
1: Que són moltes coses i no les sabem definir amb una.

La bellesa és una qualitat que no es dona en qualsevol lloc o circumstància. Desitgem allò que no tenim, allò que no coneixem prou, allò que se'ns escapa de les mans. El misteri genera bellesa. La distància fa les coses atractives. Què és, en essència? Quin és el missatge profund de la bellesa? Sant Pau exemplifica que l'experiència de cura és abans de res una trobada, una relació. I què millor que l'emoció per apropar les persones? Quan la vida et parteix en dos, es desplega davant teu l'oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que abraça i estima la vida.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
9: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
8: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
9: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
8: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
9: Reserves al 93 158 60 65.
8: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
9: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: Bon dia, són les dues.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa, a més, de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluïsmi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes, a l'interior tarragoní, compte la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
12: N'estem molt pendents, gràcies, Lluïsmi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
15: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per

0: municipis. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
1: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
0: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
3: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. I hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu i, atenció, també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
5: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
6: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
7: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
6: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
7: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
6: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Que siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo después no han tenido la delicadeza.

0: Deja de pasar siquiera la máquina.
1: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
4: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
3: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
4: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
3: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ESALERT la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la adient en el moment dels xàfecs.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
6: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
7: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
6: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
8: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la plataforma contra les violències de gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
8: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
10: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa, és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
8: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
2: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
8: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
12: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
8: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
13: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
8: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
14: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
8: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
16: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
15: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
17: Al Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
18: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
17: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
2: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
19: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
20: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
19: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
8: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
2: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
8: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
2: I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
8: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar portant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
22: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
21: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la Jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
2: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
0: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
1: El poder, el govern, intenta, perquè hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
0: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
2: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
4: Bon dia, Marta. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb 2 gols.
23: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you. Perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tot amb ell.
4: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi. I es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria. Tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adrián Arroyo.
24: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, el Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
25: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
24: En les últimes hores, a més, s'han confirmat 2 baixes més, acord per la rescisió dels contractes de 2 dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de 2 desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
4: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya, en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
2: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Una cigarreta
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ràdio Arenys.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda que arriben acompanyades de pedregada que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
27: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vallfosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la Costa Brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
28: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
8: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
8: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
8: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
11: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
8: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
4: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. I hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que a més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta a més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
27: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
12: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
13: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
12: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
13: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
12: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
14: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
15: Siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
16: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
14: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
15: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera a la màquina.
14: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
18: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
17: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
18: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament que haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
17: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
2: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
19: El govern espanyol està tenint a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
20: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
19: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
3: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
8: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
8: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
1: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és... Dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
8: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
2: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
5: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
6: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida. No?
5: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
2: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària, en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
21: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
2: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
8: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
11: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble,
7: doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest Ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
8: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
9: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
8: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
10: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
8: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al Davany, al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
22: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
23: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
22: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al reg del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
24: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
25: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
24: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
26: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
28: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte. Este espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
26: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la Jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
2: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
4: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
12: El poder, el govern, intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
4: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
13: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb dos gols.
14: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
13: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off descens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
15: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
16: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
15: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
13: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
17: Soc dels que pensa que
0: les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana a l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el d'anar doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i l'estimar el Barça de bàsquet.
13: I en handbol avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de La Rela. Avui amb tertúlia amb els sindicats agraris, on abordarem diverses qüestions relacionades amb els incendis durant aquesta campanya agrària, especialment des de l'inici de la campanya de la sega. També parlarem del procés de modernització del regadeu a les Terres de Ponent després de l'anunci de la Generalitat de 3.000 milions d'euros d'inversió en els regadius a les Terres de Lleida. I també abordarem el futur de la incorporació dels joves al sector després d'unes dades d'aquest 2026 que són la xifra més alta en els darrers 7 anys. Comencem. I comencem aquest nou programa de La Rela. Avui tenim una tertúlia amb els principals sindicats agraris de les Terres de Lleida. Ens acompanyen el Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
1: Bon dia.
0: També l'Esmeralda Roureda, de JARC. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I per via telefònica, el Ramon Sarroca, de FECAC. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb tots tres tenim gairebé una hora per parlar de diverses qüestions que anirem posant sobre la taula relacionades amb l'agricultura, amb la campanya que ja en marxa i amb diversos fronts, però també mirant més enllà i fent balanç també d'aquest any 2026. M'agradaria primer començar, ho faré començant per tu, Néstor, però després ho anem ampliant a tota la taula. Un dels temes que tenim més candents, mai millor dit, a hores d'ara, en ple estiu, és els incendis agrícoles i com està

0: cada any, com els últims darrers anys, no? Les calors i tot això pues afecten. Pensa que aquesta feina que és la sega, no? La cosecha, que se'n diu, la portem fent molts anys, moltes dècades. No sé per què últimament, a causa de la maquinària, diuen que la maquinària s'acalenta més, però hi ha més previsió que mai, hi ha més manteniment que mai. Ja, vull dir, estem en contacte amb els rurals, amb els cossos, amb els bombers, tot. Vull dir, tot pagès, tot agricultor que va a segar o a cosechar sap els protocols que ha de seguir. Vull dir, i som els primers a voler que no es clavi, perquè estem treballant a les nostres terres, és a dir, estem cosechant els nostres fruits. No volem que això, vull dir que nosaltres som els primers que ens interessa que no hi hagi cap accident, però com tota feina, sempre pot haver algun incident. Per sort, enguany, els incidents han sigut menors, ¿vale? També potser a causa de l'incendi de l'any passat, que vull recordar que es va prometre unes ajudes que no han arribat en aquells pobles. Ahir els alcaldes dels municipis ho van esmenar. Però amb això vull dir, clar, però és que tots els protocols els seguim. I des de fa molt temps, que abans de la campanya ens reunim amb els agents rurals per saber el que hem de tenir. Penseu que cada cosechadora, cada tractor porta uns mètodes d'extinció, a part d'instintors, amb motxilles d'aigua, tot el que ho porta. Els agents rurals inspeccionen que això se faci, inspeccionen que tota la maquinària estigui ben engraçada perquè els rodaments no s'acalentin i els filtres estiguin ben nets perquè no... Però, tot i això, pues, diuen que aquesta maquinària nova pues, treballa més altes temperatures que l'altra, que les antigues, i, bueno, i tot ocasiona. No hi ha res de decepcional. La calor és la mateixa que fa que tot l'estiu. La setmana passada estem a 40 graus, aquesta estem a 35, puja, baixa. És una cosa que no ens hi haurem d'acostumar. Nos hi anirem adaptant, com tot, perquè els pagesos no s'adaptem.
1: Bueno, és una situació molt preocupant. El canvi climàtic, la veritat, és el que està fent és pujar les temperatures cada vegada més, i tenim més onades de calor fortes, i els pagesos i els ramaders són els primers interessats a l'hora de cultivar i de cosechar i de treballar la terra del secà en mantindre el territori. Aquí el que s'ajunta, el que no podem carregar és tota la responsabilitat contra el pagès, perquè el pagès ha de suportar que aquestes terres de secà cada vegada són menys rentables. Per què? Pues perquè ens apugen tots els costos, les llavors són molt cares, soterrar la palla té un cost de 200 euros per hectàrea, i llavors l'administració no ha gestionat bé el territori. Hi ha molta vegetació seca i al final aquestes terres s'ha de fer una inversió en aquestes terres que després no té un benefici. I llavors pues, molta gent el que fa pues, és com deia quan van reformar la PAC l'última vegada, l'any 27, pues, que van dir no s'ha de restollar, que la primera vegada van dir que no s'havia de, quan se segava, que s'havia de deixar el camp sense restollar. I llavors pues, això nosaltres ja ho vam advertir que seria una provocació d'incendis molt gran, que cremaria tota Catalunya. I això per què és? Pues perquè no es gestiona el territori, no es fan polítiques, se parla molt, se fan molts Instagrams, els nostres administradors i els nostres representants fan molts discursos i només fan que avantar-se de tot el que diuen, però realment no invertissen un euro en el territori. I això és del que ens queixem aquí a les zones rurals, que no estan gestionant el territori. Clar que estem en coordinació, els pagesos, els ADS, que estem seguint tot el

0: les normes que ens marquen els plans alfes de no cosechar, però aquestes onades de calor tan bèsties fan que qualsevol moment de la tarda encara estem a 40 graus o a 39, i quan tu te fiques a treballar a les 6, que ja pots treballar, pues a vegades les màquines almenys s'han cremat cosechadores senceres, noves. Vull dir que per un fallo o per la pujada de temperatura o per estar massa temps en aquestes temperatures fan que hi hagi cada vegada més incendis. L'altre dia ens hi vam trobar en altres. Amb un extintor el tractor i un extintor la cosechadora o dos que em pugui portar no es pot apagar el foc. No es pot. I sort que no, que els camps estan cultivats, perquè imagina't que fos un brossar o que fos uns arbres secs o uns matolls, perquè llavors cremaria tot.
1: Una mica recollint això últim que deia també l'Esmeralda, vaig amb tu, Ramon, ja ho llegíem també aquests dies i ho ha comentat també l'Esmeralda, un dels problemes és que amb la palla també s'acumula amb algun dels camps, que està costant també donar-li sortida perquè les cotitzacions estan molt baixes, costa molt vendre-la i, com bé deia també l'Esmeralda, triturar-la i enterrar-la és molt més car. Llavors, també és un dels factors que ho agreuge. No sé també com valores tot plegat i una mica recollint el que han dit també els teus companys.
2: Bueno, no hi ha gran cosa més a afegir a lo que han dit els companys. Sí que és veritat que el risc zero no existeix, però també ens hem d'alegrar entre tots una mica que no hi ha hagut grans incendis, almenys a les nostres zones, petits incendis, que cada dia n'hi ha un o altre, però no han set d'aquestes magnituds que veiem aquí a pocs quilòmetres a l'Aragó. Venim d'un hivern de fortes pluges, està tot ple d'herba seca, ara fa molt temps que no plou, això ho acaba agreujant, i després tots els compromisos de la PAC pues no ajuden a que aquesta situació, quan s'ha fet la sega, si s'arroplega la palla, que es pogués llaurar els camps i tot això, alleugeraria una mica aquestes situacions, però gran cosa més a dir. Hem de tindre també que la coordinació aquesta de lo que han dit ells, la coordinació pagesos, ADFs, forestals, bombers, tot això s'està fent bona feina, i més enllà d'això haurem d'anar convivint en aquesta situació, perquè el que diu l'Esmeralda, el canvi climàtic no ajuda gens, entre altres coses aquesta, que és la principal, i d'altres que ens va venint a poc, però gran cosa més a dir. La qüestió que d'aquí en van puguem dir lo mateix d'aquí dos mesos, que no hi ha hagut un gran incendi i puguem passar l'estiu d'aquesta manera.
1: Canvio completament de... Bueno, vol afegir una cosa només el...
3: Sí, podem, Néstor? S'ha parlat, no? S'ha passat una miqueta pel damunt, que la PAC, jo recordo, abans els pagesos, amb els padrins, jo anava a cremar els marges. A la primavera anàvem a cremar els marges. Quan s'acabava de cosechar, si replegava la palla, se llaurava. Per què es llaurava? Perquè pel foc. Se feia. Per què hem de fer coses si hi ha un canvi climàtic? Abans, treballant com treballàvem, amb menys equipament, no hi havia tants. Hi havia, ¿vale? Perquè no sempre n'hi ha hagut, però, hòstia, no tants. Per què no podem fer prevenir el que fèiem abans, les labors que fèiem abans de cremar els marges? Ara per què no es poden fer? Per quatre animalets que tenim? L'any passat, recordo baix aquí a un foc que va haver a Ribera d'Ebre, ¿vale?, que no es podien cremar els marges perquè hi havia uns amfibis, on són ara? On són aquests animalets cremats? Si el que nosaltres volem, nosaltres cremarem els marges, els animalets, i tornaran a anar, perquè marxaran, i després hi tornaran a anar, habitarà, sortirà herba, tornarà a sortir herba, i si no surt herba verda, no sortirà res, no serà propagació. És que hi ha molts, les cepes, totes les cepes, estan allí, se va cremar la timonera d'Ofès. Se va cremar, perquè això no s'ha dit, no ha sortit a cap diari, ni a cap noticiari. Se va cremar perquè van fer una rave. Se van cremar no sé quants cotxes. ¿vale? La timoneda d'Aufés, lo gran enlema de tots els ecologistes de Lleida, la timoneda d'Aufés, se creme, no surt a cap noticiari i no és culpa de cap pagès. Vull dir, tinguem clar que nosaltres, que els pagesos, som els que volem que el territori se faci i es conservi. I som els primers que volem. Però amb això, que està molt bé, el conseller i la consellera Paneque, el conseller Ordeig, perdó, fan la presentació contra les cremes, contra el foc, i els pagesos on som. Fan modificacions, que abans he dit dels protocols, fan modificacions, perquè ara no se n'entarem, quan venen els rurals a revisar-nos, a fer-nos les inspeccions, fan modificacions que nosaltres no ens n'entarem. Ho haurem d'aplicar l'any que ve. Diuen, hòstia, és que això no ens ho han explicat. Clar, és que no ho entenc. Fan coses, com ha dit l'Esmeralda, que ho ha dit molt bé, sortint al faristol, però, home, els primers interessats que han de sàpigues això, i mirar les fenyes que es feia abans, tio, que els nostres padrins ho fèiem abans. Penseu que hi havia vegades que al mes de... Anàvem a cremar rostoll? Al mes de juny anàvem a cremar rostoll? Nosaltres, els pagesos, posàvem focs per cremar el rostoll i no hi havia cap d'incendi.
0: Sí, Néstor, però a mi encara, mira, tot això ho trobo perfecte, però a mi el que més me preocupa, que aquí hi havia una cultura de finques de secà molt extensa, que s'està perdent per moltes coses, per les cepes, per la rentabilitat, que és el que deia abans, i al final una zona que era molt rica amb ordi, amb cereals, per fer pinsos, per fer de tot, que al final s'acabarà perdent, perquè si no fan alguna cosa és que se perdrà tota l'economia del cereal de secà, perquè no serà viable, no podran sembrar. I després una altra cosa, és que el departament està fent una gestió nul·la de tota la forestal, forestalment parlant, de tots els boscos, no estan fent res, no s'estan llimpiant, i tot això és pólvora que crea incendis, i no hi ha punts, no sabem els punts d'abastament d'aigua, anem improvisant sempre. I jo, a casa meva, quan estic cosechant, jo sé on he d'anar a buscar aigua. I sort n'hi tenim dels pobres helicòpteros aquests que venen, dels bombers que de seguida venen, però és que hem de previndre abans, perquè no hem d'anar a comprar fusta a Europa si aquí tenim boscos que podem gestionar-los i podem guanyar la vida a la gent que tindrà boscos. I no hem d'anar a comprar cereal a Europa, perquè aquí podem fer un... Aquí la collita de secà és molt bona. Amb pocs quartos d'inversió sempre s'ha pogut fer una bona collita. Però, clar, al final, amb tantes obligacions que tenim de les PACs i al final, pues, els incendis, de a vegades també, pues, per culpa de la gent, que potser també s'ha de inculcar més, que s'ha de vigilar amb el foc, sobretot en aquestes hores de calor tan extremes, pues, al final ens carregarem un sector que donava vida a molt territori de la nostra zona, i a part que és un territori que si no s'hi sembra res, què en farem d'aquest territori? Perquè modernitzar, hi haurà alguna zona que si es pot modernitzar, se modernitzarà, però la majoria és inviable.
1: També amb això que havia dit abans el Néstor, nosaltres publicàvem abans d'ahir una notícia al UAU Lleida Ràdio sobre aquest incendi d'Alfés, que el Néstor apuntava aquestes causes que encara s'estan investigant. Sí que es parla de que hi podria haver una acció de l'home en aquest incendi. No sé exactament si és això que apuntaves tu, Néstor, però encara s'està investigant. Diverses entitats ecologistes precisament apuntaven que s'havien de prendre mesures per evitar incendis com aquests, i és una mesura que imagino que no sé si xoca frontalment amb potser el que plantegeu vosaltres, demanant al govern que es comprin terres adjacents amb aquesta timoneda d'Alfés per fer com a tallafocs.
3: Com a tallafocs de què? I què farem? Per si la timoneda s'encés perquè està de tot sec? És que hi ha gent... És que els primers ecologistes del territori són els pagesos, per descomptat. A mi, un tio que viu a Lleida i que l'únic ecologisme que veu és per la tele i per la finestreta de casa, a mi no em serveix. A mi que em vingui un tio... M'és igual com se digui, ni qui sigui, ni qui deixi de dir, que no està al terreny, que no hi viu, que no hi ha viscut, que no ha naixut. A veure, si la timoneda d'Aufés està de tot sec, què hem de fer? Comprar terreny dels cantó que estan, que és el que diu l'Esmeralda, que ho estan portant els pagesos, perquè si no hagués estat portat, allò hagués arribat fins a dalt a Mas de Melons, quan tens, o fins a l'autopista. Què diem? Què hem de fer? Deixar-ho tot? Deixar-ho tot a l'aire lliure, a l'hivern? Tot és verd, però l'estiu... Allò és palla, allò és pólvora. Començarem d'aquí i acabarem fins al Montsant, eh? Clar, vull dir, és que no hem de perdre el nord. Tots hem de conviure. Els animalets, tot, però els que vivim al terreny, i ho he dit moltes vegades, i ho he escrit moltes vegades, som els pagesos. I ho hem de respectar. I nosaltres ho respectem, perquè si nosaltres som els primers que vivim i treballem a l'aire lliure, ¿vale? I no ho veiem des d'una finestreta. I vivim, i no ho gaudim. Deixem que ho gaudixi la gent, però també deixem que ho fem com sempre. I qui ha de posar això, les normes de PACs, de que si s'ha de restallar, si s'ha de fer això, s'ha de fer allò, hòstia, primer ho haurien de veure els pagesos. No pot ser que vinguin lleis des del nord d'Europa quan estem al sud. És el que diu l'Esmeralda. Hòstia, tenim els boscos que estan plens de biomassa, estem... paguem, que cremin, fem biomassa, que la biomassa és el futur, no? Pues ja està, és que hi ha tantes coses i això no és val sortir al faristol dir, farem això, no, primer s'ha de parlar amb el sector forestal o amb l'agrari, en aquest cas, el que diu l'Esmeralda, el secà, com podem millorar el secà? Ja són essetes que fa 25 anys que estan deixades de la mà de Déu. Se van comprometre a pagar unes coses que no s'han fet. Se van comprometre a fer unes coses que no s'han fet. I 25 anys estem al damunt. Ara diuen que sí, que hi ha 7 milions d'euros damunt de la taula. Però depèn de territori. Territori, la consellera Paneque, estarà per la labor o es farà cas als ecologistes o farà cas als pagesos? Ara ho veurem. Ho tenen damunt de la taula, tenen pressupostos. Està escrit... Les organitzacions fa una setmana se va arribar amb aquest acord. A veure com tiraran. Vull dir que és això. L'Esmeralda ho ha dit molt clar. Hi ha un terreny a Lleida, a les Planes de Lleida, que són els secans, que tota la vida han treballat. Hi haurà èpoques que colliran 1.000 quilos i hi haurà èpoques que en colliran 4.000. Però aquests 1.000 quilos... Pues són de bon aprofitar. No cal anar a buscar gra al sud de França. És que hi ha coses que fan enfadar el personal.
1: Vaig amb tu, Ramon, perquè ara després parlarem també del regadiu, que sí que centren molt els esforços de modernització, d'aquesta inversió que hi ha. No sé si per tancar una mica aquest bloc, creus que una mica com estan apuntant el Néstor i l'Esmeralda, potser ens hem oblidat una mica del terreny de secà i ja no li veiem la productivitat que se li veia abans i que, com bé deien ells dos, encara és una gran... pedrera de producció de les terres de Lleida i s'han de preservar tant a nivell de terrenys, també com el que parlàvem ara dels incendis i també amb que no es perdin aquests terrenys de camp de secà.
2: Bueno, hi ha terrenys de secà, hi ha diferents terrenys de secà i sí que és veritat que el terreny de secà s'ha de fer mesures especials i específiques per a que se vagin conreant. Si tot se fie a la productivitat que pugui sortir en aquests terrenys de secà, pues a poc, vulguem o no vulguem, s'aniran abandonant. I això és un perjudici per a tothom i principalment per a la gent que estem al camp i la gent que intentem encara conrear sota, moltes vegades, la pèrdua de valor i la pèrdua de rendiment. Sí que és veritat, els millors tallafocs, indiscutiblement, són els conreus que puguen fer els pagesos a cada zona. No s'ha de fer grans invents de comprar terrenys adiacents per fer tallafoc. El que s'ha de fer és mirar d'ajudar i de complementar polítiques específiques i molt especials per a aquestes zones que indubtablement i el temps no ajuda, el temps va en contra... El clima va en contra. Si no es fa polítiques d'aquestes i que es deixa una mica de no abandonar la seva sort a que només siguin les produccions les que donen sostenibilitat en aquests terrenys, al final s'acabaran abandonant. Vull dir, los que hi ha rec, que és una altra dimensió, és una altra manera de cultivar, moltes vegades passem per situacions que no ajuden gens, pues imagina los terrenys de secada. Són unes polítiques públiques que s'ha d'ajudar en aquests pagesos més enllà de lo que siguen les produccions que puguen fer. I el torno a repetir, los millors tallafocs, la millor seguretat pels incendis, concretament, és la feina que pugui fer cada pagès a les seues zones, i si mos ajuden encara la farem més. Ja n'estem bastant farts de treballar a rendiment zero, per això que no es pot només deixar a la seva sort a que produïsquen el que puguen, i el que no pugui que s'abandoni, perquè d'abandonar se n'avança molt.
1: M'agradaria passar, com bé dia, a una altra, a dues qüestions més. Ja ho hem anat parlant durant tot l'any. Venim de dos anys molt durs de sequera. Ja ho hem anat parlant, que aquest hivern sí que ha sigut un hivern més plujós. I amb el tema, la qüestió sobretot del regadiu i l'ús de l'aigua, durant tot l'hivern hem anat parlant sobretot de la modernització del canal. Sé que és un meló que hem obert moltes vegades aquí, que continua molt encallat perquè no hi ha aquest consens encara entre les diferents comunitats. L'últim que sí que tenim és que des de la Generalitat s'ha anunciat una nova inversió de modernització d'aquests canals. Hi ha un pressupost de 3.000 milions d'euros per invertir en regadius a Ponent en un període entre aquest 2026 i el 2036. Si no m'equivoco, crec que és dels propers 10 anys. Vaig amb tu, Ramon, en aquest sentit. Clar, al final estem parlant amb uns números sobre la taula, hi ha una inversió i assumirà part del cost la Generalitat, però igualment s'ha de fer una inversió per part de sobretot de les comunitats de regants, que és aquí on estaven sobretot les discrepàncies, especialment al canal d'Urgell.
2: Sí, les discrepàncies hi són. També és veritat que el que s'ha de mirar de negociar... La modernització sí o sí s'ha de fer. Vull dir, això és indiscutible. Aigua, per molt que enguany tinguem, o a la millor per l'any que ve, també, unes capacitats, i això l'Esmeralda potser m'en donarà més números i més notícies, tenim unes reserves d'aigua bones, però això cada vegada va a menys. I la modernització s'ha de produir. Modernitzacions a cost zero no n'hi ha, però sí que s'ha de negociar la millor avantatge possible pel regant per a que es puguin fer aquestes modernitzacions, perquè a poc, també és veritat, pel que jo conec, a nivell de cooperatives que estan intervenint amb algunes col·lectivitats del canal d'Urgell, hi ha algunes col·lectivitats que ho tenen bastant avançat, la predisposició a modernitzar l'ORREC, i l'únic, jo crec, que el que s'ha de negociar, com en tota negociació, és de mirar a veure quina part de finançament tenen, de subvencions tenen, com han tingut a totes les modernitzacions del canal de Regió de Catalunya, un percentatge, però sempre hi haurà aquest percentatge que haurà d'assumir el pagès. Al final és una inversió. És una inversió de futur, perquè, tal com dèiem abans, vull dir, no es pot deixar de fer que anem produint sense aigua. La producció sense aigua cada vegada serà més difícil, i cada vegada aquest ús de l'aigua que estàvem acostumats a les zones que s'està encara regant a manta, pues cada vegada serà més a precari, i vindrà dia que això hi haurà problemes, i una modernització i d'aquesta envergadura que es parla del canal d'Urgell no es fa en 4 o 5 anys, sinó que serà a llarg termini, i a llarg termini veurem el que anirà passant en totes les activitats que tenim que afrontar d'una vegada per totes en aquesta situació. Jo crec que s'haurà d'anar empenyent, que s'haurà d'anar mirar de buscar la millor negociació possible, el millor finançament i la millor subvenció possible, però indiscutiblement això sí o sí s'haurà de fer.
1: Esmeralda, vaig amb tu, precisament amb aquestes dades que apuntàvem que de l'última estratègia d'inversions en regadiu, que m'equivocava, era del 2025 fins al 2040, és la previsió dels propers 15 anys. Són 180.000 hectàrees de regadiu que s'han de modernitzar i, de moment, el plantejament aquest són aquests 3.000 milions per Ponent, 1.000 milions d'euros per la modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per la modernització del canal Segarra-Garrigues. Clar, una de les preocupacions que ho apuntaven sobretot des de la conselleria és una mica recollint també el que deia el Ramon, que s'haurà de continuar produint cada cop més aliment amb menys recursos, i és una mica el que aquesta modernització ha d'ajudar també, tenint en compte que pot ser cada cop les comunitats compten amb menys productors i també s'ha d'assumir menys productors també, és una balanç que s'ha de fer, que moltes vegades amb el tema de la modernització, com que són també productors que porten molt temps i que no saben si tenen continuïtat, no assumeixen a coste decidir si assumeixen o no aquesta modernització. És una mica on està en el topall des de que en aquest debat, sobretot, no?
0: Amb aquests diners, pues, benvinguts siguin. Arriben tard i malament. El canal d'Urgell, ja fa massa anys que estem parlant del canal d'Urgell. Penseu una cosa, d'aquí 4, d'aquí 10, a Manta no es podrà regar a Catalunya ni a Europa. Ho prohibiran. Si continuen aquests episodis de calor, aquestes sequeres, aquests canvis que hi ha que no sabem d'on venen, hem d'estar preparats. I els pagesos, els ramaders, hem d'estar preparats, els fruitaires, els cerealistes, hem d'estar preparats per ser els lo més professionals possibles. I la professionalitat passa per tindre les finques modernitzades i eficientment sostenibles. És a dir, no només enxufar la manguera i que no controlem res, o enxufar la pala. Penseu que no regarem. I això sí, és el nostre futur. Llavors, jo, quan la conselleria diu aquestes coses, quan va sortir el president Illa al govern, el primer que va dir, faré tants milions de desaladores, perquè llavors hi havia la crisi hídrica aquí a Catalunya. Jo encara no he vist cap. El conseller l'altre dia, el conseller d'Agricultura, el senyor Deig, allí, oh, tants diners que mos han costat, però jo no veig que s'estigui actuant. El canal d'Urgell continua sense modernitzar. Llavors, aquí mos hem de ficar les piles tots. I des de l'administració s'ha de ser més valent. I ha de fer pedagogia perquè tothom modernitzi. I on no arribi el pagès, l'administració ha d'estar darrere. I ha de deixar els diners a cost zero, ficar-los totes les facilitats a la gent que vulgui modernitzar. Ha de ser la prioritat de país número 1, perquè aquí tenim 70.000 hectàrees al canal d'Urgell, que no s'estan regant a Manta, i les necessitem per fer fruits, per fer fruita, per fer cereals per les nostres granges, pels pobles, que molts pobles reguen dels canals, de que són abastaments de Lleida, té l'abastament dels canals de Pinyana, del canal d'Aragó i Catalunya, i llavors estem alimentant a les granges, alimentant a la ciutadania, i l'aigua ja la que hi ha, és un recurs finit. I ara doncs, tenim la sort de que enguany tindrem aigua i l'any que ve potser també. Però si no plou més, quant temps fa que no plou? Fa un mes i mig o dos que no plou. Llavors, vull dir que amb aquests canvis de temperatura les reserves de neu se'n ressentissen. Ara doncs, tenim doncs, una estabilitat perfecta, però gastem molta aigua. Tenim evaporació brutal, que cada vegada s'evapora més. Igual s'haurien de fer ja unes inversions en regadiu de manera soterrada perquè no es perdi tanta aigua. Després, tenim molts problemes i potser fins i tot hauríem d'invertir més en genòmica i en varietats més resilients al canvi climàtic, a l'ausència d'aigua. Llavors tenim moltes coses a fer i la Generalitat o la Conselleria només fa que anuncis, després una altra cosa, per què no modernitzen molts pagesos? Perquè només fan que ficar traves per modernitzar. Tu saps la paperassa que has de presentar i els diners que val? Primer ja has de tindre un projecte fet que costa 2 anys de fer-lo i val una milionada. Doncs fica facilitats, fica gent del departament a treballar sobre això, tingues els projectes acabats, venga, quartos i començar, no tanta comèdia. Si jo hagués de modernitzar jo sol, jo llogo una persona i me fa la feina i li pago. No, ha de vindre la seguretat, lo projectiste, lo cap de no sé quantos, i allí venga a invertir. I només gent que decidissin coses i al final mos gastem los quartos i fem papers i fent comèdia. Pues, fem les coses fàcils i ja, qui vol modernitzar? La finca modernitzada, ja. I venga, i així se fan les coses.
1: Néstor, vaig amb tu, clar, és que, i una mica recollint això que deia també l'Esmeralda, és que el conseller Dalmau parlava de recuperar el temps perdut, però és que és molt de temps perdut i com deia l'Esmeralda, anem tard i les accions han de ser... ja no a intentar solventar el problema, sinó, com bé deia ella, posar les màximes facilitats possibles.
3: Primer que tot, vull dir una cosa. El pagès no gasta aigua, transformem. L'aigua la transformem, vale?, en aliment. I aquest aliment és aigua. L'aigua no es perd. Encara que reguem a manta, que no dic ni que estigui bé ni malament, va amb uns aquífers, aquests aquífers, l'aigua no es perd. L'aigua tiren regall avall, anirà les aigües del canal d'Urgell i això, aniran a la Femosa, aniran a molts altres regalls, vale? O segles, i després o torrents, i després aniran al Segre, i del Segre anirà... I encara que vagin al mar, s'evapora i torna. El cicle de l'aigua, a la terra hi ha tants litres d'aigua, l'únic que els cicles de les pluges canvien, i avui plourà, i demà no plourà, però l'aigua no es perd. No es perd. L'aigua, els pagesos ramaders, la transformem. Això ho hem de dir. Després, jo vull fer una pregunta a l'Esmeralda, vull fer una pregunta al Ramon, ja que som membres, junt amb la Unió de Pagesos, som membres de la taula agrària, a veure si la setmana passada van presentar aquest pla de regadius, si us van a convidar amb ells, dos, van a convidar, perquè resulta que nosaltres, com a organització majoritària a Catalunya, no ens van a convidar. És a dir, que fem una presentació de nous regadius, jo no ho sé, us van a convidar, i vau anar, us van a convidar. Sí. Vale. Pues, senyor conseller, a la Unió de Pagesos no ens vau a convidar, no ho sé per què, igual s'han perdut la invitació. Si us van a convidar, pues està molt bé, a la Unió de Pagesos no ens van a convidar. Ho trobo una falta molt, molt greu de respecte.
0: L'altre dia vau fer una reunió de CEPAS i a la JARC, pues, la primera força majoritària de Lleida, tampoc li van convidar.
3: Esmeralda, no estic rient.
0: No, que el conseller fa moltes coses que no les fa bé.
3: No estic dient res contra JARC.
0: No,
3: ni contra
0: però
3: la...
0: que dic que jo el conseller t'estic ficant l'exemple.
3: No entrem en aquest debat, perquè sortirà.
0: Esmeralda,
3: a la CEPES no hi sou representants, perquè no hi sou amb aquest, que no ho he volgut dir abans, amb aquest grup de treball que hi ha de les CEPES de la Plana de Lleida, que hi sou entre cometes, vale? Perquè hi ha el Rafa, que és membre del... És membre vostre, és associat vostre, és associat vostre, el Rafa, i va pobre, i va en nom de no sé quin, invent. Perquè vosaltres no l'heu deixat anar com en nom de JARC. No vull entrar, Esmeralda.
0: Jo no m'estava referint a res d'Unió de Pagesos. Jo m'he referit que el conseller se deixa moltes vegades de convidar els que són membres de les taules representatives.
3: Això que va fer l'altre dia amb lo Gispert, vale? Amb lo Gispert hi havia, me penso, la Cristina Massot, me penso que estaven... estaven els membres, hi havia Saja, hi havia Unió de Pagesos, hi havia Pagesos i Conills, hi havia la cooperativa d'Aspa, hi havia gent que estan preocupats per les CEPES, que fa no sé quant temps fa que estan...
0: JARC està preocupadíssim per les CEPES.
3: Pues,
0: i estem treballant a la taula agrària i a tot arreu.
3: No vull entrar en això. Jo et dic que JARC hi és perquè teniu lo Rafa, tu el dos coneixes, lo Rafa de Belianes, i és, i ja està, vull dir, això. Jo sol vull dir que a nosaltres no ens va arribar, és a dir, doncs, bueno, allà. Però que no vull dir que no els hagin convidat. Nosaltres, jo crec que fan un pla de presentació dels regadius, a nosaltres no ens ha convidat. I després, una altra cosa, que si fan un pla, ara espero que la taula agrària, perquè si ja...
0: Nos ho expliquen.
3: Nos ho explicaran.
0: Claro, i espero, perquè tampoc m'ho l'ha explicat.
3: Espera'm això, nos ho han d'explicar, i si claro. No, Ramon, tu que fa més temps que vas a la taula agrària,
0: això.
3: Tu
0: que m'ho
3: pots... Això, no es posa llum. Ells presenten una cosa, però la presenten sense haver passat per la taula agrària. Tot el que és àmbit agrari, tenim una institució que és la taula agrària, que som les tres organitzacions, en aquest cas, dos elegides democràticament i la Federació de Cooperatives per història, ¿vale? I se presenta allí, si s'aprova, després ho poden presentar. No, aquesta conselleria ho fa tot al revés. És a dir, primer presentem i després, per amb això dic, jo això li he anat una vegada, tu hi eres present, a veure com anirà.
0: De moment només van parlar dels quartos, vale, ja està, no van dir res més.
3: Vale, i després, respecte al canal d'Urgell, s'ha de modernitzar, sí, però també s'ha d'entendre d'en qui és la terra d'en qui és la terra que s'ha de modernitzar. És el que estàvem parlant abans dels secans. Els secans, si un jove veu que hi ha un tros allà i veu que pot ser rendible, aquell jove l'agafarà i el comprarà. El mateix passa amb la terra La terra del regadiu val diners, doncs què fa aquella persona que és seva, vale? Aquella persona que és seva en vol treure, i està jubilada, ni vol treure un rèdit. Per què en vol treure un rèdit? Perquè resulta que tota la vida ha treballat aquell pobre home de pagès i ara, quan se jubila, no té, la pensió és una merda. I sobreviu per la terra aquella. Però aquella terra... Clar, és d'aquell home, és del pagès. Aquella terra l'ha d'amortitzar. Tu creus que un pagès que ni té prou tes penes per poder arribar a final de mes...
0: Néstor, però aquest no ha de ser el discurs. O sigui, a veure, jo ja ho entenc el que vols dir, però el que s'ha de fer per ser professional en aquest país i perquè els joves s'incorporin a Catalunya com a agricultors... Sí. És intentar revertir aquesta situació d'aquestes persones en concret, sí, d'alguna manera, amb ajudes de l'administració.
3: Sí, però amb això, que no és
0: per a que modernitzen obligatòriament, perquè si allò se converteix en un secà, serà igual que un secà, i llavors encara hi perdrem més.
3: Però jo, Esmeralda, per amb això, que no és el problema... Hòstia, que el que val modernitzar el canal d'Urgell... Ojalà ho haguéssiu tingut al canal Catalunya-Aragó o Aragó-Catalunya.
0: Clar, però si a nosaltres ens ha costat quatre vegades
3: més.
0: Correcte,
3: però això...
0: I ho han pagat de la butxaca.
3: Ho hem d'englobar. Dins de la modernització, hi ha detrás, hi ha un redefons, que és el que expliquem, i tornem a explicar, i tornen a fer la presentació fa un mes, la Casa Canal i això. Anant en contra del que es va votar. Però és que, escolta, enfoquem el problema allà on és, que és el relleu generacional, d'en qui és la terra, com se fa el relleu generacional, les ajudes que estan damunt de la taula, que perquè aquesta gent jubilada pugui, jubilada, pagesos jubilats, que no són professionals, que són jubilats, que d'aquí quatre dies a la nova PAC no tindran, no podran ni cobrar, però amb això, avancem-nos, fem lo redafons perquè puguem modernitzar aquestes 70.000 hectàrees, que molta gent que són professionals, que són fruticultors, i ara tenen modernitzada, han fet els seus pantanos i estan regant. I molta gent que són cerealistes i tenen allò, han fet el seu, i volen fer dos collites, han fet, i tenen els seus pantanos, ho tenen tot, el professional ha fet. El que falta a aquesta gent, aquest tant per cent que diu que queda lliscosa, però no queda esclosa perquè no volen, perquè si aquella gent ho pogués, ho faria. Hi ha un redefons, que és el que tu has dit bé, el relleu generacional, i ja està.
0: Però mira, el canal d'Aragó i Catalunya té 110.000 hectàrees, de les quals 50.000 són a Catalunya. Tu et penses que aquestes hectàrees, que hi ha 50.000 i 3.500 granges, si no hi hagués el canal i s'hagués modernitzat, hi hauria la població que hi hauria la productivitat que hi ha, que som el primer sector del PIB de Catalunya i sector agroalimentari en general, eh? O sigui, llavors, dius, home, és que lo de l'Urgell és que quedarà com un secarral. És que si algo ha de tindre clar el president de la nostra nació i el conseller d'Agricultura, és que si convé s'ha d'anar allí, perquè és que al final no mos pot passar els problemes als pagesos, perquè els pagesos treballem, paguem les multes, jo si m'equivoco pago una multa, o me trauen la d'un, o lo que sigue. I ells, si s'equivoquen durant 10 anys sense fer inversions sobre modernització, ells no els hi passa res. I això és lo trist d'aquest país. Que prenen les decisions per tots i quan s'equivoquen no els hi passa res. I jo, si m'equivoco, multa. 30.000 per rastollar. Ves a fer la foto d'un alagós que has tirat purín. Una multa milionària. Pues és que és això el que hem d'exigir als nostres representants. Perquè ja fa massa anys que ho saben, això. Que ells no ho són, tontos. Que ells tenen assessors, un munt, que els hi diuen com van les coses, què s'ha de fer per tindre la sobirania alimentària, que ara estem en un món globalitzat, que depenem de tothom. Ens hem d'assegurar el menjar en aquest país. Cada dia hi ha més gent en aquest país. Doncs pues com ho farem? Unirem a comprar tot als lineals? No pot ser, home. I això és el que ens ha passat aquí.
1: M'agradaria comentar també una altra cosa i començaré parlant també amb el Ramon perquè tingui també el seu torn d'intervenció. Era un dels temes que volia parlar, ens queda una mica menys de 10 minuts, si no també al final m'agradaria fer una pindoleta sobre la campanya de la fruita dolça i també del preu, però ho farem una mica per sobre. Però abans d'acabar m'agradaria parlar d'una cosa que ja posava sobre la taula també el Néstor, que és un dels reptes clarament de futur, que és el relleu generacional i el futur del sector. És una de les grans preocupacions del món agrari, tot i això hi ha un puntet de positivitat, no sé si dir-ho així o d'esperança, que aquest 2026 és un bon any pel que fa a incorporacions de nous pagesos. 340 nous pagesos a Catalunya, la xifra més alta des del 2019. Sembla, jo imagino que parlant amb vosaltres me diríeu, ostres, per un sector tan gran potser són pocs, però clar, aquest augment gairebé del 16% respecte a l'any anterior que deia el Departament d'Agricultura, és una xifra almenys positiva. I començo parlant amb el Ramon perquè fa a les cooperatives. No sé si hi ha alguna qüestió, a part de des de les cooperatives o les organitzacions agràries, que esteu intentant per facilitar aquest relleu. No sé, parlant molt, per exemple, amb el sector del comerç aquí a Lleida, quan fem també les tertulis, aquest també, pues, un productor que deixa el negoci i busca, pues, un productor jove interessat en continuar-lo. No sé si esteu intentant unir aquestes dues generacions perquè hi hagi aquest trasbassament de les terres i de la feina i una mica per continuar amb aquest relleu generacional dintre les cooperatives.
2: Que cada vegada se presenten projectes de relleu generacional. Nosaltres, les cooperatives, això va per barris. Les cooperatives que han ampliat el regadiu, les cooperatives que tenen la possibilitat avui de transformar. L'Esmeralda ha dit una cosa que ha tocat bastant a la clau de tot. Tot aquest canvi climàtic, canvi de clima que tenim, voldrà fer també una investigació en tot allò que haurem d'anar conreant o canvis de conreu que s'hauran d'anar succeint a lo llarg d'aquests anys. Per exemple, a Lleida, una gran productora de pera conferent, pues molt fa preveure que d'aquí no pocs anys, si no es canvia la innovació o si la innovació es fa molt ràpid, amb peus, amb nous peus, amb noves varietats, deixarem de produir aquests quilos de pera conferent. I els que en tenim ja ho estem patint. Han baixat el rendiment de 27, 30, 35 mil quilos per hectàrea a 11, 12 mil quilos per hectàrea. Hi ha moltes hectàrees de pera, principalment a l'Urgell, que porten 3 o 4 anys que no collixen, ni colliran. Aleshores, parlar de relleu també vol dir parlar de projectes nous. També vol dir parlar, si hem de fer investigació, hem de fer innovació, ha de ser a través de la gent organitzada, grups operatius. A la federació tenim 8 grups operatius que estan treballant sobre nous cultius, sobre noves maneres de produir, però també de nous projectes per anar a buscar un valor afegit en tot allò que avui és un problema per algunes produccions, l'oli d'oliva, dir-li la producció de vi, dir-li la producció d'arròs, moltes i moltes coses. Si volem enganxar més joves, que potser no en cal tants, perquè al final les explotacions aniran sent més grans, i totes les modernitzacions aquestes que dieu ara del canal d'Urgell, la casuística de los jubilats, dels més petits, dels més grans, això, a les hectàrees modernitzades de Catalunya, del canal de Catalunya-Aragó, és la mateixa casuística. Hi ha molta gent que n'han pres totes aquestes modernitzacions, estan a punt de la jubilació, estan jubilats, i gràcies a fer aquestes modernitzacions, amb molts esforços, pues aquestes finques han tingut relleu. Si no, no haguessin tingut. A Recamanta no haguessin tingut. I aleshores, nosaltres creiem, i això ja parlo en nom de les cooperatives, creiem que també s'ha de fer nous projectes, s'ha d'avançar més cap a un discurs que sigui més favorable a que la gent, si el que tingui ganes d'enganxar-se, que no n'hi ha gaires que hi puguen enganxar. Per exemple, tenim cooperatives, la Granadella ha crescut un 40% les seves produccions. Cooperatives que arriben a los rec, estan creixent. Però, tot i això, necessiten d'unes bones polítiques, que aquí sí, també coincideixen amb ells. El departament sigui no només el d'agricultura, el d'empresa també, perquè gestiona molts fons que toquen a l'agricultura i a la ramaderia en diferents zones, però també el Departament d'Economia i el Departament de Territori. Jo crec que ha de ser aquest, i amb això sí que ens hauríem de posar tots d'acord i fer unes polítiques o proposar unes propostes comunes en uns projectes comuns, més enllà de que ja ho sabem, que som a precari, que ens costa molt, que tenim molta burocràcia damunt, les polítiques no ens ajuden, però serà difícil canviar aquestes polítiques europees cap a el que a vegades ens agradaria més, potser d'una forma més banal. Però jo crec que també, i així ho estem treballant, és canviar una mica aquest discurs i canviar una mica aquesta imatge i anar tots conjuntament a fer propostes noves, que és el que vol també sentir molta gent, perquè si no serà difícil que s'enganxi gent al relleu. I avui en dia, per part de l'administració principalment, quan no saben què parlar o quan no saben què fer o si volen fer alguna cosa novedosa, tothom parla de relleu generacional. I això tampoc no ens ajuda gaire, perquè el relleu generacional l'està patint la majoria d'oficis a Catalunya i a Espanya i a tot arreu.
1: Ens queden només dos minutets, així que us demanaré que intenteu ser el màxim de breus possibles. Hem deixat un bon torn d'intervenció al Ramon també, que com que està per via telefònica no havia pogut tampoc dir tant la seva. Us deixo, Néstor, tu primer, acabem amb l'Esmeralda, sisplau, un minutet perquè ens quedem sense temps.
3: Relleu generacional, estic d'acord amb el Ramon, que sempre expliquem les penes, però a veure, el que no podem fer és pintar un escenari, no? És el que hi ha. Vull dir, si no, és el que hi ha. Vull dir, nosaltres, per amb això estem. Les coses bones ja ho saben. No hem d'enganyar ningú. Hi ha una llei que sortirà, o ha de sortir, perquè està aprovada, això sí que s'ha aprovat a la taula agrària, sobre el relleu generacional, afavorirà amb aquell jove que es vulgui incorporar, i després afavorirà amb aquell pagès que cedirà la terra o l'activitat, sigui granja, sigui terra, amb aquell jove. I és això. Però és que, ja que no podem entrar, però sol això, que tu entraves amb el que passa amb la fruita, no? Moltes bones expectatives. Mals preus, per què? Perquè no hi ha una bona llei de la cadena alimentària. I aquí és la clau de tot, ¿vale? És la clau de tot. Nosaltres estem venent els productes sense tindre preu. I sí que les cooperatives i tot això, però estem venent els productes sense preu.
0: Jo sol, per acabar, clar que m'alegro que s'hagin incorporat. Primer hauríem de veure en quines zones s'incorporen els joves. Segur que són a les zones, no, ja t'ho dic, que segur que és a les zones on hi ha agricultors i ramaders professionals de Catalunya, és on s'incorporen més, i sobretot aquí a Lleida. I després, el jovent no el tindrem a la vora si no modernitzem, si no tecnifiquem. Ells són tecnològics, són la generació més tecnològica de tota la història. I amb aquestes, amb investigació, amb genòmica, amb drons, s'estan fent moltes coses que als jovents sí que l'enganxarem per aquest costat. I és això el que hem de fer, polítiques, ajudes, perquè vinguin i que puguin agafar totes les explotacions agràries, que estiguin jubilant-se i que el pagès que es vulgui jubilar o el ramader tingui exempcions fiscals igual que el jove. Que aquí de les exempcions fiscals, aquí s'ha de fer molta feina també, eh? A Espanya, a Madrid, a Catalunya, perquè hem de tindre exempcions i la gent i vetar els fons d'inversió, sobretot. I així la gent se quedarà al territori i treballaran a la terra, com sempre han fet.
1: Doncs moltes gràcies a tots tres per aquesta estona a la tertúlia. Un bon estiu a tots tres i ens retrobem a la tornada.
0: Vinga. Moltes gràcies. Molt bé.

0: de les nacions.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela1au.cat, on ens poden enviar els temes i qüestions que creguin oportuns que podem tractar en aquest programa. Com sempre, gràcies per la confiança i per escoltar-nos, i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí al Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc que ha tensat els serveis d'acollida i sanitaris de la ciutat autònoma. El PP ha reclamat reforçar les unitats d'estrangeria i establir 3 torns de treball per accelerar els expedients de repatriació. Precisament, el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat avui dilluns l'enviament de 25.000 vacunes a Ceuta. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i polio. I no deixem el tema perquè justament avui el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi migratòria a Ceuta i farà el que sigui oportú en l'acolliment de menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català d'acollida és fort i que està acostumat a rebre menors migrants sols i de la mà de les entitats del tercer sector afrontaran la situació que no els és nova.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat reprenen el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Assegura Ferrocarrils que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos del manteniment. I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es van acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fila. Un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana, el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim. I la Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns 6.100 milions d'euros més pels sistemes de defensa aèria i antimíssils d'Ucraïna, segons ha dit la presidenta de la institució Ursula von der Leyen en un missatge a X. Avui, que precisament es commemora el 35è aniversari de la independència d'aquest país de la Unió Soviètica. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Radio Arenys.

0: Quins llibres podríem trobar a la biblioteca de Marilyn Monroe? Així comencem el programa d'avui. I ens acompanyarà també Meritxell García per parlar-nos de deixar enrere la vergonya. Com? Obrirem les pàgines de Sinvergüenza, el seu llibre publicat per Urano.
1: Sí, jo penso que, clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no?
0: De la vergonya a la cuina, amb Carlota de Otto, autora de Pa, formatge, folklore i La terra que els va fer, amb el segell d'Edicions Sidillà.
2: I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals, arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no?, que s'hagi desenvolupat. Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
0: Acabem amb Tecnologia, que ha estat la inspiració per Anònima de Crims, de Salvador Balcells, novel·la publicada per Boliana.
3: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia, doncs, aquest esforç.
4: Més estiu, més calaix, més continguts. Benvinguts en aquesta edició, la número 354 de la temporada 7, capítol 49.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Oh,

0: best friend.
1: L'any del centenari del naixement de Marilyn Monroe, nosaltres ja hi hem posat cullerada, però alguns dels nostres oients en volen saber més. Concretament, què llegia a aquesta rossa que s'ha convertit en un gran mite? No us podem assegurar que els títols que us presentem els hagués llegit tots, però sí que formaven part del seu univers literari. És impossible en tan poc temps fer una llista dels més de 400 llibres que omplien la seva biblioteca, que cal dir, era ben diversa. Clàssics, llibres de cuina, teatre, ficció i poesia, però també psicologia i filosofia. Aquesta és la tria que compartim amb vosaltres. Del filòsof i poeta Khalil Gibran hi trobem dos títols, El profeta, la seva obra més coneguda, i Jesús. No podia faltar el gran dramaturg Chekhov. A l'actor és un llibre de mètode on el cos, la imaginació i les imatges interiors són la base de l'actuació, fugint de l'ús dels records del passat, que en el cas de Marilyn prenien molta força degut a la seva infància traumàtica. Per aquest motiu ens ha despertat la curiositat. Tennessee Williams amb un tramvia anomenat Desig, ple de notes de l'actriu, Thomas Mann amb El lector i Marcel Proust amb La presonera són tres autors amb diverses obres a les lleixes de l'actriu. La poesia ocupava un espai important a la vida de Marilyn. En destaquem Walt Whitman, perquè també és un dels nostres poetes de capçalera. L'autor de Oh, capitán, mi capitán, va atrapar l'actriu, que comentava que la seva musicalitat al llegir-lo en veu alta la relaxava. En català podeu trobar Fulles d'herba, publicat per 1984 Poesia, amb la traducció de Jaume Pons a l'Orde, un llibre que va acompanyar sempre l'actriu i amb el qual es va fotografiar alguna vegada. Rafael Alberti i Federico García Lorca també hi eren

0: presents. La vida quotidiana tenia el seu espai amb llibres com Cuidado del bebé y del niño, de Benjamin Spock, o The New Joy of Cooking, i un altre llibre que ens ha cridat l'atenció, Com viatjar d'incògnit. Arrodonim la nostra tria amb Ulisses de James Joyce, edició de 1934 de Random House, Metafísica d'Aristòtil, Crimi càstig de Dostoyevsky i la Bíblia. Una dona que va deixar petjada i que ens va mostrant amb el temps que era molt més que una cara bonica.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Meritxell García Roig és escriptora, formadora i creativa neurodivergent. Els seus llibres de creixement personal tenen un estil íntim, vulnerable i pràctic. És coach per la International Coaching Federation, experta en empatia i coach de nutrició integrativa. Ha publicat, entre altres, La fuerza de ser altamente sensible, El arte de la empatía i A les teves sabates. La seva obra està traduïda a l'àrab, al portuguès i al búlgar. Sinvergüenza és el seu últim llibre. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
0: Hi ha persones que quan les coneixes ja saps que són excepcionals. Si a més les vas llegint, penses que generoses, perquè tot allò que tenen d'excepcional ens ho regalen en la seva literatura. És igual el format, però ens ho regalen. Poc em vaig equivocar amb la Meritxell García Roig quan vaig llegir el conte publicat per la Galera de A les seves sabates. Vaig descobrir que havia escrit un llibre sobre l'empatia i ara me n'arriba un. Entremig n'hi ha un altre, eh? No us penseu que només he escrit això. He escrit moltes coses. Però aquest últim, Sinvergüenza, que es pot llegir de moltes maneres, però la traducció és Sense vergonya, la part més bonica de la vida, diria jo. Meritxell, benvinguda.
2: Gràcies, que bonic, eh? Quasi m'emociono aquí, eh?
0: És que és cert, no t'ho he dit abans, però en antena sí que m'atreveixo a dir-ho. Puc dir-ho, perquè és realment el que sento. I perquè moltíssimes vegades, no sé si estaràs d'acord amb mi, quan parlem d'aquests llibres d'aquesta etiqueta d'autoajuda que no m'agrada gens, ja sabem que hem de destriar, que no tots són meravellosos, però és que en narrativa tampoc són meravellosos tots, ni en ficció ni en res. Però és que n'hi ha que són tan macos i ens fan tan persones, i en aquest cas jo ho he trobat així. Uf, i és un gran exercici de valentia, perquè t'has deixat anar i has compartit amb nosaltres tota la teva experiència vital, que al final és humana i és de tots, Meritxell, és de tots.
2: Sí, jo penso que el que millor he fet en aquest llibre és pensar que no es publicaria mai. Perquè això m'ha donat una llibertat de parlar de les coses que a mi m'importen i penso que ens importen a tots, no? Que crec que he parlat de la relació amb la meva mare, de la relació amb les meves ancestres, amb la meva besàvia, no? D'on vinc, no? Al final no som com bolets que creixem en un marge sense història, no? Al final tots som un producte de tot allò que hem viscut, de tot allò que hem sentit, que hem vist, no? A casa. Parlo també de l'amor, d'estimar bé, d'estimar malament, no? Però sobretot el que no volia era com alliçonar ningú sobre res, perquè penso que el que millor puc aportar és allò que he après mentre jo m'he equivocat, no? Llavors, jo crec que el llibre és molt honest. Al final, el meu objectiu era ser vulnerable, que jo crec que és l'antídot a la vergonya, és simplement dir les coses tal com són, tal com un les sent, no? Des d'aquest espai d'amabilitat cap a un mateix i cap als altres. I per mi ha sigut un regal. O sigui, jo l'he anat escrivent conforme jo anava fent aquest procés de reflexió i de procés intern. I és a base d'anècdotes reals de la vida diària, de coses que m'han passat a mi, que m'han passat a mi amb els meus, no? I que a partir d'aquí, doncs, he fet com una recerca, és com un quadern de viatge de la vergonya, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Un bon títol, eh? També, quadern de viatge de la vergonya.
2: Mm.
0: Anècdotes que, bé, no les explicarem i ara les llegiran, però certament comences amb molta potència. He rigut molt, eh? A l'inici està molt divertit. A vegades he pensat, ara també ho puc fer jo, això, encara que sigui de Europa. Ja ho llegireu. Però has dit una paraula que m'interessa molt, i és vulnerabilitat. Vivim en un temps on crec que molts i moltes portem màscares, màscares de protecció. És un temps de superficialitat, de... No t'enamoris, no estimis, protegeix-te, que tot ha de ser banal. Sembla que vivim en aquest corrent de la immediatesa, de la banalitat i de no mostrar-se, que com si els sentiments fossin un pecat. Mm. Perquè ens fa vulnerables i perquè tenim pors i vulnerabilitat i por són dos conceptes que tu treballes precisament en aquest llibre.
2: Sí, jo penso que... Clar, és que... Ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no? Jo amb tot aquest, no, amb aquest recorregut del llibre, i mira, et vaig posar un exemple d'aquesta setmana, no? Vaig anar amb una modista que m'arreglés un vestit, no? I amb el taller em fes una faldilla, vaig arribar allà i allò no semblava una bona gallina el que havia demanat, no? I em van pujar les llàgrimes perquè estava supertrista, no? O sigui, havia anat com, saps allò, volia aquell vestit que fos una faldilla i li vaig dir a la dona, estic supertrista. O sigui, realment, perquè estava trista, no? Quina és la reacció normal? La reacció normal, i poso normal entre cometes, és cagar-se en Déu, no? Anar allà i dir-li a la dona, joder, perquè jo t'havia demanat que no sé què, no? Saps? Sí o no? És això? Això és el normal?
0: És això, no? És el que fem.
2: Li sembla normal, no? Però en realitat tot això amaga una cosa que és la realitat que hi ha darrere. És a dir, jo vaig tenir que respirar fons, però era en plan... És que en realitat el que passa aquí és que jo estic trista. Jo he vingut aquí amb un... Saps? Amb una il·lusió de venir a buscar això, de no sé què, i em trobo un nyap que no s'hi assembla, no? I des d'aquesta honestedat amb l'altra, la cosa va molt diferent. Jo hauria pogut acabar enganxada amb aquella senyora amb una discussió. Per què? És a dir, jo volia una cosa, ella no em va entendre, és igual, no passa res, me l'estan tornant a arreglar i tornarà a ser allò que jo m'havia imaginat, no? Però... Penso que és des d'aquí, no? És des d'aquest espai que l'hem fet estrany. L'hem fet estrany, però en realitat és natural. És que tenim sentiments i ens passen coses i jo què sé, no? No podem estar a la lluita tota l'estona, no? Perquè tampoc és real, això. O sigui, és com que d'alguna manera hem normalitzat el fet d'enfadar-nos, de lluitar les coses, del sacrifici, d'anar arrastrats pel terra... I en realitat jo penso que és molt més senzill que això. Com a mínim, això és el que jo he descobert, no?
0: Sí, sí, i el que es fa, el que queda palès, no? A mesura que tu vas llegint capítol per capítol. No t'has deixat res perquè és meravellós. Parles de la sexualitat, de les relacions familiars, de les més estretes, aquests vincles amb les mares o els pares, i els vincles, com tu has dit, no, avis, besavis o més enllà. Parles de l'amistat, parles del cos... d'estimar-nos. Clar, perquè quan parlem d'estimar sempre pensem estimar els altres, que ens estimin els altres... Però també hi ha un corrent molt important i es parla d'empoderament. Però escolteu-me, empoderament. No, diguem el que tu dius al llibre, que és estimar-nos, aprendre a acceptar-nos.
2: Sí, a mi és una cosa que m'ha costat penes i treballs, però penso que ara ja... Diguem-ne que tinc un màster de la vida, no? En això, com el meu cos ha canviat molt per diverses etapes, no? He sigut una noia normativa, prima, he sigut una noia grossa, he sigut mare, he tingut de tot, no? He viscut diferents vides en diferents cossos i penso que és molt important connectar amb la importància real de les coses. A vegades... En realitat el que volem és que ens estimin, el que volem és que ens vegin i que ens respectin. I el cos no deixa de ser l'envoltori de tot això. I la realitat és que els primers que ens hem d'estimar són nosaltres, no? I això queda molt bé, queda molt de tassa de, no? De Mr. Wonderful, no? Però la realitat és petita, no? La realitat és una cosa... Aquesta estima són coses molt diàries, molt quotidianes, gens estel·lars, no? Jo ja arriba un moment que explico en el llibre, no? Que jo estic despullada davant del mirall, no? I li parlo al meu cos, no? Pues he tingut una filla, el meu cos va canviar molt, no? Després del part va haver complicacions, no? Són aquestes coses petites, no? No és tant anar-te'n de compres i arrasar perquè un vestit et torna la felicitat, sinó que és una altra cosa. És una altra cosa molt més senzilla, molt gratis, i en realitat a l'abast de tothom, no? Perquè a vegades busquem la felicitat a llocs on no hi és, i a més, jo crec que honestament, si ho pensem de veritat, si realment ho sentim, sabem que no la trobarem allà. Però hi anem allà perquè per uns segons sembla que arriba, no?
0: És que jo respiro després d'haver-te llegit i ara t'estic escoltant i encara penso, podries allargar més el llibre perquè és meravellós.
2: N'hi haurà més, eh?
0: Ah, molt bé, molt bé. No, sí, jo tenia por que no continuessis.
2: Ja estic aquí, mira, aquí tot això, tots aquests pòstits, ja.
0: Ah, vosaltres no veieu, però jo sí. Haurem d'ampliar càmera per saber... Uau!
2: Estem aquí col·locant coses al seu lloc.
0: Col·locant coses al seu lloc per escriure un altre llibre, però en aquest també ens ensenyes i ens mostres com col·locar tot el nostre món, no? Per parcel·les petitetes. Parles de la valentia, no? I de trobar el moment. O sigui, tu pots tenir diferències amb qui sigui, amb la teva mare, amb els amics, amb els veïns, etc. Però arriba un moment que allò ja és insostenible, que per un mateix ja neix la necessitat. Però trobar exacte aquell moment exacte, saps? Sempre ho posposem perquè ens sembla que no és el moment o que no ho hem de fer i no hem de posposar tant les coses.
2: No existeix el moment exacte. I moltes vegades és el fet de buscar-lo que fa que no el trobis. Perquè quan el busques, al final... arriba un moment que hi ha l'explosió, no? És a dir, l'has estat intentant trobar, i llavors, en el moment menys inesperat, pum, se te'n va la tapa, no? I llavors ja tot allò, tota aquella conversa, no?, que t'havies imaginat com super, super amable, no?, i intentar posar les coses, allò se'n va en orris, no? Jo crec molt en sentir què està passant per dintre, I posar els límits quan toca, no? I et posava l'exemple aquest del vestit, no? Va durar molt poc. És a dir, van ser 90 segons de merda en el que vaig sentir la tristesa més profunda, en el que li vaig dir a l'Oda, en el que sentia, en el que vaig sortir d'allà trista. Però ja està, perquè vaig fer el que sentia, vaig dir el que volia dir, sí? I em vaig treure totes aquestes capes de... el que pensarà la dona, si em poso a plorar aquí al mostrador... M'entens? Totes aquestes històries, totes aquestes cabòries, no? Si no que hagués passat, que m'hagués passat tota la tarda, perquè mira que m'han fet, no sé què, anat aquí, no sé quant... No? Tota la tarda. Qualsevol persona que m'hagués trobat, hagués explicat, es va desactivar molt ràpid, perquè en realitat és com el que sents, el que penses, quin és el teu límit, no? És a dir, jo tenia un límit que és dir, d'aquí no surto amb el vestit així, no? Aquest és el meu límit, no? Llavors, clar, però el límit me'l poso jo. És a dir, això no depèn de que l'altre hagi fet el que ha de fer o no, no? I poso aquest exemple, però podrien ser molts d'altres, no importa, no? Crec que és important que aquesta pau interna que tenim arribis aquí, no? Arribis aquí amb aquest... amb aquesta assemblea interna, no? Amb el que sents i el que penses. A vegades fas el que penses i et deixes a la cua el que sents i llavors després et sents malament. O fas el que sents, però t'has deixat el cap amagat en un lloc en el que no l'has deixat pensar i llavors t'has tirat per un precipici, no? És a dir, d'alguna manera et deixes algun dels personatges fora i clar, això no acaba bé normalment, no?
0: Bueno, jo penso que moltes vegades ens ho quedem a dintre, no? Callem, perquè el concepte de vergonya a mi m'ha canviat molt també a l'hora de llegir-te. Perquè quan parlem de tenir vergonya, els nens tenen vergonya quan són petits amb persones que no coneixen, et fas gran i vol seguir totes les normes socials, no fer més soroll del compte, no portar colors que se't vegi molt. O sigui, tenim un concepte de la vergonya que penso que tu, en el teu llibre, el fas extensiu. Vull dir, també trenques motllos. No només hi ha aquesta vergonya de cara als altres, no? Que va molt més enllà.
2: No, hi ha una autocensura pròpia, jo trobo que existeix a molt alt nivell i que no en som conscients de que hi és. La primera, jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya, i jo, i vaig sortir allà i vaig pensar... Jo vaig sortir allà i vaig pensar, tu has d'escriure sobre això, perquè aquí hi ha un tema que és que jo no... O sigui, jo no havia pensat mai a la vida que jo era una persona vergonyosa. Soc extrovertida, soc una tia que xerra, buestos... És a dir, no soc aquella persona que està en un racó, en una reunió. Rarament a mi se'm veu poc, diguem-ne, perquè xerro moltíssim. Però no és això, no? És la vergonya, cada persona la té en un lloc diferent. Hi ha persones que... Hi ha aquestes vergonyes típiques, no, jo parlo en públic, no? Sí, però què ets capaç de no fer o de no dir per no sentir que ets inadequat, per exemple. Clar.
0: Important, això que has dit.
2: Clar, és a dir, ets capaç de... Jo, per exemple, soc horrible felicitant a la gent. Jo, a les 3 del matí, t'agafaré el telèfon i estarem tu plorant, vale? Però no em demanis que recordi el teu aniversari, que és que no hi ha manera. O sigui, impossible. O sigui, i jo tinc el Google Calendar... A mi se me'n va la olla, me'n recordo un moment, si no ho faig en el moment, no se me'n va, no? Quantes vegades felicites algú perquè algú et diu: ei, escolta, que és l'aniversari de la teva cosina. I tu allà, que no parles amb la cosina mai a la vida, però cada 3 d'agost envies un missatge perquè no es digui, no? I aquesta és l'anècdota cutre, diguem-ne. Però com això, n'hi ha moltíssimes, no? De, a nivell social, no? I potser jo, perquè sempre m'he sentit rara a nivell social, és a dir, jo, doncs, quan anava a primària, doncs, jo llegia amb una escala, m'entens? Jo era rara, no calia tampoc fer grans deduccions de Sherlock Holmes. Jo era molt diferent dels nens de la meva edat, sempre m'hi he sentit, i potser per això m'ha costat menys sortir del motlle, perquè ja no era possible entrar al motlle. Llavors, no sé, suposo que les persones que d'alguna manera estan més en un espectre més normal socialment, doncs deu ser diferent, eh? Però jo com ja no podia, doncs ja, bueno, ja sortim del tot i fora, no? Penso que aquí és on està la màgia, no? Crec que tots tenim una enveja sana amb una persona que és autèntica i que no té vergonya, no?, de ser ell mateix. És allò de que fa envejeta de tant de bo jo pogués fer això, no? Tant de bo jo pogués dir això.
0: Quantes vegades ho hem dit.
2: Clar, i això, a més, es nota. És a dir, es nota quan una persona està en el seu element, quan una persona no està pendent de què diran, què faran, què no sé què, és que tu vols d'aquella droga. Jo crec que és una cosa que tots hauríem d'aspirar aquí, no? Perquè, d'alguna manera, és que els personatges ja estan agafats, no?, de l'obra de teatre. Millor que facis el teu, perquè ningú més sap fer el teu paper, no? És a dir, intentar ser una còpia barata d'una altra persona, pues, trauràs mala nota, ja és segur.
0: Però ho fem per protegir-nos, perquè tu parlaves de motlle i, en canvi, jo he tingut la sensació, a mesura que anava llegint el llibre, que encara portem posada una gran cotilla. I parlo de tothom, eh? No parlo d'una cotilla femenina, només. No, parlo d'homes i dones, de tothom. Portem encara posada una cotilla. Aquesta és la sensació que jo he tingut a mesura que anava llegint el llibre. I m'he anat fent una llista de totes les coses que vull canviar.
2: Ai, que bé!
0: És llarga, eh? O sigui que la cotilla encara m'apreta molt.
2: Bueno, però saps què passa? Hi ha una cosa... Mira, jo t'he de dir, després d'això de la vergonya, jo m'he notat com una diferència en el diafragma. Ara, físicament, això no ho dic al llibre, eh? O sigui, que primícia de l'entrevista d'avui, però... En el moment en què et vas alliberant d'això, és com que hi ha espai físicament entre el teu cos. De veritat, hi ha espai. És a dir, d'alguna manera, no sé, jo respiro en parts que no sabia que tenia, i penso que és perquè m'he alliberat d'aquesta autocensura. I el fet de que un altre provi de censurar-me, o el fet de que a un altre li molesti, o el fet de que un altre... És a dir, òbviament, les coses des del respecte, no? És a dir, no, no vaig jo a per ser jo, no? Fer mal a un altre, no, no és això. Però sempre hi ha una manera, no? Sempre hi ha una manera de ser fidedigna a tu mateix. I quan tu et vas fallant, tot això, aquesta decepció pròpia d'haver-te decepcionat a tu mateix, és una sensació de merda. Jo no sé si esteu familiaritzats amb això, però a mi m'acompanya tota la vida. I és un rotllo, no? Perquè és com... Estàs allà en bucle, no? És com un bucle. Et fas unes pel·lícules de Hollywood increïbles de lo que haguessis dit, perquè llavors, no sé què... Uf, una cosa...
0: No, però ja arribes tard, ja no ho has dit, ja no ho has fet, ja t'has callat, t'has callat.
2: T'has passat de llarg, ja. Aquella situació ha passat de llarg, però tranquil·la, en venen més. És a dir, no... Saps què vull dir? Això és un tema de pantalles, has d'anar passant pantalles. Mira, aquesta ja ha passat, vale? Aquí ja està, ja has fet el que havies de fer, ja està. A la pròxima tens una segona oportunitat, no? Jo penso que es tracta de no matxacar-se per les pantalles que et sembli que has malgastat. Jo penso que no és un tema de malgastar res, és un tema d'aprenentatge. A vegades pensem que tornem al mateix lloc, però sí, tornem al mateix lloc, però sent una persona diferent. Llavors podem prendre altres decisions.
0: Jo crec que ara m'ho has posat fil i rodó, perquè realment queden moltes pantalles, però per jugar-les ben jugades, crec que és necessari que agafeu precisament el sinvergüenza. Jo penso que els que esteu escoltant, les que esteu escoltant el programa avui, ja sigui en directe o l'esteu escoltant en diferit, és com una senyal. Jo us ho recordo. Sinvergüenza, Meritxell García Roig, publicat per Urano. És allò que necessitem. És un dels ingredients importants de la vida. I, escolta, a mi em fa molt feliç que continuïs escrivint, que tinguis noves idees per compartir amb nosaltres. Tot el que ens ha quedat per dir, Meritxell, però saps que el temps de ràdio és...
2: Sí.
0: Però conceptes com el de donar i rebre, no us podeu perdre aquest capítol. Jo sempre t'haig de donar les gràcies.
2: Oh, sempre.
0: Sempre. I no deixeu de llegir-la. De veritat, recupereu-la, xafardegeu per internet, poseu-vos a la seva pàgina, mireu tot el que té i endinseu-vos en el seu món. Respirareu millor, com ha dit ella.

0: Rota de Otto va estudiar magisteri i durant uns anys va combinar l'educació amb la redacció d'un blog de cuina sobre pa i formatge. Volia aprendre com es feien les coses que consumia i entendre quin camí havien recorregut fins a arribar a la seva taula. El 2015, la gastronomia es va tornar al seu ofici. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Els llibres de cuina no poden faltar, però ja sabeu que aquí, quan parlem de llibres de cuina, ho fem d'una manera molt, molt especial. Llibres que estan arrelats a la terra, a les tradicions, i que van molt més enllà d'una recepta, perquè hi ha receptes que han fet història, que són història. La joia que us portem avui és pa, formatge, folklore i la terra que ens va fer de la Carlota de Otto, i publicat, evidentment, aquestes joies per Sidillà, com no podia ser d'una altra manera. Carlota, benvinguda.
2: Moltes gràcies. Hola a tots dos.
1: Estem aquí també amb en Josep Maria Soler, el tècnic.
3: Escolta'm. Hola.
1: L'he fet visible una miqueta. Últimament està molt xerraire els programes, eh? Tenim un tècnic molt actiu, però clar, és que són molts anys de ràdio d'en Josep Maria Soler. Afortunada que m'acompanyi en aquest viatge del calaix. I escolta, parlàvem de llibres de cuina que van molt més enllà. Carlota, jo vaig fer una ullada al catàleg de Sidillà perquè sempre m'agrada saber què hi ha de nou o com. I quan va arribar poc m'esperava, però jo no ho explicaré. Fes-nos un tastet una miqueta de com has creat aquest llibre, d'on neix i quines són les seves peculiaritats, perquè si es parla de formatge, però de molt més.
2: És un llibre de receptes de pans i formatges tradicionals, o sigui, pans i formatges amb història i arrelats en un lloc, que he trobat que m'explicaven una mica doncs la trajectòria, em parlaven sobre la gent, sobre els seus paisatges, sobre els oficis que s'havien donat en un lloc concret, no? I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: A mi m'agrada molt perquè a l'inici del llibre ja diu: anem d'excursió, pugem a un tren, agafem aquest típic entrepà de pa i formatge, i certament són dos aliments que al llarg de la història ens han anat acompanyant. Són peces bàsiques, diguéssim, són un fons d'armari de la cuina.
2: Totalment. I especialment del viatge, no? Trobo que són dos elements de la cuina que ens han permès, primer, ens han ajudat en la subsistència, no? Ens ajuden a fer ingredients molt senzills, fer-los durables, no? Un formatge, si pensem, al final ens fa que la llet sigui durable, o ens fa poder conservar la llet durant mesos, inclús anys. I amb el pa passa el mateix, es torna, o sigui, convertim el gra en un aliment diari. Sí, i llavors això fa, com són aliments tan de cabàs, no? dels bàsics diaris, fa que estiguin carregats d'històries.
1: De moltes històries. I ara em saltaré una mica les preguntes, perquè, Clara, parlaves d'aquest pa d'història i d'històries, parlàvem. Hi ha una recepta que em va colpir. Cap al final del llibre ja tenim la coca de Sant Joan, les coques de les àvies, tenim el mató, evidentment no podia faltar, però vaig llegir pa negre. I, clar, el meu cap, el meu cervell, el primer que vas fer va ser anar-se'n a la postguerra. I dic, ha posat una recepta de pa negre. És al·lucinant.
2: Amb aquest llibre també m'agrada molt reivindicar les tradicions mundanes, que no sempre estan fets del millor que tenim o del millor que som. Estan fetes de... Les tradicions mundanes estan fetes del context en el que estem vivint, no? I de vegades és un context difícil. Bé, és un context, per exemple, el d'avui, no? Que és el context de la globalització. Quines tradicions estem creant avui en el context en el que vivim? Penso que de vegades volem fer que les tradicions representin el que nosaltres volem, no? De vegades volem fer que les tradicions sí, representin la identitat, la nostra identitat somiada, però les tradicions estan fetes també això d'elements mundans i de casualitats i de històries humanes complexes.
1: Bé, al llarg del llibre també us haig de dir que anireu trobant moltíssimes fotografies, no? I podeu també fer un repàs en aquesta història. Jo parlava del pa negre, però és una recepta, Carlota, que tu te l'has fet una mica a la mida actual. Vull dir, amb els ingredients que tu creus que avui en dia trobem i que estan, bueno, que ens fan sants, perquè parlem de menjar sa, no? Aleshores, sí, són receptes actualitzades, perquè les has anat adaptant. I ara tornem a l'inici del llibre, perquè jo m'he anat més endavant, però a l'inici comences amb aquell formatge que surt a tot arreu, amb aquells
2: forats. El formatge dels forats.
1: El formatge dels forats, que em sembla que aquest formatge se li ha quedat ja el dels forats i no l'hem mental, eh?
2: Doncs a mi m'agradava fer formatge a casa des de fa molts anys i el que em va passar quan vaig aprendre aquesta recepta és que la recepta d'internet, no?, suggeria que havies de contaminar la llet amb un bacteri que feia que sortirien els forats. I això és molt comú en la formatgeria moderna, no?, fer servir bacteris i fongs comercials. Però llavors jo em deia, ostres, això, no? Aquesta contaminació que en algun moment devia ser accidental d'un pastor o una zona que els va començar a passar això, com ho hem arribat a convertir en un emblema? No? Com s'ha arribat a convertir en aquesta estrella mundial que és l'emmental? Si va començar d'una història tan senzilla com un, imagina't, no?, un formatger hipotètic que diu, ostres, se m'ha contaminat el formatge, que un nen m'han sortit forats. Llavors, estirant del fil, el que em va passar és que vaig descobrir tota la indústria que hi havia al voltant, no?, la indústria cultural també, de dir, un país sencer defensant els forats, no?, que ningú els hi treguin els forats, perquè ara mateix, clar, és un símbol nacional gairebé. I sí, i això, clar, a l'adonar-me no?, d'aquest rerefons, és com que el vaig començar a veure darrere de moltes tradicions o de molts menjars d'aquests que en diuen nacionals, no?, de dir, ostres, què hi ha darrere? Moltes vegades ha sigut una anècdota o una tonteria, saps? I que de sobte es torna allà una estrella mundial i sobretot símbol nacional.
1: Està molt bé perquè no ho explicarem tot, perquè és bonic que aneu veient aquesta història, però a mi m'ha agradat això, anar llegint aquests inicis d'on venia i com ha acabat sent. Hi ha una cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, perquè, clar, és com el nostre Gaudí, les figuretes del Gaudí allà en el país, clar, és la imatge del país, no? I és aquelles figuretes del formatge per tot arreu. He pensat, equiparat a Gaudí, és que és
2: així. De fet, sí, als Estats Units li diuen the Swiss cheese, o sigui, el formatge suís directament, que dius, ja, imagina't, les desenes o centenars de formatges que hi ha a diferents zones de Suïssa, no? I aquest és the Swiss cheese. És com que ha d'haver-hi un menjar per cada país, no? Ha d'haver-hi una dansa per cada país, una música per cada país, i amb això trobo que estem perdent també una mica la diversitat i... Sí, la diversitat dels pobles i de cada racó.
1: Estem en una globalització que al final fa que ens oblidem una mica a petit comitè sí que tenim aquestes tradicions, però sembla que a vegades es perden. Però vaja, mentre hi hagi figuretes de formatge i de Gaudí, no ens hem de preocupar. Ara, consells, perquè clar, tu dius, escolta'm, jo faig formatge a casa. Jo em vull atrevir a fer formatge a casa. Jo ara ja tinc receptes i a més, parlàvem d'aquest dalmató, parlàvem del pa negre, parlàvem de les coques... Entenc que les has provat totes, les has intentat com a mínim.
2: Sí, sobretot les he pres amb gent. Les he pres a fer amb gent. Perquè jo quan anava a viatjar i estava en aquests entorns de música i dansa tradicional i deia, escolteu, deixeu-me un moment que vaig a veure si hi ha algun formatger o algun forner local amb qui pugui aprendre també receptes de la zona, no? Jo passava igual dies o en ocasions, algunes setmanes amb aquesta gent que m'obrien les portes de casa seva. Llavors, era com una mica veure com treballaven i com els ingredients sí, els arribaven, no?, del seu voltant o de l'altra banda del món, perquè ara tot està una mica interrelacionat. El que penso és que amb pans i formatges hi ha una cosa molt bonica, inclús per la gent que els fa a casa, que és algo molt comunitari, també. Hi ha molts fòrums o grups de Facebook o grups de Telegram on la gent s'ajuden entre ells, i jo vaig aprendre molt també a través d'aquests fòrums digitals.
1: Saps, a mi, quan vaig triar el llibre també, era una cosa de dir, jo porto una vida molt accelerada i pensava, com ha de ser posar-se a la cuina amb tranquil·litat i calma i començar a preparar formatge? Perquè dius, mira, el pa encara m'hi veuria. Però el formatge, no sé si ens has de donar algun consell. Ara ja me l'agafaré per mi, el consell.
2: Bueno, començar pels no madurats, perquè un cop comences a madurar és quan poses el teu formatge en mans de l'entorn, que és la màgia que ha convertit la llet en milers de formatges que existeixen a tot el món, no? Ha estat la contaminació o la relació del formatge amb el seu entorn. I això és molt més complicat quan no tens temps, quan no tens una càmera així controlada i tal. Llavors, començar amb formatges no madurats i després d'això, doncs, apuntar-se a algun grup on puguis anar fent preguntes, enviar fotos i dir, nois, això us ho menjaríeu? Què penseu? I tothom, sí, tira! Sí, hi ha formacions també, tenim formacions inclús subvencionades fantàstiques aquí a Catalunya per fer formatge, doncs també és un lloc que si t'apassiona el tema, és que és molt interessant no només fer formatge, sinó parlar, no?,
1: de tot plegat, de tot aquest món.
2: Clar, exacte.
1: De tot aquest món. Tenim també la recepta del Llonguet, per tant, tenim molt de quilòmetre zero el que és el llibre. Si ara ens haguessis de dir un formatge, així que diguessis ara, si me n'anés a berenar, menjaria aquest formatge. Quin et menjaries, Carlota?
2: No sé si m'has de fer una altra pregunta perquè sóc molt bàsica. Sempre que el dic decebo a la gent. Ah. A mi m'agrada el comté, però... Ah. Sí, m'agrada, però m'agradaria canviar la resposta. Sempre em fan aquesta pregunta.
1: Ja m'ho he imaginat, però jo tenia curiositat.
2: Por Baleares. Sincerament, m'agraden els formatges que fan els meus amics. Sí.
1: Molt bé.
2: M'agrada comprar formatges als meus amics formatgers i comprar-los una peça molt gran. I llavors que el meu pare em digui, guarda-me un trozo, i la meva amiga Clara em digui, jo vull 2 quilos, i ens els repartim entre tots. I així anem provant diferents llocs del món, també, bé, del món. Els comprem sempre, i així anem provant diferents llocs d'arreu, de Catalunya o França.
1: Està molt bé el que has dit, és comprar aquí, fa directament els formatges. Això no vol dir que no deixem de comprar les botigues, perquè si no se'ns menjaran, però el fet de quan anem a algun lloc de visita i trobes, no?, aquestes fàbriques, bueno, fàbriques entre cometes, aquests tallers...
2: Sobradors, no?
1: Aquests sobradors on ells fan els formatges i puguis tastar, perquè hi ha tantíssima varietat, però tantíssima...
2: Sí. I això és algo que trobo que, per exemple, petits caramelets de formatges, no? N'hi ha molts a cooperatives de consum. Trobo que les cooperatives de consum, jo soc de FoodCop, que és una cooperativa sense ànim de lucre, de participativa, no?, i de proximitat, i tenim una selecció de formatges locals impressionant, perquè creiem en aquesta idea, no?, de que l'aliment que comprem marca una mica l'entorn que volem crear, no? El paisatge que volem tenir.
1: Molt cert. Aquí et dono absolutament la raó, no? Agafar, ara que estem en un moment d'agafar consciència, no?, d'on estem, de trepitjar i de la vida que realment volem, perquè se'ns menja tot plegat, penso que és molt important aquesta gran frase. Nosaltres aquí només podem animar tothom, ja ho veieu. Jo fins i tot m'animaré a provar-ho i ja t'enviaré la fotografia.
2: Vale. Jo et diré, menja tu, tranquil·la.
1: Bé, faré el tast i si veieu...
2: Sí, mentre no sigui de color negre, mentre no tinguis fongs allà... Diuen els negres, els roses, també. Jo quan he tingut roses dic, bueno, això em sembla...
1: Fongs de color rosa, sobretot, no ho tasteu.
2: És com... no sé, és molt màgic. És com cultivar un jardinet i anar-lo a mirar cada dia. Sí. A veure qui ha crescut.
1: Doncs, bueno, jo començaré amb els més senzillets, però sí que tinc moltíssima curiositat i és un llibre, bueno, que et dono l'enhorabona per la mirada que hi has posat. Per tant, els que vulgueu receptes en teniu i els que voleu ampliar aquestes receptes en tot el món que les envolta, també ho trobareu en aquest llibre fantàstic publicat per Sidillà, Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer. Carlota, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i que aprofiti el que sigui que acabem menjant.
1: El que surti.
2: Sí, sí. És estiu.

Ara i aquí, més estiu, més cultura, més el calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Salvador Balcells és escriptor, tot i haver exercit al llarg de la seva vida altres professions com la de llibreter i secretari tècnic de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Ha publicat 11 novel·les de ficció i ha estat guardonat amb diversos premis. Actualment és el comissari del festival El Vi Fa Sang a l'Espluga de Francolí. La mort a trets d'un desconegut destapa una trama d'intriga en la qual es barregen pirates informàtics de diferents tipus, independentistes, serveis secrets, programaris espia, empreses estratègiques i víctimes col·laterals en un crescendo dramàtic que portarà la sergent dels Mossos d'Esquadra, Pilar Sorroca, a replantejar-se el seu futur. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Un canvi de registre en aquesta novel·la anònima de crims d'en Salvador Balcells, que ja ens té acostumats al gènere negre, però aquesta vegada la trama canvia una miqueta. Escolta'm, Salvador, benvingut. Te'ns has actualitzat al màxim.
2: Sí, és una mica diferent respecte de la novel·la anterior.
1: Una miqueta diferent, que jo, a mesura que t'anava llegint, pensava, el Salvador m'està guanyant i està més posat en el món de la tecnologia que jo, això no pot ser. Fins i tot us diré que quan el vaig trucar per parlar de la novel·la, li vaig parlar de noves tecnologies i em diu, noves ja no, eh, Salvador?
2: Exacte, ara ja no podem dir noves tecnologies, ja comencen a ser una mica antigues, fins i tot.
1: Una mica antigues, però no pels nostres personatges que en aquesta novel·la ens faran córrer amunt i avall. Ja hem escoltat aquesta breu sinopsi. A veure què és el que podem explicar i què és el que no. Una miqueta ens has posat en el món virtual dels més joves, també. Per què has triat aquesta temàtica? Per què aquest canvi de registre?
2: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, bueno, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia doncs, aquest esforç i, bueno, i espero haver-ho aconseguit.
1: Doncs sí, perquè jo hi ha coses que me les has fet buscar i tot, perquè pensava, jo anava a dir, m'ha guanyat i dic que m'hauré de posar una mica més al dia, jo llegeixo molt, però bé, anem a aquests personatges i una miqueta també la trama, no? Perquè és unit tota aquesta part de tecnologia i de hackers amb coses molt de quilòmetre zero, de la Terra, com és el procés, no? Aquest tema de la independència. Per tant, és una novel·la molt propera a nosaltres.
2: Sí, bueno, aquesta és la intenció. La intenció, a part de fer una novel·la negra o criminal, com vulguis dir-li, perquè evidentment hi ha crims, com passa normalment amb aquest tema, aquesta temàtica, intentava també tractar el tema precisament del procés d'independència, la situació actual, que és una situació molt ambigua, en la qual doncs, hi ha hagut una decepció molt forta a partir de la repressió, després del referèndum i tot això, i tot això vincular-ho una mica al debat polític, però al mateix temps la situació actual, arreu del món, introduir els crims individuals, barrejar-los amb els grans conflictes del present. Per exemple, la vigilància que ens tenen sotmesos, la manipulació digital, la violència política, que també n'hi ha, les clavegueres de l'Estat, la fragilitat de la veritat, que aquí també moltes vegades doncs, ens fan creure que unes coses són veritat i en realitat és una manipulació informativa, els mitjans de comunicació, el servei del poder, etc. O sigui, tota una sèrie de factors que fan que, doncs, que vivim en un món en què, a més d'estar molt connectats, estem també molt manipulats.
1: Això és un tema de debat actual, sobretot a nivell de premsa, no? S'escolta tot arreu. Què és real, què no, aquestes nius, aquests contes, no?, de xarxes socials, que són IAs i no compleixen les normes i no ho diuen. Tot això està molt present. Ja veieu que teniu aquí temes molt punyents damunt de la taula. I, escolta, no els has enllaçat ni tan malament, eh? Mm. Vull dir, ho has unit tot, que no hi ha ni un forat ni un buit, i tot queda molt enganxat i molt unit. Com ha estat la creació d'unir aquesta realitat amb totes aquestes tecnologies? Perquè tu parlaves de repte. Què ha estat per tu, no?, quan has tancat l'última pàgina?
2: Bueno, jo, de fet, he intentat, dintre de la novel·la, he intentat que el to general, diguéssim, combini tres o quatre coses que per mi eren molt importants de que sortissin. Per una banda, el ritme d'un thriller, que és un ritme, doncs, que és necessari en aquest tipus de novel·les. Després, la precisió que ha de tenir una novel·la policiaca. La investigació de la policia necessita una precisió i uns factors que són també necessaris. L'interès pel món tecnològic, un factor molt important. Finalment, també, les relacions humanes, perquè sense això tampoc, diguéssim, faríem una cosa molt tecnològica, però poc humana. Per exemple, la relació entre la Pilar, la protagonista, la mossa d'esquadra, i el hacker, el Biel, he intentat, doncs, que vagi una mica en aquest sentit. Una relació travessada per l'atracció sexual entre tots dos, però també pel conflicte ideològic i la desconfiança que genera, doncs, certes coses que van sabent.
1: Aquí, precisament, aquest és un dels punts que a mi més m'ha fascinat, no? Perquè no vull travessar la línia d'explicar-ho, però hi ha una escena molt potent en què ells no estan d'acord, no? I es posa damunt de la taula aquest gran debat de l'actuació policial. Clar, aquí tenim un hacker que està fora de tot aquest món policial, però, en canvi, està amb una mossa d'esquadra que ella sí que està implicada al màxim. Jo no sé si va ser molt fàcil, vull dir, confrontar aquestes dues cares de la realitat.
2: Bueno, aquesta era la intenció, de crear un conflicte a partir d'aquesta confrontació, però entre dues persones que, per altra banda, resulta que són molt pròximes i que fins i tot podríem dir que s'estimen, o almenys que tenen una relació afectiva molt forta, però que tenen una confrontació perquè resulta que la Pilar, com a mossa d'esquadra, ha de defensar els seus companys, que són els que van hostiant els manifestants pels carrers. I això, el hacker, el Biel, ho troba insuportable. Doncs aquest enfrontament està fet expressament, doncs, per crear, doncs, aquesta situació de tensió entre ells, que li doni també un sentit, doncs, diguéssim, diferent a la novel·la.
1: Bé, jo no ho volia dir, però tu ja ho has dit, Salvador, sí senyor. Jo pensava, no m'expliquis, però bueno, hi ha molt més a la novel·la, no només és això. Però certament és un debat que cada vegada que actua la policia, no?, que hi ha alguna càrrega policial, com diuen, no?, els Mossos mateixos ho diuen, o sigui, passem de ser els herois a ser els dolents de la pel·lícula, no? Mm. Llavors hi ha aquesta dualitat que tu has dibuixat molt bé a la novel·la. La part humana, aquesta relació entre el Biel i la Pilar, però després també hi ha un misteri, hi ha assassinats i també hi ha molta denúncia. Interessants?
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
6: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Marta!
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i el Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya. Així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
2: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
1: Precisament, uns 300 veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la Festa Major. Han estat fins a 6:45 del matí. El municipi defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament relacionada amb diversos incendis de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. Els fets investigats es van produir entre el 6 de maig i el 5 d'agost. La detenció va tenir lloc ahir diumenge. Se li atribueixen 18 incendis que haurien provocat la crema de 127 contenidors, a més d'altres danys. L'Ajuntament de Barcelona estima que els danys ascendeixen a prop de 115.000 euros. D'aquí una hora més notícies.
0: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un BDI de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va

0: manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Adrall, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
0: Un fet molt, molt significatiu, que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en l'època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
2: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Adrall, on vivien.
3: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
4: ¡El más que pueblo!
3: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
1: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
0: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos, la Felicitat passa a França, com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant d'espenta que les tropes franquistes feien, sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
0: El cert és que tant la Felicitat com el Hermenegildo, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista, tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
1: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
0: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que estava en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
1: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
4: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
1: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
5: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
0: Això provoca que moltes persones s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
1: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
5: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
0: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna en repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
1: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
0: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
5: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar el memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
1: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
0: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una allà en borda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és, que és una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva de recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
1: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català als Guillemets. De les nostres dones, de les 6 de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
5: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
1: El més important és posar-les en un primer pla, traure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
0: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir al tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, esto, pues, tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
1: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
0: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
5: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
0: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret, vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
1: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
5: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
0: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
5: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gassa Nadal.
0: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
5: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
1: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castellón la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
0: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs, va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
5: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
0: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament, que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
1: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
5: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
0: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
1: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua, i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
0: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
1: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gaza. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
6: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos estos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y ellos se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, que nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
5: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys.
1: La primera.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes, un front de tempestes acompanyades de pedra ha afectat cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida Ciutat. Aquest és el 8è dia de campanya en què registra pedra dins de la zona d'estudi de l'Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent. Destaquen que la d'avui és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. A partir de les 2 de la tarda ha començat a registrar-se pedra al Manar amb una mida de 2 centímetres de diàmetre. Segons el sindicat Assaja, l'afectació més important es podria donar a la pera i la poma. I el vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. Cuerpo també ha argumentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha afiliat a Ceuta.
2: El gobierno declarará mañana, martes, la situació d'interès per la seguretat nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
1: I el Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts a la compra de productes de suport per a persones amb discapacitat. El programa preveu arribar a 5.500 persones. Les sol·licituds es poden presentar des de demà i fins al 2 d'octubre. Escoltem el conseller Raül Moreno.
3: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
1: I el sindicat USTEC afirma que es manté la vaga pel primer dia de curs als centres educatius el 8 de setembre. Ha instat a Educació a seure's de negociar per evitar futures aturades. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que ha dit que no hi ha hagut contactes aquest estiu. I l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades en aquesta ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tots els oients que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres s'acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final. El règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions en

0: ABBA guanyava en Eurovisió amb Waterloo i començava a consolidar-se una cultura juvenil global marcada per la música, la moda i una necessitat clara d'evasió. El 1974 era, en definitiva, un any de crisi política i econòmica, però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso? Per cert, i la nostra urbanitat?
1: Ah, jo ho pensava, ja.
0: Sí, noi,
1: ja
0: sí.
1: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
0: Bon dia, Anna Cucurull.
1: Bon dia, Montse Comí.
0: Molt bon dia, Joan García.
1: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
1: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau, la noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic.

0: de mitjans dels anys 70.
1: Es pot dir sense cap gènere de dubte que té Rubets era una banda de glam rock?
0: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matitzar. S'acostuma a incloure els Rubets dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més emblemàtic tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubets, en canvi, apostaven per una imatge retro. Vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade. Ja podeu tremolar, eh?
1: Doncs aturem-nos en el que preponderava en l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
0: Oh, m'encantava tot això,
1: sí?
0: Eh?
1: Sí.
0: Aquelles cares pintades,
1: sí.
0: Aquelles malles brillants de brilli-brilli.
1: Qui eren els d'aquí?
0: Bueno, és que ja, després
1: no,
0: ja ho comentarem.
1: No és que anaven amb els Banus, com es deien?
0: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
1: I després n'hi havia, sí, havia un altre... Me'n recordo els noms, per si, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
0: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan amb T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
1: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
0: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans. Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
1: Aquest.
0: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. Mm-hmm. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
2: Seré tu amante bandido, bandido.
0: Amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana.
3: Cada noche mi vida es para ti.
0: També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
4: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé, que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar la comunitat i va donar veu a moltes veus joves de l'època, dins d'un context en què la música era, per a molts, una forma d'expressió i trobada social. El primer premi va recaure en el nen Pere Jaume, de Barcelona. El segon premi va ser per al grup Jíbaras, format per Maria Rosa Rovira, Judit Gironès i Mireia Badosa.
1: Mira, les conec totes.
2: Ah, que les coneixem,
1: sí,
2: eh?
1: Tant, sí? Són de la meva època.
2: Eh que sí? Bueno, la meva ja no, però ja la recordo. El tercer premi va ser per al grup Pamboli, integrat per Isabel Roig, els germans David Raquel i Yolanda Giberta i Joan Golf.
1: També els conec
2: també,
1: tots.
2: Són,
1: són de la meva edat.
2: Sabem
1: any amunt, any avall.
2: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que aquest... no el coneixem.
2: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no el coneix ningú.
2: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'en Lluís Llach, Vaixell de Grècia. Seria capaç d'escoltar-la i cantar-la una vegada rere l'altra. Aquí el vaixell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
2: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por, de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
1: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antic. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
2: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
1: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
2: Sí, sí.
1: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el trio femení americà La Belle, amb La Belle al capdavant, va sacsejar les llistes amb Lady Marmalade, un himne de disco i soul que combina ritme potent, harmonies femenines i una lletra atrevida sobre seducció i desig nocturn a Nova Orleans. Ah, amb aquell famós, amb aquella famosa estrofa en francès, "Voulez-vous coucher avec moi ce soir?" La cançó no només va ser un èxit comercial immediat, arribant al número 1 a les llistes nord-americanes, sinó que també es va convertir en un símbol de força femenina, sensibilitat i llibertat d'expressió, tot mantenint una actitud descaradament festiva i provocadora que definia l'energia del disc i del moment. Jo, a mi, en aquesta cançó hi ha un tros de la cançó que sembla que digui molta xocolata, ja, ja... No sé exactament el que diu, però a mi em sona molta xocolata que hi ha.
2: Hi havia molta xocolata.
1: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes i així la imaginació pues va que vola.
2: Era el 23 de juliol de 1974. Badia Masabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiga Masabni el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar, des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
3: Ma habitx el ras el mubtazel. No, zaman can ras, kullu ras bat. أنا نوعت الرأس، دخلت عليه إسبانيولي ودخلت عليه التركي ودخلت عليه العجمي، دخلت عشان يبقى مش ممل.
1: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
2: Potser sí, potser no.
1: Potser no. Qui era Badia Masabni? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
2: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i el 2 al Canadà. 1, 2, 3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngsters que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de
3: 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobretot a la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana. Una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

0: Xavi Barenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella sense ànima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella sense ànima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran sí. d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament. A les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, eh? Això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia a Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, l'agent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també dos penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici xifrer, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo, un altre dia, ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, l'artista espanyol Manolo Otero va causar un gran impacte amb aquesta cançó que acabem de sentir, Todo el tiempo del mundo, una adaptació amb lletra del tema instrumental Soleado, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes a Espanya i a Llatinoamèrica i va passar setmanes senceres al número 1 de les llistes a finals de 1974 i a començaments de 1975. Otero havia nascut a Madrid el dia 25 de juny de 1942, era fill d'un baríton d'òpera i una actriu i ja havia desenvolupat una carrera com a actor de teatre, de cinema i de televisió abans de triomfar com a cantant. També era llicenciat en filosofia i lletres. Va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Què he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició. Convergència Democràtica, ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

i ens porta el seu senzill Get Lost, una cançó de tall ben tradicionat, ideal per ballar un bon Catalan Style o un two-step. Ella ens parla de perdre's amb algú especial en algun camí de terra, lluny de l'enrenou de la ciutat i dels camacos. Obre bé les orelles, que això és Get Lost.

Pugem ara les revolucions del motor amb una banda que ens arriba ni més ni menys que de les terres fredes de Noruega, però que porten l'autèntica fúria del rock and roll del Mississippi a les venes. Ells són els Hank Sandown and the Roaring Cascades. Ens porten un autèntic tema extret del seu àlbum del 2022, We Came Here to Rock, que es diu precisament Teddy Boy. Aquesta cançó és un homenatge a la subcultura dels Teddy Boys, ja ho sabeu, aquells nois rebels dels anys 50 amb els tupers impossibles, caçadores negres i botes ben enllestides, que l'únic que volien era cremar la nit a ritme de rockabilly salvatge. Una dosi de ritme frenètic que, contra baix i guitarra, us farà saltar la cadira encara que no vulgueu.

Tot Country amb Frank Colom. Ara toquem de peus a terra i tornem a les arrels de les ràdios de Nashville amb un dels indiscutibles de la música country de les últimes dècades. Directament des de Tennessee, aquí tenim el gran Kenny Chesney, un autèntic cowboy d'esperit lliure que ven un milions de discos i que avui ens porta un tema ben fresquet titulat Just to say we did. Aquesta cançó és d'aquelles que toquen la fibra de debò. Ens parla de viure el moment, de llançar-se a l'aventura sense pensar-s'ho dues vegades, de saltar la tanca i fer coses una mica boges amb els amics, només pel plaer de poder dir el dia de demà asseguts al porxo de casa. Ei, com a mínim ho vam fer! Una anècdota curiosa d'en Kenny és que, tot i ser un paio de camp, està tan enamorat de la vida relaxada de les illes del Carib que molts cops barreja el country amb l'esperit de platja, i aquest ritme alegre es nota a cada nota.

Sabeu què és un painted pony? Doncs ni més ni menys que aquells cavalls amb taques de tota la vida, l'orgull de qualsevol indi o qualsevol cowboy de l'oest. I això ens parla precisament la gran Harmony James, una de les veus més autèntiques del country australià, que abans de triomfar als escenaris es va passar anys treballant de debò a les zones més rurals i salvatges de l'estat de Queensland. La seva cançó, Painted Pony, ens transporta d'un sol cop sobre una sella de cuir americana. És la història d'algú que mira enrere la seva vida, plena de cicatrius i de partides de cartes, recordant que mai va aconseguir aquell cavall pinto que tant volia ni tampoc el cor d'aquell cowboy d'ulls blaus. Un autèntic mig temps amb gust a pols, oest i camins sense retorn.

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I sense afluixar ni un mil·límetre, seguim cremant benzina. Ara ens n'anem directes al cor de Texas amb un paio que és dels nostres. Un gamberro autèntic de la vella escola de Dallas, en Daryl Dood. Aquest home ha estat a punt de deixar-ho tot per una malaltia greu ja fa anys, però va tornar als escenaris amb més força que un camió de 18 rodes. Avui ens porta un himne per a tots els que som com una colla de canalles de camp. I'm so out of style. Una cançó de tall 100% honky-tonk on en Daryl se n'enfot de les modes modernes dels camacos. Diu que està totalment passat de moda per portar la camisa per dins, escoltar la ràdio AM i estimar la mateixa dona des de fa anys. Però que li importa un rava. Un tema collonut per ballar amb unes guitarres ben esmolades i l'autèntic gust de la taverna de l'Oest on la cervesa corre a bots i barrals, tu. Si tu també passes de moda, si tens l'orgull de bota i barret, apuja el volum de la ràdio, company. Això és I'm Out of Style.

I gairebé sense adonar-nos-en, companys, hem anat recollint el llaç i guardant els cavalls a l'estable perquè el temps ens ha passat volant. Però no patiu, que la setmana vinent hi tornarem a ser, a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal, amb més fusta i més gambarrades d'en Frank al davant del micròfon d'aquest Tot Country. I ja ho sabeu, aquí no hi ha bitllets pel mig ni romanços comercials. Ho fem tot per amor a l'art, pel plaer de la bona música i per mantenir viva la flama del millor country. I per tancar els xiringuitos, deixem amb un duet que està cremant les llistes i que porta títol ideal per aquest moment. Des d'Austràlia, aquí teniu en Zach and George amb el seu gran èxit, Call It a Day. Una cançó que ens convida precisament a tancar la paradeta, a deixar la feina de banda, oblidar-nos dels mals de caps i obrir una bona llauna de cervesa ben freda amb tota la colla. Així que ja ho sabeu, a gaudir de la vida, a cremar la pista amb el Catalan Style i sobretot, sobretot, sigueu bons. Fins la setmana que ve, companys!

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

lying here next to me.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys 91.2.

0: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en què la Marsa i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7, els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de diftèria, tètanus, varicel·la i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació de Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
1: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 Castelló d'Empúries, el vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un quart de 6 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes.
4: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
3: Who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic en directe, i això que avui escoltareu és el que nosaltres anomenem programa comodí, un programa per ser més en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. Al igual que altres programes comodí que hem emès prèviament, el programa d'avui l'hem dividit en quatre blocs, i cada bloc l'hem dedicat a un o una lletrista de musicals, en lloc d'un compositor o compositora, com havíem fet fins ara. El primer bloc seran temes de musicals, les lletres dels quals van ser escrites pel lletrista novaiorquès Fred Ebb. En aquest bloc escoltareu cançons dels musicals Chicago, Cabaret, El petó de la dona aranya i New York, New York. El segon bloc tindrà com a protagonista a un destacat lletrista també de Nova York, l'Alan J. Lerner, de qui escoltarem uns quants temes que pertanyen als musicals My Fair Lady, Camelot i Gigi. El tercer bloc seran cançons escrites per una lletrista de casa nostra i molt jove, l'Alicia Serrat, les que ens acompanyaran i que pertanyen als musicals El temps que no tindrem, El fil invisible i Tot el que no ens vam dir. I acabarem el programa amb temes musicals, les lletres dels quals van ser escrites per la Dorothy Fields, una de les més prolífiques dones lletristes de l'època daurada dels musicals. Escoltarem cançons que pertanyen als espectacles de Broadway, Annie Get Your Gun, Sweet Charity i Red Head. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podeu escoltar i podeu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins les 10 de la nit, aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton!

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930-234-522.
3: Restaurant 7 de Mar, el mar a la nostra manera.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes tempestes que han caigut aquesta tarda i vespre a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força, acompanyada de fort vent i de pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i el Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres d'algunes finestres als tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les línies R14, R15 i RT1 de Rodalies han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris d'interventors habilitats per l'Estat. Anirà a consistoris on ja hi ha un secretari interí que haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
7: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
6: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretaris, interventors, tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits. I parlem ara de l'Hospital de Bellvitge, que ha operat 8 persones amb insuficiències cardíaques greus en una setmana. Un rècord d'intervencions pel centre. 4 d'elles van rebre un trasplantament de cor i les altres 4 se'ls va implantar una assistència ventricular, un cor artificial. Més d'una trentena de professionals mèdics i d'infermeria han participat en aquestes intervencions. El 2026, aquest centre ha fet 23 trasplantaments de cor i ha implantat 27 dispositius d'assistència ventricular. I els Mossos d'Esquadra continuen buscant 3 joves per poder detenir-los com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència, intimidació i d'agressió sexual a una noia durant les festes majors d'Alpicat. Segons el relat de la víctima, assegura que la van amenaçar amb una navalla i li haurien fet tocaments de caràcter sexual abans de sostreure-li les pertinences. I hi ha guanyador del concurs de carrers guarnits a les festes de Sants. Aquest 2026 el primer premi se l'ha endut al carrer Valladolid amb la temàtica La Ruta de la Seda amb 384 vots per segon any consecutiu.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
5: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
8: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
9: Pluja d'estels. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besant les parets fosques i s'estenen a terra aquí, a la ràdio, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio. Perquè, clar, són molt bonics. Són les estrelles del papaseit. L'estranezza di un cielo que no è el tuo. Cesare Pavese. És un poema que diu Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Mario Benedetti. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre, siempre faltaría el pino del crepúsculo. Y eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

0: Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol.
1: ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves?
0: I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou, es deu liquidar l'anunci. Però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els que tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'estreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu per tant els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

També aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic, fa recordar, és molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits. L'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí, que no se sent, deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquest llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirzells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites envergides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor fora els cirzells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja està cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora tinc justa, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi al terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

Contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar significa donar el cor, acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el conte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Sant Superí va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en astres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

Quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan Brossa.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anand, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anand?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anand?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies. Adéu.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
2: Diré el que tu i jo sabem...
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
2: I jo dic no...
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
2: Diguem no...
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
2: Nosaltres no som deixem-vos...
0: Temps era temps.
2: No,
0: a Ràdio Arenys.
2: No,
0: i reviu els millors anys de la teva vida.
2: Nosaltres no som deixem-ho.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut aquesta tarda i vespre un episodi de fortes tempestes que han caigut a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força acompanyada de fort vent i pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres d'algunes finestres i tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs i 77 en 3 hores a Tarragona. Les línies de Rodalies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2 entre Tarragona i Torredembarra han quedat tallades a causa de la pluja. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà dimarts a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que demà l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
5: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante real decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
4: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de fins a 45.000 vacunes a la ciutat autònoma. El Ministeri assenyala que la situació a Ceuta no és d'emergència pública, però ho fan per prevenció. I el dispositiu de seguretat al parc de les vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva, així ho ha acordat en una reunió que han mantingut l'alcalde Fèlix Larrosa, els comandaments de Guàrdia Urbana i els Mossos per fer balanç a l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'han produït al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Tot i que no s'han produït prou nous accidents, seguiran controlant la zona. I l'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls als trens de Rodalies. Informació en temps real del metro de Barcelona avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi de metro arribi a l'estació i en quin punt exacte es troba i també els nivells d'ocupació.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa de La Línia Vermella. Us parla Joan Carles Martín des de l'estudi 2 de Ràdio Arenys, amb l'Albert Estengre, els controls, que fa que tot això sigui possible. Come on, baby, we'll make it all right. Avisem a l'audiència que avui parlarem de sexe, del que ens agrada. Per tant, ja sabeu allò de les possibles ferides, de la sensibilitat. I avui tenim una tasca complicada, perquè com un aficionat a la ràdio hagi d'entrevistar la persona que tinc al davant, a la dona que tinc al davant, és com a mínim pretensiós. I per què dic això? Perquè aquesta dona és de l'ofici. De l'ofici periodístic, està clar. I no és una periodista qualsevol, no. I sense anar-me més per les branques, us vull presentar a la Daia Teruel, periodista, escriptora i moltes coses més que us aniré explicant i que ella mateixa ens explicarà. Molt benvinguda a La Línia Vermella, Daia.
1: Moltes gràcies per convidar-me. M'has fet posar vermella amb aquesta introducció.
0: Ai, per què, eh?
1: Ai, sí, no sé.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Per què la gent li ofereix la sensibilitat de parlar de sexe?
1: Doncs és una cosa que em qüestiono molt i molt, i a vegades, sobretot, amb el tema aquest de les xarxes, que m'arriben alguns missatges d'odi forts, i penso, per què la gent li ofereix tant alguns comentaris, sobretot quan, a més, no van bé ells? No ho sé, crec que encara tenim molt de tabú al voltant del sexe.
0: Mm-hmm. Bueno, no t'ho he dit, però bueno, t'agraïm la teva presència i sobretot la teva disposició a venir. Vull dir, a la Daia la vaig conèixer a través del seu compte d'Instagram, la vaig estalquejar una miqueta, vaig veure el que feia i el que deixava de fer, el seu últim llibre, i bueno, li vaig entrar per privat, i vaig explicar, i cap problema. A més, jo seré per aquí, total, que s'ha totalment disposada a venir a la nostra ràdio. A veure, m'havia preparat una petita introducció a la teva persona i a la teva trajectòria. Bueno, ja ens diràs si és veritat o no, si hi ha alguna cosa a dir. Però et volia preguntar, jo ja ho sé, perquè ho he mirat, el nom de Daia, d'on te ve?
1: Mira, el nom d'Adaia, que jo l'escric amb una D, però originalment és amb dos, és un port de Menorca. A mi els meus pares em van posar el nom d'un port. Cosa que m'ha portat moltes situacions divertides a la vida, perquè no hi ha manera de que la gent, o molt poca gent, a la primera l'entén. Llavors m'han dit Laia, Adelaida, Adela, Ada, i un sinfín de nombres més. Bueno, pues, al final, aquest és el meu nom. Mm-hmm. En realitat és un nom hebreu, també, que es diu, significa adorno de Dios. ¿Cómo te quedas?
0: Todo loco, que diuen, no? La Daia va néixer a Barcelona el 1978, que amb això ja, diguéssim,

0: crònica i la sensibilitat de la narrativa. Cosa que haurà pogut comprovar qualsevol que hagi llegit algun dels seus llibres o articles. S'ha dedicat i es dedica al periodisme de proximitat i d'actualitat. Té una llarga experiència en mitjans públics i és una cara i una veu coneguda a 3CAT, TV3 i Catalunya Ràdio, on ha treballat com a redactora, guionista, des d'informatius fins a programes de tendències i cultura. I en la vessant literària va debutar amb la novel·la, diguem si és cert això, Això no és un conte de fades?
1: No.
0: Vale. Malament.
1: Perquè jo el primer llibre que vaig fer es diu Como puta por rastrojo. Aquest llibre és una mica un viatge existencial on jo vaig en busca de les meves arrels. El meu pare és nascut a Almeria, va arribar aquí a Catalunya molt petit. La meva mare és de Malgrat de Mar. I jo sempre he viscut a casa la cultura catalana, les tradicions catalanes, el menjar català, la llengua catalana. Jo no sabia res, o molt poc, d'aquesta vessant més del sud. I vaig fer una road trip, no? Un viatge amb cotxe amb el meu pare per anar a buscar aquestes arrels, que va acabar com el Rosari de l'Aurora.
0: Per què?
1: Bueno, això ho explico al llibre i no t'ho diré, perquè així la gent, si li fica la curiositat, se'l llegeixi. Però sí que et diré que jo em buscava arrel d'una crisi existencial que vaig tenir amb el tema de la maternitat. Mm-hmm. Perquè jo sóc periodista, com tu has dit, m'identificava molt amb aquest trajo, amb aquesta màscara, m'anava molt bé a la meva feina i de cop i volta em vaig trobar amb una criatura als braços, visquent al Marroc, com la senyora D, perquè en aquell moment ell tenia una feina grossa, ens vam mudar allà, i jo em vaig trobar descol·locada, no? Que em mirava una mica al mirall i jo no sabia qui era, no? Ja no era periodista, en aquell moment no estava exercent. El paper de mare tampoc no sabia ben bé si era tot el que jo volia ser. La criança està com molt desvalorada també a la nostra societat. I vaig tenir un moment de dir, bueno, qui sóc jo? Qui és Adaya a seques? I aquest llibre és una mica aquesta búsqueda.
0: Bueno, també haig de dir que si voleu fer un tast d'aquest llibre, a Amazon et pots descarregar un petit fragment, cosa que he fet. Recentment has publicat el teu últim llibre, Sexe a la meva ciutat, uh-huh. Sexe en mi ciutat, està escrit en castellà. Has pensat que es tradueix a català?
1: Mira, això sempre m'ho diu, perdona, i ara et faré una cosa que no. A l'anterior llibre, que es diu Mujeres que follen,
0: sí.
1: Sempre em deien, l'has de fer en català. I el Calvo, que és la meva parella, em diu, és que jo el veig, aquest llibre, dones que carden. I sempre fem la gràcia, però bueno, no ha sortit. I el problema, jo sóc catalana i parlo la llengua català habitualment, però jo em vaig aficionar amb la lectura anant, la meva tieta tenia una botigueta, i jo l'anava molt a veure. I al darrere, a la trastienda, que es deia, ella sí. Sempre, quan no tenia clients, llegia. I tenia piles i piles i piles de llibre. I així és com jo vaig entrar en el món de la lectura, i ella llegia en castellà. Mm-hmm. La qual cosa em resulta més fàcil, tinc molt més vocabulari. La llengua catalana és difícil per escriure-la.
0: Sí, és cert, sí.
1: I llegeixo en català, però em costa escriure en castellà.
0: Mm-hmm. Pues, parla'ns una mica de la teva obra.
1: Aviam, et parlo de... Mira, que la gent... Tinc dos llibres de sexe. Uh-huh. No en faré cap més, eh? Però la gent moltes vegades em pregunta per què t'interessa tant el sexe? M'interessa el sexe perquè m'interessen les persones. I crec que el sexe està travessat per moltes coses. Per la raça, per la classe, per el gènere... Tot sembla que el sexe és una cosa frívola, no? Però jo crec que amaga darrere moltes coses, no? De traumes, de pors, d'inseguretats, i tot el que nosaltres som, ho hem viscut, ens ho emportem al llit. I a mi m'interessa aquest subfons, no? Aquest subtext, el que hi ha darrere, no? Més enllà de veure quines són les pràctiques, o què li agrada a la gent, o les fantasies, no? M'interessa com una cosa que és universal, cadascú de nosaltres la pot viure tan diferent a la seva manera.
0: Mm-hmm. L'anterior és aquest que comentes?
1: Mujeres que follen era un llibre d'entrevistes. És un llibre on jo vaig fer de periodista, perquè vaig fer gairebé 100 entrevistes a dones.
0: Sí.
1: Però sí que jo no vaig voler escriure, vaig voler que fos la seva pròpia veu qui expliqués la seva història. Mm-hmm. Són 27 dones que jo vaig escollir entre casades, solteres, separades, heterosexuals, bisexuals, lesbianes, dones que practicaven un tipus de sexe més vainilla, que li diuen, que seria el sexe més convencional, o dones que feien un tipus de pràctiques més alternatives, per dir-ho així.
0: Sí.
1: Llavors, és un llibre d'entrevistes. Cada capítol és una dona explicant

0: la seva història sexual. Aquest últim llibre, Sexo en mi ciudad, que també és un llibre periodístic, va néixer d'una petita notícia molt, molt tonta, podríem dir-ho així, però que a mi aquestes coses a vegades em criden l'atenció, que deia que Barcelona és la 12a ciutat més sexual del planeta. I clar, et preguntes, com calculen la sexualitat d'una ciutat? Això per començar, no? Dius, no sé. Bueno, era una cosa molt, molt tonteta, com dic, no? Però sí que havien avaluat, doncs, quants hotels per hora hi han, quants clubs sexuals, quantes festes sexuals o fetichistes, quants esdeveniments BDSM. I jo, que m'agrada molt el carrer, com t'has dit, vaig pensar, doncs vaig a fer-ho, vaig a veure una mica, vaig explicar aquestes coses i em vaig dedicar durant un any doncs anar a això, a festes, a trobades, a parlar amb gent, amb sexòlegs, amb treballadores sexuals... Bueno, per saber una mica què s'amagava o què hi havia en aquest subtext de la ciutat, que a vegades passes pel carrer i tu potser no saps que aquella hora, a les 6 de la tarda, que tu te'n vas a treballar, a darrere d'aquella porta que posa magatzem, s'està donant a terme una festa de dominació sexual, per exemple, no? Que és que a mi és algú que em va explotar el cap. I dic, ostres, de cop i volta aquí entres, passes aquesta porta i és un món de fantasia. Al llibre explico periodísticament totes aquestes coses, però també explico part de les meves vivències, no? Perquè, bueno, em sembla que aquest periodisme que pretén ser totalment objectiu, jo crec que no és possible, perquè al final tots venim d'on venim, jo tinc una educació, tinc unes vivències, veig les coses a la meva manera. I també em semblava més honest explicar coses personals, no? Quan li estàs demanant a l'altre que expliqui les seves intimitats, no?
1: Està clar. Ha estat un any que ha donat molt de sí, perquè és molt dens. Com et comentava abans, he llegit algun capítol, potser una mica en diagonal, he pres diverses notes, però clar, o sigui, doncs, com et deia ahir a la nit, abans de dormir, doncs, vaig estar llegint el capítol, un fragment del capítol 4, que és El beso que lo cambió todo, ¿vale? Que allà apareix una figura recurrent durant tot el llibre, fins i tot li has dedicat
0: al
1: llibre,
0: sempre.
1: Que és el Calvo. El Calvo.
0: El Calvo. A més, et diré una cosa, perquè ell sempre surt...
1: Calvo, perdó, amb K.
0: Amb K. Mira, t'explicaré. Quan jo vaig anar al Marroc a viure, jo vaig viure 5 anys al Marroc amb ell, i al principi vaig tenir aquesta crisi existencial que et comentava, però com que no sóc una persona de posar-me quieta ni posar-me a plorar, dic, doncs jo ara escriuré un blog, i jo vaig posar-li el nom de Expatriada por cojones. Llavors jo em vaig proposar durant un any escriure una peça al dia. Uh-huh. Llavors explicava, doncs, unes senyores que treballen en el mercat de no sé on, un senyor que cultiva marihuana a no sé on. Pues una cosa periodística, però és molt difícil fer una cosa periodística al dia. I al final acabava posant-hi també fragments de la meva vida personal, on evidentment el Calvo surt perquè és la meva parella. Uh-huh. Doncs, noi, llavors jo sortia al carrer i em trobava la gent, sobretot la comunitat d'expatriats espanyols allà, que em deien, ostres, això que vas explicar del Calvo l'altre dia, oi, com m'he rigut amb el Calvo. I vaig veure que era un personatge...
1: Home, i tant, dona joc.
0: Sí.
1: Dona joc.
0: I doncs en aquest llibre, on jo investigo coses, events que passen a Barcelona, a vegades li proposo que m'acompanyi. A vegades em diu que no, eh? Em diu, mira, escolta'm, la periodista ets tu, saps què? Jo aquí no hi vull anar. Però a vegades m'acompanya, no? Per exemple, vam anar a un taller de cordes, de bondage, que es diu. I el feien a Barcelona i vam anar-hi tots dos. Semblàvem una mica dos astronautes, no dos... Com... dos extraterrestres que havíem aterrat allà, que no sabíem per on ens venien les coses. És divertit veure també la mirada d'una persona que no és periodista, no? Quan de cop i volta es troba en un lloc d'aquests amb gent que fa o practica coses que no són l'habitual, no? I les seves respostes. Sí, em serveix per connectar amb l'humor.
1: I ara, endinsant-nos una miqueta en el teu últim llibre, el capítol 3, concretament a la pàgina 40, que porta per títol Suck the Best, Eat the Rest... Vale. Dic, ostres, vaig a tirar una mica del Google, del traductor, no? I, bueno, té dues traduccions, una molt explícita, que és xucla el millor, cruspeix-te la resta. Llavors hi havia una traducció una mica més polite, no? Que és aprofita el millor i queda't amb la resta. Clar, llavors, bueno, li preguntaràs amb quina et quedaries, però després, ja, endinsant-me en el capítol...
0: Ja has vist
1: quina era. Ja vaig veure quina era la traducció. Es fa 5 cèntims d'aquest episodi? Així es fa com que ens fas tràiler, i també a l'audiència potser l'enganx.
0: Vaig anar a un club masculí, que vaig poder-hi entrar perquè sóc periodista, que és una de les coses que m'agrada del meu ofici, no? Poder entrar en aquests mons que, si no, d'una altra manera no seria possible. I era com entrar a la cova de l'Ibaba. Era un passadís daurat, amb figures daurades d'homes practicant postures, amb un terra com de mirall que reflectava... Ho havien dissenyat, em sembla, un estudi d'Eivissa, crec, que són molt famosos,
1: sí.
0: Realment havien aconseguit un ambient, una atmosfera, no?, que donava com joc a somiar i a la fantasia. Tenien una pista de ball a la part superior, amb la típica sala, cabina, però llavors baixaves aquestes escales a la planta inferior, que és aquí on apareix aquest cartell, Suck the Best, Eat the Rest, i això és com una mena de laberint amb cabines, amb columpio sexual, amb quarto... No sé, jo vaig entrar allà i pensava, això és com la pel·lícula aquesta del Kubrick, no?, de Eyes Wide Shut. Saps aquesta que feia el Tom Cruise amb la Nicole Kidman?
1: Ah, sí.
0: Que anaven en aquell... Que... Sí, a mi em va recordar una mica això,
1: sí,
0: no?
1: Amb les màscares...
0: I jo em vaig preguntar, caram, per què no hi ha llocs així per als heterosexuals? Yeah. O potser hi són i jo no els conec, eh? Però, sí, clar, em va fascinar... I això, bueno, ve una mica d'aquesta cultura cruising, de la cultura homosexual. I clar, què passa? Que és el fet que aquestes trobades antigament estaven perseguides per llei. Mm-hmm. Llavors la gent que li agradava a persones del mateix sexe, als homes, clar, es veien abocats a trobar-se en espais públics que fossin foscos, parcs, estacions, llocs així, no? I aquesta cultura s'ha portat al dia d'avui, i ells tenen com bastant això integrat al tema del cruising, de trobar-se en un espai, i és sexe, i ja està. No? Mm-hmm. Llavors, una mica, aquest espai ells sí que l'han fet amb molt de glamour, amb molt de disseny, és una cosa molt bonica, molt maca, però que convida la fantasia i el més enllà.
1: Sí, perquè en aquesta ruta que feies, recordo que posa que algú et va aturar i va dir, diu, vines a practicar sexe oral? Oi que sí?
0: No, això li va comentar el noi, perquè aquest és un noi que és sexòleg, que em va portar aquí, i ell feia uns tallers de sexualitat masculina. I clar, es deia així, es deia d'aquesta manera, no? Taller de sexe oral. I diu, escolta'm, aquí acabarem fent sexe oral. I va dir, Pep, no t'equivoquis, no? Aquí parlarem de sexe. I és una mica per gaudir-ne més, no? Perquè a vegades també el que ha passat amb aquesta comunitat homosexual és que s'ha perdut aquesta part de tendresa o d'intimitat o de connexió, no? Perquè històricament aquestes trobades havien de ser ràpides, no hi havia temps, no?, per conèixer-nos, tot estava perseguit i era només sexe. I diu, no, anem a treballar també aquesta altra part de la sexualitat que és tan maca, no? Mm-hmm. I a vegades potser hem passat per alt.
1: Ja. Trobes que en aquests entorns que has estat visitant hi ha sordidesa?
0: Doncs mira, et diré que no. Pots trobar sordidesa a tot arreu, eh? Perquè el món és sòrdid. Però jo crec que la gent a vegades tenim prejudicis, no? Perquè potser no hem anat mai a un lloc d'aquests o no hem conegut a ningú, o no hem conegut a ningú que ens ho diu obertament, que ho practica, i llavors la imaginació et posa un plus, que és a través de les pel·lícules, de coses, i t'ho imagines molt sòrdid. A l'hora de la veritat, crec que a vegades pot ser més sòrdida una discoteca convencional, on un tio qualsevol em pot tocar el cul, sense haver-me demanat permís, saps? O amigues meves que han anat i entren al lavabo i hi ha un que se li vol colar. Quan entres en un club d'aquests, habitualment el tema del consentiment i de la comunicació és una premissa. I si no te'n vas fora, eh? Mm-hmm. Vull dir, jo, el primer club que vaig anar d'aquestes característiques no va ser aquí a Catalunya, va ser a Berlín, a Alemanya, que tenen una cultura sexual, diguéssim, que els hi ve de llarg. I em va sorprendre, no?, perquè jo anava molt espantada. Clar, de dir, ostres, què em trobaré, no? Em picava la curiositat i volia anar, però al mateix temps pensava, tinc por, no?
1: Sí.
0: I després et trobes allà que la gent simplement comparteix una manera d'entendre la sexualitat. Ningú t'obliga a res, evidentment. Mm-hmm. Pot ser que no facis res encara que tu vulguis, eh? Perquè això de lligar també... Escolta'm, a vegades en tens ganes i no acabes triomfant. Ah. Però després sí que és veritat que em va sorprendre, no?, que en un moment donat jo estava amb el meu home, estàvem practicant sexe, un senyor va venir com se'ns va com acostar, com volem dir, vull participar. Nosaltres vam fer que no, però així un gest molt lleuger... I ell se'n va anar, no va insistir, no? I aquest respecte em va sorprendre, no? I és algo habitual en aquests llocs. La gent té molt clar que el consentiment és una cosa bàsica per començar a jugar.
1: Mm. Cosa que potser en aquest país nostre no succeeix. No tenim prou educació encara.
0: Per això et dic, no? Després, amb el llibre anterior, vaig parlar amb moltes noies, i em va sorprendre, perquè jo era un llibre que volia parlar sobre sexe, no?, i fantasies i tal, i al final acabava sortint molt de trauma, molta inseguretat i molts temes d'abús. De noies, això que et comentava abans, no?, de, bueno, és que un dia tornava cap a casa i un tio quasi se'n posa al portal i no sé què, i l'altre, no, una vegada estava a la discoteca i, ostres, empujant la porta perquè el tio em volia entrar. Vull dir, amb àmbits que considerem normals, no? Yeah. I aquí s'havien trobat aquests traspassos, no? De dir, aquest és el meu espai, t'estic dient que no l'inveeixis.
1: Mm-hmm. Sí. Tornant a en Calvo, de la vostra relació, i segur que a més d'algú, d'alguna persona, li faci una miqueta d'enveja aquest tipus de relació, perquè tu creus que hi ha hipocresia a les relacions de parella actualment?
0: Home, això no és una pregunta, és una afirmació. Hi ha molta hipocresia, hi ha molta infidelitat, hi ha molta gent amargada, hi ha molta parella que està, doncs, per aguantant per una situació econòmica, perquè si em separo també és difícil com faig jo la meva vida. Crec que la gent dona per fet que una parella pensa exactament igual com si fos una unitat. I jo crec que hem d'entendre que una parella està formada per dos individus que poden tenir el mateix projecte de vida, i això és lo maco, que poden compartir els mateixos valors, però són dos individus. I a vegades les seves necessitats sexuals o les seves fantasies no coincideixen, perquè no tots som iguals. Tots som éssers sexuals, però hi ha gent que té més necessitat que d'altres, hi ha gent que li agrada unes pràctiques concretes. No té per què coincidir. En aquesta teoria o aquesta imatge utòpica del que és la parella, ho creiem, però no és la realitat. Jo crec que no és la realitat, almenys amb les parelles que jo veig al meu voltant, amb les dones que jo he entrevistat per aquest llibre. Veig que la gent és... cara a fora, cara a la galeria, mantenim aquesta imatge de parella tradicional, però ens guardem les nostres veritats o secrets d'una manera molt oculta. Jo crec que per tenir una relació sana s'han de tenir converses incòmodes.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Saps? Vull dir, jo crec que amb el Calvo, ell és el meu company de vida, ell és el meu millor amic, tenim un projecte de vida comú, tenim uns valors comuns, però hem pogut tenir aquestes converses, no? I jo sóc honesta, no? Llavors, clar, jo necessito poder expressar, però també m'he trobat amb una persona que té la capacitat d'escolta, no?, i que després hem pogut tenir aquesta conversa. Tampoc no és fàcil, no tothom ho té. Mm-hmm. Tenim una societat molt hipòcrita a molts nivells. El sexual o el de la parella seria un més.
1: Però tu creus que això és a nivell nacional o hi ha països que estan més evolucionats?
0: No et sabria dir, perquè no tinc aquesta dada, no he fet aquesta recerca en concret, però sí que hi ha dades en el llibre, per exemple, en un capítol on parlo de la infidelitat, perquè és que, escolta'm, últimament totes les meves amigues es separen. Yeah. Unes perquè estan avorrides, les altres perquè diu jo, doncs, no estic ja enamorada i perquè haig de compartir pis amb un senyor, encara sóc jove. Sigui pel que sigui, cada amic hi ha un degoteig de les meves amigues. Arrel d'això, jo hi ha un capítol on parlo d'aquest tema de la infidelitat a Espanya. I hi ha dades, i hi ha molta gent infidel. I després és curiós això de la hipocresia, perquè deien... Hi havia un estudi que comentava... la majoria de gent diu que no perdonaria una infidelitat de la seva parella, que això seria una situació... Però al mateix temps li preguntes, si tu poguessis ser infidel, sabent segur que això no se sabria, ho faries? I diuen que sí. Yeah. Llavors, aviam, amb què quedem, no? Després està el tema, què consideres tu infidelitat? Mm-hmm. Perquè, clar, per exemple, un home et diu, ah, és que jo puc xatejar i enviar-me missatges pujats de to amb la companyera de feina, però no hi ha contacte físic, no estic sent infidel. Però potser li preguntes a la seva dona i la seva dona consideraria que això és una gran infidelitat. Hi ha gent que diu, escolta'm, jo me'n vaig amb una treballadora sexual i això és sexe per satisfer una necessitat, això no és infidelitat. Pregunta-li a la seva dona què en pensa. Vull dir que el tema de la infidelitat també varia en funció de les persones. També et dic que més edat, més tolerància. Yeah. És diferent per homes i per dones, no? Però n'hi ha molta.
1: A línia vermella. Això de que augmentin els casos de separacions i de divorcis, justament, que està a l'ordre del dia, és un senyal de que ja no ho aguantem tant o és un senyal de maduresa a les persones?
0: Crec que hi ha moltes causes aquí, que s'ajunten moltes coses. No es pot dir una única. La gent se separa més només perquè, no aguantem. Aviam, estem molt millor que abans. Antigament la gent, no?, ja socialment una separació semblava que estaves condemnat. Si el teu pare o la teva mare se separaven i eres l'únic nen de la classe, ara, gràcies a Déu, això no és així. Les dones també ara tenen... més accés al mercat laboral, treballen, tenen ingressos, escolta'm, doncs si em vull separar no vull tenir... No tinc per què aguantar potser una relació que no m'aporta, però també crec que ens hem tornat una societat més individualista, no? I que a vegades també, clar, construir una parella a vegades necessites sacrifici, a vegades has de posar l'altre davant, les necessitats de l'altre davant de les teves, vull dir, és una mica un toma i daca, no? Llavors també s'ha de fer aquest exercici. Clar, si tot ho volem ràpid, fàcil i maco, a la primera, a costa de res, així no es construeix res que tingui uns fonaments forts per aguantar, no? Vull dir, crec que és una suma de moltes coses. Diuen que ara estem al 2026, crec que vaig llegir una dada que era el 2030... el 45% de les dones viuran soles i sense fills. Mm. Anem una mica en aquesta tendència, no?, de l'individu, no família, jo pel meu compte... bueno, a veure on ens porta, no?, perquè els països nòrdics s'estan començant a trobar amb aquest tema de la soledat, no?, de que econòmicament poden, de que tenen molts serveis i tal, però la gent viu sola a casa seva i s'acaben morint sols a casa seva i passen dies fins que no els troben. Yeah. Perquè, clar, llavors estan intentant començar a fer activitats una mica amb la gent del barri, perquè la gent es trobi, hem perdut una mica aquesta connexió, no? I al final som éssers socials, necessitem la nostra comunitat per tirar endavant, no? Vull dir, hem entrat en un capitalisme econòmic, de relacions, de tot, no? Tot per tu, per l'individu, per un mateix, i tot és consumir, no? I consumir persones, i consumir llocs, i consumir experiències, i consumir, no? I ens hem deixat una mica de l'ésser, de l'estar, del simplement gaudir del moment, de la presència, no? Ens està abocant a un món frenètic, molt ràpid, on no tenim temps de pensar ni de processar, no? I només a veure què és lo següent, no?
1: El sexe mai és només sexe?
0: Crec que el sexe és una cosa més, o a la manera en què vivim el sexe a vegades es pot veure com un resultat més d'aquest capitalisme que ha abarcat totes les àrees de la nostra vida, no? I a vegades amb el sexe, per exemple, el llibre parla de pràctiques que són alternatives, no? Com pot ser el fetichisme, com pot ser el BDSM, i estan bé com un extra. Però no oblidem que la sexualitat, la intimitat, la confiança, la complicitat, el carinyo, això és, no et diria molt millor, però evidentment que pot arribar a ser-ho que fer un trio, per dir-te alguna cosa, no? Vull dir, un trio per si mateix, doncs al final és una performance, no? És fer gimnàstica, clar. Vull dir, no? Està bé quan tu ja tens una base, no? Jo crec que la verdadera sexualitat, la sexualitat sagrada, no?, que jo dic... Quan dues persones es troben, quan dues persones es miren als ulls, uau, puges a la lluna, no? Mm. Vull dir, llavors, si tens una relació de temps i ja ho has parlat, i hi ha consentiment, i hi ha comunicació, i dius, escolta'm, doncs aquesta nit anem a un club. Doncs perfecte, no? Però al final, el sexe pel sexe, sigui del tipus que siguis, no ho sé, no? Crec que al final ens deixa una mica buits.
1: El capítol 7, pàgina 98, concretament, que porta per títol El futur serà no binari i en xandall,
0: com diu... M'encanta.
1: Com diu Javier, el seu protagonista, que és ser no binari.
0: Ser no binari ve amb un discurs polític que hi ha darrere que diu que el gènere és una construcció social, que jo no sóc home o dona. Bé, hi ha una part biològica, evidentment, tinc aquests genitals, sóc home, sóc dona, però clar, ara hi ha gent, bueno, sempre n'hi ha hagut, que neix amb un cos que no reconeix com a seu, no? I diu, bueno, jo puc tenir aquests genitals, però el meu sentiment, la meva essència, el que a mi em neix, és una altra cosa, no? Llavors, aquestes llistes que s'han fet de, no?, l'home com a productor, la dona com a cuidadora, l'home com a ésser menys sensible, la dona com a més sensible. Al final, diu, no, és que això és una construcció social, és que al final tots som persones. I també és un tema d'energies. Jo puc ser una dona i em considero una dona i tinc genitals de dona, però jo tinc una energia masculina molt elevada i això és així, m'ho reconec en moltes parts del meu caràcter. Llavors, el no binarisme el que defensa és, no perquè jo, home, em pinti les ungles, has de donar per fet que sóc homosexual. Mm-hmm. Perquè puc ser un home que m'agraden les dones i simplement em passo pel forro aquesta construcció social de les dones que porten les ungles pintades i jo me les pinto també, per dir-te alguna cosa. No? Aquestes... Tinc amigues que porten el cabell curt i em diuen, ostres, és que contínuament em confonen per lesbiana. No, perquè tenim aquesta imatge de la lesbiana com a camionera. Escolta'm, el món de les lesbianes és amplíssim. Hi ha lesbianes que són superfemenines i mai ho diries que són lesbiana, perquè aquesta construcció social t'ha posat al cap que la lesbiana és una noia ruda que vesteix amb camises de llenyataire i porta el cabell curt. I no és així.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Continuem viatjant pel teu llibre. Hi ha un capítol que m'ha cridat l'atenció i que m'agradaria desenvolupar una miqueta, no? El capítol 6. Justament és un capítol que el títol està en català, ¿vale? Que és El carrer de les mosques. El carrer de les mosques, no? Hi ha sí. Funció a les fosques i va de fer putivoltes. Vale, i amb la Violet Ferrer,
0: sí.
1: Que pel que he llegit és una noia, una dona que practicava la prostitució. Com va anar aquesta putivolta?
0: Va ser fantàstic, perquè caminar per Barcelona, bueno, suposo per totes les ciutats, però Barcelona, que és la meva, és com obrir un llibre d'història. I a vegades anem tan ràpid i caminem només amb el cap a les nostres coses que ens oblidem de mirar a dalt. I a vegades els edificis parlen, no? I parlen de la història de la nostra ciutat. En aquest cas, ella, com a treballadora sexual que havia estat, ho relaciona tot, evidentment, amb això. I llavors, clar, viatjar amb ella... Bueno, vam fer una ruta de 2 hores per al casc antic i, clar, et dones compte, no?, de que mires amunt i hi ha les carasses, que només en queden 3. Són aquestes petites escultures que feien en forma de dimoni, sàtir, que indicaven on eren els prostíbuls de la ciutat, perquè, clar, la gent era analfabeta, però allà hi havia mariners, hi havia soldats, hi havia homes, hi havia de tot, no? I llavors hi havia molts edificis que donaven sortida a aquestes necessitats, i, a més, amb el beneplàcit de l'Església, no? Perquè millor això que una violació. Vull dir, llavors dius, ostres, que fort, no? Així ja s'anunciaven d'aquesta manera i això és de fa 300 anys, no?
1: Carasses.
0: Carasses es diu, és aquest, el nom concret que tenen. Però després també, no?, van passar per al carrer de les Egipciaques i ella ens va explicar, no?, com durant la Setmana Santa l'Església feia que les treballadores sexuals estiguessin recloses aquí, no?, perquè la Setmana Santa era una època d'expiació i de, no?, de treure'ns, de posar-nos purs, i elles havien d'estar recloses, no se les havia de veure, no? I, en canvi, després, com les monges moltes que havien sigut treballadores sexuals i després ho havien deixat i havien entrat en el convent, ajudaven, no?, s'ajudaven entre elles, aquesta sororitat entre dones, no?, perquè sabien lo difícil que era la seva vida, no?, i aprofitaven aquest temps que estaven recloses, doncs, per també cuidar-les i que descansessin i mimar-les una mica, no?, mimar el teu cor, no?, la teva ànima, no? Sí, és que Barcelona té molta història, no?, i després parlàvem d'això de les carolines, no?, les primeres travestis, no?, que els hi deien carolines perquè la gent se n'enfotia, no?, de com es maquillaven, que amb molta vermellor, no?, i semblaven un ocell, que es deia Carolina, no?, però com aquestes travestis van ser molt valentes sortint al carrer, sent qui eren, no?, i evidentment la gent els hi tirava pedres i els escopia i els insultava, no?, i diuen, bueno, aquesta va ser la primera manifestació de l'orgull que hi va haver realment a Barcelona, perquè se'ls ha de tenir ben posats per sortir al carrer d'aquesta manera i exposar-te, no?, a l'O... Llavors, bueno, és una ruta molt interessant que aquesta noia fa, no diré de manera gratuïta, però sí amb taquilla inversa, que es diu. Mm-hmm. Ella no posa un preu. Tu vas, fas la ruta i a l'acabar, en funció del que tu t'hagi agradat, li dones el que tu creus convenient. Mm-hmm. És una ruta molt divertida que recomano a tothom.
1: Encara es fa en aquesta ruta.
0: Sí, aquesta noia té llista d'espera. És molt curiós. Hi ha gent que s'ha llegit el llibre i em diu, ja m'he apuntat a la ruta de la Violet. I dic, doncs gaudiràs, perquè és una activitat que et fa conèixer la ciutat d'una altra manera. I també et fa pensar moltes coses. Mm-hmm.
1: Bueno, a veure, podríem estar parlant amb tu hores, perquè tant tu com la teva obra hi dona peu. Però ja per anar acabant i tancant aquest tema del teu llibre, hi ha un capítol, el capítol 10, que porta el per títol Porno en primera persona. I més que parlar específicament d'aquest capítol, parlem de la pornografia una miqueta, ¿vale? A mi em dona una impressió, potser, no sé, potser és una impressió personal o per ja la meva edat, que ja no estic tan receptiu, encara que molta gent diu que tot està hipersexualitzat, a mi em dona la impressió de que ha anat a menys, no?, la sexualització en general. Vull dir, tu no creus que el porno ha anat a menys?
0: A menys en quin sentit? Què vols dir? Quan dius a menys, concreta'm amb què?
1: Que no està tan a l'abast.
0: De tothom?
1: O, si més no, no t'entra. Abans entraves a, què sé, qualsevol xarxa, Twitter, bueno, Instagram no, perquè és especialment sí. Conservadora... I de seguida trobaves, t'entrava el sexe, vull dir, anaves per...
0: Però tinc un fill de 15 anys que, per mirar els partits de futbol, aprofita, no sé com es diu això, però d'una manera com il·legal, que es punxen i poden mirar els partits. I li apareixen anuncis de prostitució.
1: Ja.
0: No?
1: Ja.
0: I dius, caram. I la prostitució o el treball sexual ha migrat. El porno ha canviat la manera des de que nosaltres tenim internet al mòbil. Tu abans havies d'anar-te a comprar una revista al quiosc, abans havies d'anar a un videoclub on tenien una secció, i d'aquesta manera, no?, hi arribava la gent adulta, no? Jo no estic ni a favor ni en contra del porno, eh? T'estic parlant una mica de com ha sigut aquesta evolució. Des de que tenim internet al mòbil, i els nanos amb 14 anys se'ls hi dona el mòbil per anar a l'institut, no som conscients de que tenen a l'abast de la mà una entrada a un món que potser no estan preparats, o potser no està fet per ells, no? Perquè, com jo dic, el porno és per gent gran, no?, per gent adulta, i pot ser un més a més. Clar, llavors ara ens estem trobant amb nanos joves que tenen curiositat, cosa que és normal en aquesta edat, i tenim les hormones revolucionades, i accedeixen a un tipus de contingut cada cop més violent. Mm-hmm. Però ja no parlem només de violència. Pensa un noi amb 14 anys que veu un vídeo amb cossos perfectes, on no s'utilitza preservatiu, on no hi ha frustració del desig masculí, i ara suma-li lo de les pràctiques violentes. T'agafo pel cap, et fot una bufetada, t'ofego, bla, bla, bla. Clar, aquests nois s'estan formant en la seva sexualitat. Llavors es troben amb noies i la idea que tenen al cap del sexe és aquesta. vaig entrevistar un sociòleg, doctor de la Universitat de les Illes Balears, que ell porta molts anys estudiant l'impacte que té la pornografia en els adolescents. Mm-hmm. I és esgarrifós. Perquè tornem al tema, no jutgem la pornografia com a tal, quan tu un dia pots estar amb la teva dona a casa i dius, va, vinga, doncs anem a posar-nos un vídeo de tal per animar-nos i això et pot donar peu a no sé què. No, pensem en això, no? En l'impacte que té el cervell de l'adolescent que busca, perquè és normal, no? Clar, una nena petita, la meva filla va anar a casa d'una amiga, no? I diu, ostres, mama, és que clar... Tenen la tableta a discreció, sense cap mena de control parental, i la nena busca polla. Què li va aparèixer?
1: Polla.
0: 12 anys. 12 anys! Clar! I dius, és que no és això, no? Però llavors, algú potser els hi hauríem de donar, no?, aquesta canalla, perquè si tenen aquesta curiositat la puguin satisfer d'una manera sana. No ho sé, no tinc la resposta, no sé quina és la manera, no? Però potser s'hauria d'invertir en educació social, en fer alguns vídeos on es parlés o on es mostressin pràctiques sexuals amb tot tipus de cossos, no? Amb gent més grassa, amb gent més prima, amb tot tipus d'orientació sexual, amb tot tipus de gustos, que es parlés del consentiment, que es parlés del desig, que es parlés de la libido, que es parlés de la intimitat, mm-hmm, de la confiança, perquè és normal tenir curiositat. Però, clar, la pornografia... I, a més, la pornografia, qui la fa? Qui hi ha darrere de la pornografia? Que és aquestes grans webs, bueno, no?, plataformes, no?, el YouPorn i tot això, no?, que són homes blancs, caucàsics, amb diners. És un tipus de pornografia molt concreta. Yeah. Saps el que et vull dir o no? I les dones aquí apareixen com a objecte. I hi ha molta violència. Clar, si això és el que nosaltres els estem donant a la ment dels adolescents, què esperem després? Com seran aquestes relacions sexuals?
1: No creus que els nois són més receptius a la pornografia?
0: Totalment d'acord, i a més això és una... Això et puc dir que he llegit dades, aquest senyor me'n va proporcionar moltes. Els nois, sobretot els joves, hi ha una gran diferència entre el que consumeix pornografia entre nois i noies. Evidentment és abismal. També et diré que després quan creixen... Aquesta xifra potser, no diguéssim que està 50-50, però potser s'iguala una mica més, no? Potser quan la dona és més gran, mm-hmm, no? Doncs escolta'm, jo tinc amigues que estan separades o són solteres i són grans, i diu, mira, escolta'm, doncs jo a vegades un dia en tinc ganes, escolta'm, poso un vídeo, agafo el vibrador i ja està, no? I és com una descàrrega, no? I aquí no ha passat res. Però sí, i vaig parlar també amb el clínic, no? Ells són un centre de referència d'agressions sexuals i ells diu que cada cop hi ha agressions i són més violentes, no? I una de les causes, no totes, però també ho diuen, no? Diu, jo crec que és el tipus de pornografia que estan consumint els joves, no? Que els porta a creure que el sexe és això.
1: Bueno, doncs, Déu-n'hi-do.
0: Ens hem posat intensos pel final.
1: I tant, i tant. Anem tancant l'entrevista. Estàs contenta amb la vida que t'ha tocat viure?
0: Estic molt contenta amb la vida que m'ha tocat viure, tot i que no tot ha sigut un camí de roses.
1: Has estat tu qui l'ha construït?
0: Sí, clar, no ens queda un altre, que fer-ho nosaltres mateixos. Jo, no sé, sempre a la gent, a vegades, a amics o amigues, quan m'expliquen, no? Tots tenim problemes. Però jo sempre responc... El problema no és el problema, és la teva actitud davant del problema.
1: És cert, és cert. Bueno, després d'aquest llibre, bueno, que s'ha sortit ara, el 2025, quins projectes tens entre mans?
0: Aquesta és una pregunta que em fa tremolar. Mira, saps què passa? Que l'escriptura d'un llibre, sobretot d'un llibre d'investigació, que té un treball previ... És un projecte molt llarg, és molt de temps. Jo, per a fer aquest llibre, he estat uns 2 anys i mig. Un any d'investigació, fent carrer, un any d'escriptura, tancada, jo sola, a la meva cova, i pràcticament 6 mesos treballant amb l'editora a la correcció d'estil. Reescrivint, perfeccionant, retallant, després la portada, tal... Després et toca fer la promoció. Estic, no esgotada, perquè estic contenta... Però ara mateix no tinc cap projecte en ment, no? Perquè quan sé que quan trobo un projecte és una implicació emocional i energètica tan forta i una carrera de fons a llarg termini que necessito tenir-ho clar. I per escriure primer haig de viure, no? Sí. Llavors, ara no tinc res en ment. Sé que alguna cosa sortirà, però no tinc pressa. Estic aprofitant per llegir molt, que és una cosa que m'agrada, per veure els meus amics, per fer coses, per viatjar, que tinc algun viatge pendent, i ja es veurà.
1: Molt bé. Bueno, a part de demanar-te que recomanis alguna cançó, que és el que fem amb tots els nostres convidats i convidades, també, ja que has tret els llibres, recomana'ns algun llibre. Ja sé que és una mica difícil, perquè hi ha gustos per tot, no? Però, a veure, així en random.
0: Mira, un llibre que he llegit últimament i que és en català, perquè m'agrada llegir en català quan els autors són catalans, es diu Jo era un noi, d'en Fer Ribas, i m'ha volat el cap.
1: Uh-huh. Prenem nota. I ara digue'ns amb quina cançó podem tancar el programa.
0: Doncs una cançó que m'agrada moltíssim és Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Uh-huh.
0: La que canta aquesta versió de l'Albert Pla, que fa de la cançó, no, de tota la vida aquesta catalana tradicional. La trobo preciosa, maca, i m'agrada molt. O sigui que si em demanes, doncs et diré aquesta.
1: Molt bé. I bueno, i ara el que sí que et demanaré, sisplau, és que em dediquis i que ens dediquis aquest llibre.
0: I tant, amb un plaer. Moltes gràcies per convidar-me, ha estat molt...
1: I moltes gràcies a tu, bueno, per la teva disposició i per tot l'ensenyament que ens has donat. Moltes gràcies, a Daia.
0: Gràcies, Joan Carles.

0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix i el Taxi Key. Roberto Alcázar i Pedrin. L'home del sac i el patufet. Senyor Charlotte, senyor Obelix.

arribem, la fada bona i la venta focs. Diu Tom i Jerry, la bruixa Calix, que el cinemita Bambi. Vermelleta, el llop ferotge.

0: la línia vermella.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho.

0: Radio Anelli.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Ràdio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs sí, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especials. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

La cançó Sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poutà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Komissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquest estrenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country, originari de la Colúmbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: and I ever get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó i que comparteixen junts Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquestes estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl, amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: que he triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franc, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha. Aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya. Ara mateix en Mike D'Amico és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal.

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya, tot i que viu a París des de que tenia 18 anys. La seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquestes estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altre Suasí i per l'altre Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat, i Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas, anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg, i aquesta és la seva cançó, Expensive Tastes.

És la nova cançó de Mick, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc prou.

equivocar-me, provar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc del tot.

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes, que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquestes estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som la primera.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
2: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
4: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? Vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, vaig mal pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia, a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
3: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
4: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com en temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com... podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, pues al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això podré aspirar segurament realment una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
5: Ja la coneixies, l'escola, però...
4: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
3: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
4: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
3: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
4: O sigui, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persona assalariada són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
3: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
4: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribella, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu per alt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? Però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
3: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
4: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment, en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per,
5: per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és, al final, qui s'enriqueix és la persona, pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
3: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
5: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones, pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden, pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines, pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
3: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
5: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb mi, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
3: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
7: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
8: Molt bon dia, estimats oients, fidels a la cita setmanal de diumenge si ens escolteu en directe per Ràdio Arenys, igualment si ens escolteu pel podcast a través de la web de la ràdio, radioarenys.cat. Bon dia, Anna Cucurull.
9: Bon dia, Montse Comí. Bon dia, Joan Garcia. En aquesta ocasió encetem l'any 1965, així que haurem d'anar a veure què va passar, quines històries ens agraden, ens semblen curioses o ens retraten, a nosaltres i a la nostra època. I no estaria complert si no hi poséssim la banda sonora. Només un detall i de seguida escoltem música. Vam començar l'any amb l'èxit de la campanya de recollida d'ampolles buides de xampany a benefici de la Sil Torrent. I se'n varen recollir 3.751.
8: Sí, perquè aleshores era xampany, eh? El cava es veu que encara no existia.
9: No, era xampany.
7: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965. L is for the way you look at me. O.

0: Hem començat amb el rei, Nat King Cole i Love. La cançó es va publicar el 1965, poc abans de la seva mort de càncer de pulmó. De fet, va ser una de les últimes cançons que va gravar. L'àlbum, titulat també Love, va sortir aquell mateix any i es va convertir en un èxit immediat. L'autor de la lletra va ser en Mill Gabler, mentre que la música va ser composta per Bert Kempfert, un músic alemany que també va treballar amb els Beatles en els seus inicis. La lletra juga amb les inicials de la paraula love, L-O-V-E, per descriure l'amor de manera tendra i elegant.
1: En el Palacio del Pardo son presentados a su excelencia el jefe del Estado por el presidente del Instituto Nacional de Previsión, señor Labadie Otermín, los prolíficos matrimonios que han sido galardonados con los premios nacionales de natalidad correspondientes a este año.
2: La dècada dels 60 va ser la dels baby boom, la del gran creixement demogràfic, així que no és d'estranyar que molts dels noms que us diré dels nascuts aquests anys ho sonin. Els periodistes Jordi Basté, Antoni Soler, Carles Capdevila, Miki Moto i Gemma Nierga. I segur que me'n deixo molts. Però també la Pepa Plana, actriu i pallassa, i la Damaris Gelabert, pedagoga i musicoterapeuta, per dir-ne algun dels països catalans.
0: També van néixer aquest any les actrius Julia Ormond a Anglaterra, Belén Rueda a Espanya i Sarah Jessica Parker als Estats Units, per posar un exemple, però no cabrien mai perquè en van haver molts de naixements i moltíssims d'importants en cada camp de la vida. Però deixeu-me referir-me a J.K. Rowling, escriptora anglesa i creadora de la saga Harry Potter.
3: Harry, has de viure. Fer-te fort.
4: Harry Potter. Has lluitat valerosament. Ara vine a buscar-me i accepta el teu destí.
2: Ja sabeu que Harry Potter és una saga de 7 novel·les que narren les aventures d'un jove mag i els seus amics a l'escola de màgia i encanteris Howard. De la saga se n'han fet pel·lícules, videojocs i merchandatge. I en només 10 anys, els 6 primers llibres ja havien venut 400 milions de còpies i s'havien traduït a 65 idiomes.
0: Tot això ha fet de l'autora la dona més rica de la Gran Bretanya, amb permís de la reina, suposo, i la persona que més diners ha guanyat escrivint llibres.
5: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta que acabem de sentir és una d'aquelles cançons que defineixen tot una època. Poupée de cire, poupée de son, interpretada per Franz Gall, una jove cantant francesa que només tenia 17 anys quan va guanyar Eurovisió amb aquest tema, que va escriure per a ella Serge Gainsbourg, un geni de la música francesa conegut pel seu estil provocador i sofisticat.
2: El 2 de juliol de 1965 es va crear el Patronat d'Esports de Mataró, presidit per l'alcalde, per cert, absent en aquella sessió de Constitució en què es van fixar tres objectius fonamentals: la finalització de l'estadi, l'aprovació del projecte de construcció del Palau d'Esports i la construcció de la piscina municipal coberta.
1: Bé, no és que abans no hi hagués esports, sinó que el que hi havia eren entitats esportives totalment privades i el govern de la ciutat se n'havia desvinculat, fora de subvencionar les activitats de les festes de les Santes o d'encarregar-se de fer millores en el Parc Velòdrom. Aquestes entitats esportives van tenir una gran importància en el desenvolupament de l'esport local, però la guerra del 36 ho va canviar tot. Després de la guerra, la política sí que va ficar el nas completament en la vida esportiva, amb un Frente de Juventudes que ho controlava gairebé tot, fins al punt de prohibir l'activitat d'algunes penyes per falta de deportivitat i espíritu falangista. Fins i tot, l'any 1942 va sortir un ordre en què es deia que tots els joves entre 7 i 21 anys que practiquessin esport havien d'estar enquadrats al Frente de Juventudes.
2: Mentretant, a Arenys, aquest mateix any 1965, el velocista Lluís García Baena, el que coneixem com Titín, va ser el campió de Catalunya absolut en 200 metres en un temps de 22 segons i 6 dècimes, i de 400 metres en 50 segons i 6 dècimes. Va ser també campió provincial absolut en 200 metres, campió d'Espanya júnior en 200 metres i va actuar amb la selecció estatal júnior en un encontre celebrat a París.

0: Acabem de sentir un jove Joan Manuel Serrat, que començava a cantar i a despuntar. Una guitarra és el títol de la cançó i parla d'un jove amb la seva guitarra com a única companya, recorrent camins, aprenent de la vida i de la gent, sense més pretensions que cantar i compartir les seves vivències.
1: A partir de gener de 1965, la dictadura de Francisco Franco va permetre la lectura directa de l'Evangeli i les epístoles en el que ells anomenaven llengües vernàcules, és a dir, català, gallet i euskera. El cert és que una de les moltes coses que va canviar el Concili Vaticà II va ser que la missa ja no havia de ser en llatí.
0: De fet, el concili va canviar moltes més coses. Una d'elles, el títol i els procediments del Sant Ofici, és a dir, la Inquisició, que va passar a dir-se Congregació per la Doctrina de la Fe, sota la batuta d'un prefecte, càrrec que va ocupar des de 1981, a veure si us sona el nom, Josef Ratzinger, fins que va ser anomenat papa amb el nom de Benet XVI. Joan Pau II va ordenar el 1998 que s'obrissin els arxius secrets d'aquesta congregació, on estaven recollides les actes dels processos de tota l'Europa catòlica. Des d'aleshores, l'arxiu històric ha estat accessible per a investigadors i estudiosos i s'han digitalitzat i posat en línia els materials més antics de l'arxiu.
1: En fi, queda per saber si encara ens amaguen res.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: Hem sentit a la Concha Velasco i la seva Chica Yeye. Aquesta cançó formava part de la banda sonora de la pel·lícula Històries de la Televisió, on Concha Velasco era una de les protagonistes. La lletra i la música són obra d'Augusto Algueró i Antonio Guijarro, dos dels grans compositors d'aquella època. A la pel·lícula, Concha Velasco interpretava una noia que intentava triomfar en el món de l'espectacle i en un moment donat cantava aquesta cançó davant de les càmeres. Doncs mira, 60 anys després, continua estant de moda.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
3: El superagente 86. Temible operario del recontraespionaje. Con las pasiones estelar de Don Adams. Y Bárbara Feldon.
4: Como la agente 99.
5: Superagente 86, Get Smart, en el títol original en anglès. És una sèrie de televisió nord-americana emesa originalment entre 1965 i 1970 que parodiava les pel·lícules i sèries d'espies, una barreja de James Bond i de l'inspector Clouseau. Creada per Mel Brooks, era protagonitzada per Don Adams com a Maxwell Smart, l'agent 86, i Bàrbara Feldon com l'agent 99.
1: La sèrie se centra en les aventures de l'agent secret Maxwell Smart, un poc que traça i procliu als accidents a cada moment, és a dir, si la pot cagar, la cagarà. Conegut també com a agent 86. La seva companya i més tard esposa és l'agent 99, el veritable nom de la qual mai no es revela a la sèrie. Max i 99 treballen per a Control, que és una paròdia de la CIA, una agència secreta del govern nord-americà. Tots dos s'embarquen en nombroses missions arreu del món i la incompetència de Smart sempre causa complicacions. Tot i això, Smart mai falla en les seves missions gràcies a la seva casual sort i a l'ajuda, evidentment, de 99. El superior de Max i 99 és el sofert cap de Control, conegut simplement com el cap.
5: L'enemic acèrrim de Control és Caos, paròdia de la KGB, l'Organització Internacional del Mal, una igualment inepta organització d'un país desconegut pertanyent al bloc de l'Est. Segur que encara recordeu, a banda de les inacabables portes que es van obrint de la careta d'entrada de la sèrie, el seu infal·lible sabatòfon, que era un avançat telèfon mòbil de l'època, el cos del qual era la sabata, que tenia un disc a la sola.
1: La sèrie es va emetre a la NBC del 18 de setembre de 1965 al 12 d'abril de 1969. Després es va traslladar a la CBS, on es va emetre la seva darrera temporada, de l'11 de setembre de 1969 a l'11 de setembre de 1970. La sèrie va ser molt popular durant la dècada de 1960 i va ser estrenada a Espanya el 1966 i a TV3 entre la dècada dels anys 80 i 90.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Silhouettes és el nom de la cançó que acabem d'escoltar. Va ser escrita per Bob Crewe i Frankie Valli, dos noms molt coneguts per la seva feina amb The Four Seasons. Tot i que la cançó va ser popularitzada per Herman's Hermit, que acabem d'escoltar, en realitat la primera versió de la cançó va ser gravada per un grup americà anomenat The Rays l'any 1957, però varen ser Herman's Hermits, amb la seva versió de 1965, qui la van portar a la fama mundial.
2: Del 9 al 20 de juny de 1965, a Arenys de Mar es va celebrar el campionat femení d'escacs a l'Ateneu Aranyenc. Així que la nostra vila va veure personalitats de l'època que feien de jurat, com l'excel·lentíssim senyor Joaquim Buixó de Baigar, marquès de Castellfloriti com a president d'honor, l'il·lustríssim senyor Juan Antonio Samaranch Torelló, vicepresident de la Junta Provincial d'Educació Física i Deportes, i, per descomptat, l'alcalde de l'època, senyor Joaquim Doy Iguri, que també era diputat provincial, tots del règim. La campiona per tercera vegada va ser la senyora Maria Lluïsa Gutiérrez Blanco. Els trofeus van ser otorgats per l'Ajuntament, la Junta Municipal de Turisme de l'Ateneu Aranyenc i Fills de Rosendo Julià, Movisa i Unió d'Escacs. La clausura dels jocs es va fer amb un gran dinar al restaurant del Pòsit.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: La Núria Feliu va debutar el 1965 i aquest va ser un dels primers discos que va gravar. La cantant de Sants, fet que va portar sempre amb molt d'orgull, va destacar pels seus discos de cançons populars, boleros, couplets, country i jazz. Malgrat que sovint se la inclogui en la nova cançó, la diversitat de gèneres que va tocar la van diferenciar del moviment i la van dotar d'una personalitat singular.
2: L'any 1964 va tenir lloc la primera edició del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, un festival de música lleugera celebrat a la ciutat de Palma de Mallorca entre 1964 i el 1970. Les bases de les convocatòries d'aquest festival afavorien la presentació de cançons que promocionessin la illa Balear com a destinació turística, i allí es van presentar temes que van tenir un gran ressò als anys 60.
1: La segona edició, la de 1965, va tornar a ser presentada per José Luis Uribarri i Irene Mir, acompanyats aquesta vegada per la grega Carlota Pascarbis, que era la copresentadora internacional. L'organització va rebre 336 cançons procedents de compositors de 18 països i la llista de seleccionades es va reduir a 20 temes de 7 països, entre els quals hi va haver composicions en castellà, francès, italià, anglès, grec o català.
2: Els temes representaven el país de la nacionalitat del qual era el compositor, encara que no coincidís amb la de l'artista que defensava el tema. Els artistes seleccionats per interpretar els temes van ser Michel, Juan Carlos Monterrey, Karina, Lita Torelló o Elder Barber. La cançó premiada amb la Caracola de Oro va ser Recordar, però la cançó més coneguda d'aquella edició va ser la subcampiona, Me lo dijo Pérez, original de l'argentí Alberto Cortés i defensada per Mochi i Karina.
1: Justament, Me lo dijo Pérez serà la cançó que sentirem a continuació, però no en la versió de la Karina, sinó en la de Los Tres Sudamericanos.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: L'any 1965 va ser el de creació de mítiques bandes de rock com The Doors, Pink Floyd, Grateful Dead, Jefferson Airplane, i concretament aquests grups tenien en comú l'estil musical conegut com a acid rock o rock psicodèlic, influenciat per la droga de moda en aquells moments, l'LSD, l'àcid lisèrgic, que produeix efectes psicotròpics i al·lucinacions.
2: Sota la influència del moviment hippie i de la filosofia de la generació beat, va néixer la psicodèlia, que havia de definir un estat de percepció sensorial expansiva que proporciona el consum d'àcids. La legalitat d'aquestes drogues en va afavorir la seva difusió i consum entre els artistes, i aquesta nova percepció es va reflectir en l'art, la literatura i en la música.
1: Els músics també composaven sota els efectes de l'LSD i per a un públic en el mateix estat. Aquest fet, juntament amb el desig d'originalitat de la filosofia hippie, va produir una música amb una gran varietat d'estils de tendència avantguardista. Es van utilitzar molts efectes de distorsió. Es van crear nous sons instrumentals gràcies als sintetitzadors electrònics i en el procés de gravació, gràcies als avenços tecnològics, també es van produir diversos efectes com ara ecos, superposicions de cintes, gravacions reproduïdes al revés, intentant crear un ambient al·lucinogen pròxim al que produeix l'LSD.
2: Mentretant, a casa nostra van néixer grups de música entre el jovent de cada poble i cada ciutat. A Tiana, el set d'aquí. Arenys, els Dublins, format per en Jordi García Clemente a la bateria, en Jordi Caparrós al baix, en Pep Espallargas a la guitarra rítmica i l'Àlex Aguiló a la guitarra. El cantant era en Pep Espallargas. I per cert, que el diumenge 20 de març es va fer una matinal musical amb els grups de música arenyens, els The Dublins, Los Misteriosos, The Jaguars i el grup convidat, Los Dràculas, amb molt bona expectació. Wow.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: Acabem d'escoltar en Bob Dylan en aquesta cançó que segur que ja heu reconegut, Like a Rolling Stone. En aquest moment en Dylan era vist com un gran poeta de folk. Les seves lletres estaven plenes de protesta social i el seu públic esperava d'ell cançons compromeses, però en Dylan estava en plena crisi personal i artística. Estava fart de ser el noi del folk i volia reinventar-se. Like a Rolling Stone va néixer d'un poema de 10 pàgines que Dylan havia escrit en un moment de ràbia i frustració. Per sort, en el moment de la gravació, es va poder reconduir.
0: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 12 de març de 1965, arran de les declaracions que va fer el diari Le Monde el 14 de novembre de 1963, en què defensava la identitat nacional catalana, les autoritats franquistes van expulsar l'abat Escarré d'Espanya i es va haver d'exiliar a Milà, Itàlia.
1: Aureli Maria Escarré i Gené va ser un monjo benedictí i abat de Montserrat. Va ser ordenat sacerdot el 1933 i després de la revolta militar del 18 de juliol del 36, a causa de la persecució religiosa de la CNT i la FAI, va aconseguir passar a Itàlia gràcies a la protecció de la Generalitat de Catalunya. Va formar part de l'Acadèmia de la Llengua Catalana i va fer possible l'existència de publicacions com Germinàbit, Serra d'Or, Qüestions de vida cristiana i Estudia monàstica, i va acollir tota mena d'iniciatives sense discriminacions. Això el va fer xocar sovint amb el govern de Franco, malgrat que hi tenia una certa relació i que el tractava de tu, i la seva postura crítica el va convertir en un símbol i representant de l'Església catalana.
2: El 14 de novembre de 1963 van ser publicades al diari francès Le Monde unes declaracions seves d'oberta oposició a la dictadura, entrevistat pel periodista José Antonio Novais, per iniciativa de Josep Benet i Albert Manent. Aquestes declaracions van permetre donar a conèixer una corrent d'opinió creixent entre catòlics catalans que volien un futur democràtic per al seu país i una funció i una actitud diferents de l'Església en el seu conjunt.
1: L'abat Escarré es va pronunciar i va emetre les seves declaracions en un context on el Vaticà havia promulgat l'any 1963 l'encíclica Pacem in Terris, que avalava, per part de l'Església Catòlica, el respecte i la defensa dels drets humans i els règims democràtics. El concili encara estava treballant a Roma quan el mes de maig va començar la campanya dita de les instàncies, que demanava a l'Estat espanyol la normalització del català a l'ensenyament i als mitjans de comunicació, aleshores severament prohibit.
2: El 1965, el govern franquista el va obligar a abandonar Catalunya i passar a residir al monestir de Vivaldone, a Llombardia, amb l'Aureli Argemí Roca, qui va ser el seu secretari entre el 1965 i 1968. El 1966, el govern espanyol el va obligar a renunciar al títol d'abat de Montserrat. Malalt de mort, l'abat Cassià Just el portà a Barcelona al monestir femení de Sant Pere de les Poeles, on morí el 21 d'octubre del 1968. Fou enterrat a Montserrat.

0: El 1965, en Sonny Bono, que en aquell moment era compositor i productor, treballava a l'ombra del famós Phil Spector. Sonny estava convençut que ell també podia produir grans èxits i volia crear una cançó que fos especial per la seva parella, la jove i talentosa Cher. Va compondre I Got You Babe, que acabem d'escoltar, inspirant-se en la seva pròpia relació. Ell, 11 anys més gran que ella, havia hagut de lluitar contra la desconfiança dels pares de Cher, que no veien clara la seva relació. Finalment s'ha convertit en un clàssic que no passa mai de moda.
1: Parlem ara dels germans Enric i Juli Torre i Pòrtoles, ja que el 1965 en Juli va compondre la sardana Buscant la llum. Malgrat que tots dos són nascuts a Fornells de la Selva, estan molt vinculats al Maresme. Tots dos van aprendre les primeres notes amb el seu pare, aficionat al piano i al cant. L'Enric va ser un músic precoç i als 7 anys ja acompanyava en piano les projeccions de cinema mut del seu poble i als 11 escrivia la seva primera obra.
0: El 1927, la seva família es va traslladar a viure a Mataró, on des d'aleshores l'Enric va ser professor de piano de diverses generacions de mataronins. En el període anterior a la Guerra Civil Espanyola, va manar una carrera de concertista de piano que la contesa va estroncar definitivament. Molt vinculat a la seva vila d'adopció, Mataró, Torra hi destacà per la vinculació a la Sala Cabanyes, que ja es remunta al 1939, i com a director de la Missa de Glòria de Manuel Blanc, que s'executa per la Festa de les Santes. Diverses obres i arranjaments de Torra es van vincular a la capital del Maresme, la inèdita òpera Burriac, que va donar a l'Ajuntament de la ciutat, l'arranjament de la Missa de Glòria, la instrumentació dels Pastorets de Mataró, que es representen cada any a la Sala Cabanyes, l'orquestració dels Goigs de les Santes, en fi, que per la seva tasca ciutadana, l'any 2001, l'Ajuntament de Mataró el va declarar fill adoptiu i 4 anys més tard va posar el seu nom a un dels nous vials del Parc Central.
1: Tots dos germans van ser compositors. Tots dos van tocar l'Orquestra Casal, el Conjunt Bahia i a la Banda Municipal de Mataró. Però així com l'Enric va estar tota la resta de la seva vida vinculat a Mataró, el seu germà Juli, intèrpret de clarinet i saxofon, va venir a viure a Arenys de Mar, on entre els anys 1955 i 1966 va dirigir la coral de la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar i de la coral L'Esperança. Van tenir un tercer germà, l'Àngel, ja nascut a Mataró, que va ser sacerdot escolapi i durant 41 anys professor a Califòrnia.
0: Mira, parlant d'escolapis, va resultar que l'any 1965 els hermanos d'Arenys, perquè es deien així, els hermanos, només van poder admetre un grup reduït de nens i que el 1966 no en podria entrar cap per problemes d'espai i saturació. Així, per exemple, en una classe del que abans es deia Pàrvols hi havia més de 80 nens, el doble del que estava permès. Si el 1961 van entrar al col·legi del carrer Sant Pere 30 nens, a partir d'aquest any les xifres van pujar a 70 sol·licituds anuals.
2: Quina tristesa!

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1965.
1: La cançó que acabem d'escoltar l'ha interpretada Lluís Olivares, un cantant català que cultivava la balada romàntica i que va editar el seu primer disc en català el 1965. Dins l'entorn, que sense pertànyer obertament al món de la nova cançó, sí que hi va circular de forma paral·lela.
2: El 6 de febrer de 1965, en el Regne Unit, Sir Stanley Matthews juga el seu últim partit de primera divisió de futbol a l'edat rècord de 50 anys i 5 dies. Efectivament, als 50 anys es va retirar el futbolista que ha tingut la carrera més llarga de la història d'Anglaterra, Stanley Matthews, un futbolista internacional i una de les figures més importants de l'esport britànic i del futbol mundial.
1: De fet, va ser el primer futbolista que va guanyar l'actual Pilota d'Or, el 1956. També va ser el primer jugador i únic a qui s'ha atorgat el títol de Sir quan encara estava en actiu. Està considerat com el paradigma del joc net, perquè no va ser expulsat mai ni va ser amonestat en cap dels 710 partits oficials de Lliga que va disputar en els 33 anys en què va estar en actiu.
2: Quan es va retirar amb 50 anys, va intentar ser dirigent i entrenador, però amb poc èxit. Així que es va dedicar a expandir la pràctica del futbol a l'Àfrica. En reconeixement a la seva tasca, la FIFA el va nomenar ambaixador d'honor i li va otorgar la medalla d'or al mèrit el 1990.

0: Heus aquí el debut de Tom Jones amb It's Not Usual. A mitjans dels anys 60, Tom Jones, un jove cantant gal·lès amb una veu potent i un carisma innegable, intentava fer-se un lloc en la música, però tot i tenir una gran veu, no acabava de trobar una cançó que el portés directe a la fama. Les Reed i Gordon Mills van composar aquesta cançó per la Sandy Show, però en Tom Jones es va enamorar de la cançó i no va parar d'insistir que havia de ser per ell. I efectivament, va ser l'èxit que el catapultaria a la fama.
1: La banda sonora de la nostra vida.
0: I amb aquesta cançó nosaltres tres ens acomiadem per aquesta setmana. Però si us ha agradat, ja sabeu que hi tornarem la setmana vinent, o que ens podeu escoltar a través del podcast que trobareu a la web de la ràdio, radioarenys.cat.
2: Per tant, toca dir adéu. Més històries i més músiques la setmana que ve. Que passeu un molt bon diumenge.
3: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
4: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
5: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
6: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
7: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
6: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
8: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
6: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí d'Edicions Paper d'Estrassa.
9: És un llibre amb molta complexitat perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que som els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
6: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
10: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
5: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercam programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes, but I did not know that you would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: No puc dormir, no hi ha res.
1: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sits Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica, com estàs?
2: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel...
3: Sí, el que tu vulguis, mama. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes, fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i, bueno, doncs, era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar. I mira, i aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
3: Home, sí, de tota poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit em llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima. M'encanta saber el que diu i no. Jo, hòstia, crec que és... Bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball. Això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots. I hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim no. O no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé. Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, i doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem... amb reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser la teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
3: Bueno, sí. Sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
2: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
3: Claro,
2: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
3: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem que fos que ho estigués passant tan malament i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I a més amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
2: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
3: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. Que... I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
2: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
1: Pols viva des del disc Això és tot el que queda de la meva selva amb flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest i jo també dibuixo i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt i un dia me'l vaig trobar. I vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi! I vaig dir, hòstia, que bé! I sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està, preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, això una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu, sobretot, en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atles Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si hi fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atles Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més es torbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament, jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Vila de Cavalls, Abrera, però evidentment Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara de cara a l'estiu aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem pegat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, de tot aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat. De fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents de la cara nord que la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra salvatge, el duc, etc., o altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc., etc. Realment és un territori que pensem que el tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja, en total, entre les 6 que dieu i la que ja heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui, que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem